Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

no control, even over his own will.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a...

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: Escoltes i cas.
1: Ah.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ha participat a Barcelona a jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Escoltarem Turull i la resposta de Feijóo.
2: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
1: A la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez. Ha desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista i després convocar eleccions generals.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat.
1: Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya que per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
5: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebra l'enduriment en la política d'asil.
1: Avui arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, Gorillaz o Doja Cat.

0: El cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars.
1: L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa dos anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és un dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes com Spotify, cosa que fa més atractiu al seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També jugat aquest dimarts la derrota del Real Madrid contra el Tenerife per 97-98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador per les dues pròximes temporades.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 3 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran, amb fresc a les comarques de l'interior. I al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus. Déu-n'hi-do. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Llançà el sol sortirà a les 6 i 12 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per això arrenquem amb aquesta cita de l'exciclista Miguel Indurain, que diu: no s'ha de tenir por a perdre. De fet, jo he perdut moltes més curses de les que he guanyat.
0: Ho estava explicant la Lara en un 3 i no res. Hem arribat ja a la meitat de la setmana. Molts ens escolteu fent el primer cafè, d'altres ja sou al cotxe de camí de la feina. Els més valents esteu practicant una mica d'esport i segur que moltíssims encara esteu treballant o ara mateix sortiu de la feina. Per tots vosaltres, avui us volem acompanyar, com deia Lara García, damunt d'una bicicleta.

0: Carlos Vives i Shakira van cantar plegats La bicicleta, una cançó que s'enganxa com una mala cosa i que ens recorda que precisament avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Tenim dies mundials per parar un carro i avui li toca a ella. Aquesta data va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius. Els beneficis són múltiples i la gran majoria de nosaltres recordem quan el pare, la mare o algun familiar o amic ens va ensenyar a anar amb bicicleta. I possiblement també recordeu el primer dia que vau aconseguir treure les rodes petites i fer les primeres pedalejades amb aquella bici que teníeu quan éreu petits. Per tant, celebrem que amb un parell de pedalejades més arribarem a les 6 i el més important, esperem que aquest dimecres vagi sobre dues rodes.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maia, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Àlex Bosch, per cert, també, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estarà d'acord amb mi que el món està dividit entre dos tipus de persones. Les persones a qui li piquen els mosquits i les persones...
2: Ah, pensava que anaves a dir...
0: una picada.
2: Pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
2: normals.
0: També, també, però... també. Molt bé, també, els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
2: Ja fa dies que n'hi ha per casa, de mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls, em sap greu, pels animalistes defensors dels mosquits, però intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo sóc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
2: És horrible que a 2 del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: A part, us piqueu l'orella? Perquè jo em pico l'orella.
2: No arribem a aquesta estupidesa, que no li explica.
0: El veig molt a prop, dic, si pico el mato.
2: Sí, se sent.
0: Què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? No m'ho pregunto sovint.
2: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
2: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara, no m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, ara que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil, o l'ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricard Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. Nosaltres en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8, i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després...
0: La pregunta és, haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
2: Si ho va fer amb un tractor...
0: Per això...
2: T'imagines el Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro?
0: No ho estragaria gens, eh?
2: A darrere ho podria, però dir que s'obre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat, o sigui, la ruta sencera del Papa una setmana abans, per veure com respiren, com la preparen, i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
0: Benediccions, Maiol Roger.
2: I, bueno, ara anava a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
0: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
2: Doncs bona nit als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
0: Amb només 2 minuts arribem a 5:45 del matí. Què tal, Àlex Bosch?
3: Molt bé.
0: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema, sí, que ja a primera hora va ser protagonista.
3: Tim Paine.
0: Del món de Tim Paine.
3: Nosaltres ens portem...
0: Un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
3: Només portem qualitat. A més, home, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial. Jugàvem contra la potent Haití i han perdut 4-0. Sí, i a més, algun gol es veu millor que és atribuïble a Tim Payne, que es veu que no ha jugat massa bé, tampoc.
0: Pobre Tim Payne.
4: Però
0: era titular,
4: eh?
0: Nerviós, està pujadet, està pujadet.
3: Se sent, doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
0: Què ha passat al moment que dormíem?
3: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de mig quilòmetre per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera,
0: claro que sí,
3: mexicana, però està a la frontera, just a la frontera amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests de un super 24 hores,
0: sí,
3: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
0: Si li estava dient a la poli a la cara, ja, aquí hi ha drogues.
3: Que la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del mig quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa un metre i mig d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
0: Home, si ho fas bé.
3: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
0: Pensa que deies sistema de wifi altaveus per escoltar música.
3: Sí, podria ser.
4: Només falta això. Saps?
0: És una estranyeria.
3: Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
0: Clar.
3: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
0: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
3: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
4: Ah, m'encanta això.
3: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
0: Clar.
3: La droga entrava dins de les maletes a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema que els agents de CCI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
0: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja,
3: baratet,
0: per 4 dòlars de res.
3: Ja tenia estar aire condicionat.
0: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges... Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Passa un minut d'un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
0: Què et passa, Lara?
4: Dic que faig
0: Venga,
4: uns
0: arrenca,
4: badalls
0: arrenca,
4: aquesta
0: Lara,
4: hora.
0: Va, que ho aconseguiràs.
4: Que faig uns badalls aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
0: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable.
4: En qualsevol moment em cau un ull. T'ho dic. No, li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah, això segur.
4: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Bé, en tot cas...
4: Tot això pot ser, val?
0: Sí, no.
4: Quedes avisat.
0: Sí, clar. I què faig jo?
4: Recollir-me l'ull, posar música. Recollir-me l'ull.
0: Ara qui està tossint?
4: Ara no està tossint ningú. Lara parla perquè, si no... No sóc jo, eh? Jo només badallo, clar, no tinc ni forces per tossir.
0: De veritat.
4: Estem...
0: Ah, no, home, no.
4: No passa res. No, només fet un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
0: Sisplau, tu també. Vinga, va.
4: Molt malament, avui.
0: De què parlarem poc, Marta?
4: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma d'Oreo.
6: 3.500 o 5.000 moneda al aire?
7: Sí.
6: Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, Entonces, yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no lo aceptabas. Pero me parece divertido.
7: ¿Cuánto?
6: Ganaste
7: 3.500.
6: ¿3.500?
7: Me sabe mal, Cristiano, 3.500.
6: Bueno, te sabe mal una polla, es una pasta.
7: Ya.
6: Me sabe mal, pero me sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
7: Venga, va.
4: S'han jugat tot a Cara i Creu i s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu, roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de la Lamine Yamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92 o el primer Monopoly que van fabricar a Espanya. En qualsevol cas, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre.
0: A mi lo de l'antorxa m'ha encantat.
4: El primer Monopoly, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
8: Jo l'antorxa, l'antorxa mola.
4: L'antorxa mola.
0: Què vas el diumenge a passejar pel mercat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
8: A la nit no encens la llum.
0: Tira't. Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa... Lara, sisplau.
4: No soc jo, ara ja semblaré aquí. Està bastant ben aconseguit aquest trobo.
0: Sí, sí.
4: És dels millors.
0: Què passa a Girona?
8: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
0: Se'n va d'allà i parlar.
8: És que la veritat, sabem tot. Això ja és un abús. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt. Té una molt bona puntuació en clima i seguretat i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitatges de la ciutat es cataloga com a moderat.
0: M'encanta el concepte moderat quan estem en una època que ens acabarem tots vivint a un càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim el diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera i l'empresa preveu que arribi els pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
0: Doncs vinga, bones notícies també pels habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 6:15 del matí i alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
8: Doncs batega amb Marta Sánchez.
0: La Martíssima Sánchez. Què ha passat?
8: Doncs el que ha passat és que la Marta Sánchez ha passat per l'Hormiguero i ha explicat els seus secrets de bellesa. Ha volgut deixar clar que no porta retocs estètics, diu.
0: Per favor.
10: Me siento muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo, sin lifting, gracias. Porque cualquiera está así con lifting, pues no me he hecho ningún lifting, que no... A lo mejor no digo que me lo haría algún día, ¿eh? Bueno, hago un poquito de todo, disciplinas así varias. Hago ballet fit.
0: ¡Hala!
10: En Madrid y en Las Palmas. Hago entrenamiento de fuerza y de peso. Perdón, es lo mismo. Cardio. Hago masajes a cuatro manos.
0: ¡No
8: Ho diu que no se li mou ni un múscul de la cara, també t'ho diré, que a veure...
0: I a veure, jo crec que està una mica... Que cadascú faci el que li doni la gana,
8: evidentment, però no ho neguis.
0: Però jo crec que Marta Sánchez, si no s'ha estirat, a veure, va carregadeta d'àcid hialurònic, no?
8: Home, sí,
0: i tant. Ara estic mirant les fotografies i dic, home...
8: No passa res, no ho neguis, ja està.
0: Escolta'm, si no té una pell, que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
8: Que no se li mou la cara, Xavi, que no. No me la crec.
0: No sé.
8: No me la crec.
0: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez. I el cor també batega amb Esther Espósito. A veure, què passa ara amb Esther Espósito?
4: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passat xoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Quinqui.
11: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
0: ¿Sí?
11: Sí.
12: ¿Eras de las que mirabas así en los botellones, claro?
11: Me miraban más de un show, ya era como... Era muy chula.
8: Levantaba la cabeza así.
12: Eras de las que decía, ¿qué estás mirando?
11: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, imagínate que me meten una pelea y me graban o me denuncian en la República. claro. Todo. Entonces tuve que empezar a contener nuestra mano chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiestito decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan, a nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puñetazo. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
0: Muy merecido.
8: Muy merecido.
0: Puño, caramba. Carai, la Pitbull de...
8: Me la imagino de... tant. Sí, sí, 100%.
0: Sí. Ah, per ser un moment, abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també... A veure... Hi ha nens que... Nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta davant d'aquesta artista.
8: Vinga.
0: Això és el que ha passat amb Amaia Montero. Una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantes mejor que jo, li diu Amaia Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau. No feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
8: Sí.
0: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
8: Però és que aquesta nena és molt viral, eh?
0: S'ha fet viral, eh?
8: Ja ho era, cantar.
0: Ah, sí?
8: Sí, però els seus pares es relaxin i ja està, no passa res.
13: És incòmode, sí, això.
0: Repelentet.
8: Bueno, l'Ara ja havia ficat aquí. Roses, nena, repelent. Així home, està guardat
0: el tall. Sí, el tall estava guardat així.
8: Nena.
0: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
8: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat. Va.
14: Són els adolescents. És una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant. Per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio, amb 5 minuts, 6:15. I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
8: Pau i amor.
0: A veure.
8: I important, avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977, Bob Marley publicava la seva obra mestra, Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
0: Lara, qui bufarà espelmes avui?
8: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Mayol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
16: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que fem camí ja cap a 6:15 del matí. Els Catarres tenen nou èxit. És una delícia que es diu Diumenges sense drama.
17: Ja comença a

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'Ebola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder del PP, Alberto Núñez Feijó, perquè Junts faci costat a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. El va reptar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont i Feijó li va respondre qualificant de poc seriós a Jean d'una entrevista a Bèlgica amb l'expresident.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
2: Parlem de coses serioses, ho deia Alberto Núñez Feijó, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
5: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
2: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
3: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
6: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
2: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en un moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
2: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: Perquè totes dues coses, la visita del Papa i la selectivitat coincideixen i hi haurà restriccions de mobilitat que poden acabar condicionant els alumnes que faran els exàmens. És per això que el Departament d'Universitats els demana que ho tinguin en compte i que vagin aviat a l'hora de planificar els seus desplaçaments. Sentim la nova responsable de la selectivitat, Rosa Pàmies Vilà, en declaracions al Catalunya Nit.
7: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
2: Doncs missatge important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir reseu un pare nostre. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny.
3: Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
2: Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic.
3: Entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè Ja tenim aquí les plagues.
3: Que bé, eh?
2: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
3: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: No arriba ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
8: Què tal? Bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
9: Bon dia.
2: Com duia la premsa? Què diuen avui els diaris?
8: Avui, com ahir, Canalies amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí Albert Pes refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
9: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves.
8: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció addicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
9: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
2: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
9: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
8: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
9: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijóo tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
8: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijóo al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
9: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
8: Tot i això, el Mundo considera que Feijóo es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
9: La polèmica pel poc ús del català o gairebé inexistent en el discurs del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
8: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al Papa en quina llengua es diu cada cosa.
9: I recorda que el Papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
2: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
8: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Northodox, Shira Haas. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
2: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
9: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no? Segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
2: Jo vaig estar treballant un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
9: No, vull dir, mira, com aquí.
2: No cal anar a punt. Aquí també n'hi ha.
9: D'acord. Apuntem-ho.
2: Aquí ho deixo. I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
8: Doncs els capellans, pot semblar una redundància, però en aquest cas ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el Papa ha generat controvèrsia fins al punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
2: Qui és gent de paraula?
9: El Marc Jurado i una servidora.
2: Sou notícia.
9: Ahir et vam dir que avui sentiríem una altra cançó de Maïm.
2: Home, sí, per favor. Sí.
9: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir et vam portar al Cargol, ja no treu banya, avui et portem en Mohamed, ha matat el Patufet.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí, exacte.
2: Amb els dos amics.
0: Són molt divertits, eh?
2: Estupendo.
0: Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, eh? Una barreja d'humor, de crítica social també i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, eh? Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, tant.
1: Què t'estima més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem tots els èxits. Aquí cada dia una miqueta de...
1: Som gent de paraula i
0: una miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. De fet, aquest matí parlem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
1: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, a la capital catalana. Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura
0: preferida o la nena del teu cor. Soc el teu peri, peri, peri. I és que avui comença el Primavera Sound.
1: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas en gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es fa al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts amb Winnet a les 6 de la tarda, també hi ha Artac, Guitarrica de la Fuente i Wetleg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms amb un cartell de primer nivell amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: I va veure, Sam, que arrenca, doncs, com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga... Home... Alerta, perquè comença la Patum.
1: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa, i artistes com Pepi Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005. Aquella matinada, un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor de Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
3: Des que s'ha declarat l'incendi, a 11:45 de la nit, les flames, que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12, han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
4: Sí, lo lógico que es continuar bajando, que al final todo el revestimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece que más lejos, y que se quede el armazón, pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la velocidad del fuego para evitar que haya más calorías, y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes lunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Bucha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaya, l'antiga capital, i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Mallol.
6: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval, també, que ens explicaran doncs, com es rebrà el papa. Anirem després a Can Brians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV, per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricard Ocell en ruta, amb l'Ostrell Mòbil, amb la Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
6: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Ah, pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio, amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
6: M'apunto a la teva proposta, a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: Acaba d'entrar a l'estudi Lara Garcia, aquí de moment...
1: Hola.
0: De moment encara tens els dos ulls.
1: No han caigut.
0: No han caigut, perquè diu que va d'allà i estan a punt de casar-te els ulls, avui.
1: M'he fet un cafè.
6: Si el trobem per l'escala, ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
1: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
1: Sí. Sisplau, nois. Fixeu-vos-hi.
0: Que tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba... Uf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
6: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada, Maiol. Quina por. També convidem a participar als oients a aquestes hores del matí, en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Maiol.
6: Va, avui, amb l'estira i arronsa de Feijó i Junts, dades sobre mocions de censura.
0: Això...
6: Això és escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona.
6: No, bé.
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està.
6: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: En la història, tota la història de la democràcia.
6: Sí.
0: Val.
1: Tampoc
0: que no digués els últims 10 anys. No, home, no. Ja ho sé.
6: Bueno, si em dius la dada...
1: Perdó.
0: Quantes mocions?
6: M'agrada com feu aquestes preguntes com si us acostés com,
1: sí,
6: més a la dada.
1: Sí,
6: a
1: veure, estem, és per guanyar temps,
0: a veure, un moment, guanyem temps
1: flipats.
0: I estem informant els oients.
6: El que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, sí, clar, i quin dia i a quina hora.
1: Doncs no moltes, no.
7: 3.
0: No, més, home, jo diria que 10. 10? No tantes. 7.
1: Jo diria 3 també, 3 o 4.
0: No sé. 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
1: Bueno, doncs 4.
6: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías.
0: Voleu aplaudir-me, sisplau?
1: No.
6: Espera que Feijó faci el pas. Se n'han presentat...
0: Gràcies, Oriol.
6: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antonio Hernández Mancha contra Felipe González, i entre 2017 i 2023, les altres 4. 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya, quantes n'hi ha hagut? Ràpid, Catalunya.
0: Dues.
6: 3 i mitja.
0: Sí.
6: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol i una contra Quim Torra.
0: Escolta, molt afinadeta hem estat avui, eh?
6: Va, avui tampoc era molt difícil perquè,
0: diguem-ne...
1: Tampoc podien dir mil, tampoc ens treguis mèrit.
0: Posta, favor,
1: bueno,
0: tornem
1: a favor nostre, de quina per nostres.
0: Gairebé tots de com no.
1: Si no guanyo jo, em fa ràbia.
6: Sempre és una cosa aleatòria. Ahir vau dir... Ahir la xifra era 55.123. És més difícil d'encertar que 6.
0: Escolta, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé i quan ho fem malament també ens matxaquis.
1: S'ha de premiar els encerts.
6: Tu ho has dit.
0: Molt bé, Lara.
6: Tu has dit més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Avui
6: no
0: en
6: sé...
0: aquest programa farem la contradada, aviso. Vols anar a concert?
6: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Maiol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... quants cops t'has donat mai el roset tot dic 10 anys?
1: Molt bé aquesta veueta. Molt bé aquesta veueta.
6: No, ja, vosaltres avui teniu dada fàcil i així ja es coneu, molt bé. Ja veureu demà.
1: No, sisplau,
6: ja
1: pillarem tant.
0: Uah, oients dels... No, Maiol, no
1: demà
0: siguis així.
1: Demà d'animals.
0: A veure,
1: sempre
0: us convidem
1: demanes
0: a...
1: el mateix.
0: Puc seguir?
1: Sí.
0: Gràcies, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 932017474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol hi haurà Mare Mundi, també el dia 9, Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, Ana Torroja. Per un públic més jove podeu anar a veure la Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapasomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 932017474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
1: Qui serà?
0: Qui serà? Qui serà? Ho descobrim d'aquí uns moments.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
1: I m'he comprat un armari.
2: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari. Sí,
1: sempre anava a burra.
6: Una burra, els penjadors...
1: Sí. Però és que ja estava fart... Ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta. Ho veia tot, era com... Ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari.

0: com un llibre obert.
1: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Però què pensava que era la intel·ligència?
2: Els matiners.
3: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
4: A veure...
3: És un ocell que es diu enganyapastors.
4: Ah, i per què es diu enganyapastors?
3: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
2: A Catalunya Ràdio, Els matiners, amb Xavi Canalies.
4: Escolteu una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
5: Bon dia. Bon dia al dematí.
4: Bon dia del matí. Un aplaudiment pel Jordi. Jordi!
6: Bon dia, Jordi!
4: Quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
5: De Ripoll.
4: Home, clar, no m'estranya. Com, què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera a aquestes hores?
5: Faig tant cap a treballar.
4: I de què treballes?
5: Faig de monitor amb nois disminuïts.
4: Perdó? De monitor?
5: Faig de monitor amb nois disminuïts.
4: Molt bé, bueno, una feina fantàstica, bonica, molt. Que sí. Suposo que és passional, no?
5: I tant, molt. En plena molt. Realment, són nanos supermacos, que tens moltes ganes de tirar endavant la vida.
4: I tant.
5: I de veritat que m'ho passo molt bé.
4: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
5: Mira, ara fa un any.
4: Un any?
6: Un any.
5: Sí.
4: I com ha anat aquest primer any? Bé, no? Pel que veig.
5: Fantàstic, fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
4: Què vols dir?
5: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
4: Ah, o sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari, un horari tancat i...
5: Sí,
4: i
5: fantàstic.
4: Amb
5: sí,
4: les teves
5: sí,
4: hores, no?, de dilluns a divendres, entenc.
5: Correcte, correcte.
4: Bé, sí, sí, escolta'm, sí, Jordi, a veure una cosa. Sí. Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, Els Atrapassomnis... Què aniràs a veure tu al Festival Vallviva?
5: Si pogués, Antonio Orozco.
4: Home, per favor, doncs bé, a veure, sí, si la Sara m'ho confirma, Sara m'ho sí, confirmes, home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
5: No.
4: Fliparàs,
5: no.
4: Jordi, fliparàs amb l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular. Realment, tu passaràs bé i aniràs amb algú que ja tens pensat o no?
5: I tant, amb la meva parella, la Maria.
4: Ai, regalasso.
6: Maria. Quin bon pla.
4: Ella està dormint a aquestes hores?
5: Sí, està dormint doncs, aquestes hores.
4: Per tant, no sap que té aquest parell d'entrades per anar a veure Antonio Orozco, eh?
5: És sorpresa.
4: Doncs vinga, una bona sorpresa per començar el matí. Jordi, una abraçada, que vagi molt bé. Records al Ripoll.
5: Gràcies, macos.
6: Adéu.
4: No sabem si l'Eloi Cordomí avui tindrà alguna cosa a explicar-nos o no, perquè dic, home, l'Eloi, pobre, sempre li demanem... És que a la muntanya passa moltes coses.
6: No l'hem d'obligar, tampoc.
4: No. Abans, per això, una mica de música. Us estic parlant de Bruce Springsteen. Ai, quina meravella de cançó, pràcticament per arribar a les 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Bosch. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Heart.

0: A veure, gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, mal.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què passa, Eloi?
1: T'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però l'hem d'acabar amb un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit amb espullat.
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí?
1: Llavors, sí.
0: Millor dormir amb pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, perdó.
1: Llavors, són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em sona el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc-cloc.
1: Allò fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Cloc-cloc-cloc. Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hosti, què fot el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada.
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. I al cap d'un moment, el Xavi es desperta i em diu, què està escrivint? A qui està escrivint aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
1: No sé què és, no
3: jo
1: ho sé.
3: Jo tenia unes abelles, unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Així, clec, clec, clec, clec, clec, clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? Ah? O sigui, cada 30 segons es repetia. Clac, clac, clac,
3: això ho has de descobrir,
0: a veure si tens algun niu d'abelles allà al voltant.
3: Compte que són avespes, que tenen un niu per allà.
1: Li he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, no, no, un
3: xot, no se li ha de preguntar, això.
1: No.
0: Lara García, Marta Viana, gràcies per ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. A Maria Ostrell.
4: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
4: Avui en ruta,
0: vinga,
4: sí.
0: Vinga, poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
4: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 3. Escolar-se a l'asfalt.
1: Mira que he hagut de deixar el cotxe tan lluny. Ja em manava a mi posar-me en aquest embolic. I és clar, com que tota la resta del poble estava tancat, doncs vinga, més amunt de l'església. I ara, pujada cap dalt, que no ha estat res. Si ja li ho deia jo a ma mare, tots aquests capellans i gent de missa devien estar en plena forma amb tanta ermita dalt d'un penyal. És clar que llavors ells no devien haver de carregar ni un mac, ni una teula, que tot ho feia el poble a les ordres del cap d'obra. Ad maiorem gloriam Deo. N'he vist pocs de capellans vinclant l'esquena per fer de paleta. Això és només dels anys 60 cap endavant. Els capellans rojos i la teologia de l'alliberament i tot això. Però aquí, la majoria, a viure com uns senyors. Així que mira, no em sap gens greu si ells i els feligresos han de fer tota aquesta pujadeta per venir a dir missa. Mira, com a mi no podran negar que són cada cop més a prop de Déu. Perquè mira com s'enfila tot això. El més sorprenent és que no hi hagi hagut algun editorial a qui mitja parada se li n'hagi anat en orris amb tanta pendent. Però vaja, em sembla que tampoc no han vengut gaire, els pobres. Jo, mira, m'he quedat després del meu acte a fer una mica de soparet amb els amics i he enganyat el Raül i així hem pogut parlar una mica, que sempre anem atrafegats. I em sembla molt interessant el que fa. Quina llàstima que jo ja no faci gaire periodisme, perquè això de la Casa dels Clàssics podria ser ben interessant per intentar explicar a la gent. Un reportatge ben fet... Però si ho penses bé, ja el llegiria avui dia, que així són les coses. I ja ho veus, aquí em tens, tronet amunt i parlant sola. O per a mi, o com li vulguis dir. Que a casa em diuen que mira, que mentre sigui a Girrai, que mentre no em contesti... Ha estat bé, això de poder anar a fer una hamburguesa i unes patates a la mossegada. Que de tant en tant ja m'agrada poder fer un sopar així. Una mica més de batalla, com quan era jove i quedava amb les amigues per anar al Frankfurt de Can Vallès. Que ara és de les poques coses més o menys assequibles que encara queden a Barcelona. I ja sé que no he de pensar així, que si no, l'ha de parellada amb renya. Però és que és veritat, que els escriptors, quan tenim quartos, ja ens agrada viure bé. Però que quan ens fem grans, també hem de saber guardar una mica. Que mai no sabrem quan ens farà falta. Que ara només busquen noies joves, aquests de les editorials. Bé, si no és que ha estat sempre així. Hòstia, mira, el cotxe. A la fi, ara sí, cap a casa, que ja hem passat tot el dia fora i demà al matí m'hauré de posar a escriure d'hora, si vull que tot rutlli. Que si no, ja em diràs quin negoci.
2: Què és això? No, no, sisplau.
3: Digui.
4: Et sento fatal, què estàs fent?
3: Preparant el sopar.
4: Quin sopar?
3: El sopar de primavera del local de la gent gran. Tinc vida social jo, a més d'anar perseguint gent dolenta pel carrer a costa del contribuent.
4: Molt graciós. Hauries de venir cagant llets.
3: I deixar tota aquesta gent sense el sopar? Ni de conya. És diumenge a la nit, tenim 50 persones a taula. Mira, si és tan urgent, vine tu, t'afegeixes a la festa i m'expliques què està passant que no puguis parar demà.
4: D'acord, en mitja hora sóc aquí. Quin és el menú?
3: Bunyols de bacallà, braves, seitons fregits i torrades amb escalivada de primer. I arròs a la marinera de segon. Crema catalana i ratafia per postres. Espectacular, eh?
4: I tu ets el cuiner?
3: Un dels cuiners. Però sense mi no hi ha arròs. O sigui que el plat principal depèn de mi.
4: Quina por que em fas.
5: Per què?
3: passa, sergent? Buscarem un lloc discret per atipar-nos força.
5: Pel que veig, aquests atipen com a lladres. Demà seran tots a urgències a cal metge.
3: Això passa cada cap de setmana. El diumenge es fa el ball social i el bingo, i es mira el futbol, i n'hi ha que passen tota la tarda aquí com si no hi hagués un demà. I és clar, dilluns, tots a la cua de la Seguretat Social a queixar-se i a buscar remeis per estar perfectament per al proper diumenge. I així anar fent. Cada vida només n'hi ha una i la majoria ho han passat ben puta.
5: Doncs mira, a gaudir-la.
1: Per cert, aquesta rosa està de puta mare. No sabia que cuinaves tan bé.
3: Jo només executo el que la meva mare em va ensenyar. Però suposo que no has vingut des de Figueres un diumenge al vespre per menjar rosa a la marinera. Per molt bo que sigui. O sigui que ja pots anar cantant.
5: Crec que el nostre home ha tornat a actuar.
3: No fotis. On? Què ha passat? Perquè portem una bona estancada en aquest cas. No hem fet res més que seguir vies mortes.
5: Sí. Mira, han trobat el cadàver de l'escriptora de Castells molt a prop de la plaça de l'església de Cabrils. Dues punyalades al costat, que li han tocat el cor i que li han provocat la mort quasi a l'instant, segons les primeres diligències. I justament l'han trobada poc després que hagin plegat els paradistes editors que havien anat a participar en aquesta edició de la Vila del Llibre, la segona que es feia a la vila.
3: Si no m'equivoco, Cabrils és província de Barcelona. Aquest mort no ens toca a nosaltres.
5: No siguis purista. Segur que estaran encantats que ens el quedem nosaltres, aquest cas. Podem demostrar que estan vinculats. L'inspector ja hi està d'acord. I sobretot, els de Barcelona tenen una llau de feina i van tan de cul que ja ho han autoritzat.
3: Veig que ho tens tot pensat i que avui a la nit em perdré el ball.
5: Em sembla que sí. Però, si vols, ens podem emportar una carmanyola amb aquest arròs tan collonut que has fet i menjar-nos unes cremes catalanes pel camí. Això de la rata fia ho haurem de deixar estar. No es pot veure, estan de servei.
3: Puta misèria.
5: Mentre anem cap allà, estaria bé reflexionar un moment sobre què tenim.
3: Això és el més fàcil de tot, perquè no tenim res de res. Però res de res. La investigació sobre l'extrema dreta francesa no ha arribat enlloc, després d'haver generat unes certes expectatives. Però no hi ha hagut cap complot ni cap excusa per fer-ho. Tothom tenia coartades excel·lents. Les càmeres dels comerços no han enregistrat res, perquè era temporada baixa, i les apaguen per no fer-les malbé enregistrant vols de gavians. Les de l'Ajuntament de la zona controlada al taxi només mostren la Vila del Llibre. I el nostre home ben content en una taula d'un dels restaurants amb un grup d'amics hores abans de morir. Una altra pista fallida. De fet, si ho pensem bé, les càmeres de seguretat són una merda. Perquè no són càmeres de seguretat, són càmeres recaptatòries. La immensa majoria es fan servir només per posar multes de trànsit, no pas per fer realment res important pel poble en qüestió, ni per alertar la policia local, ni a nosaltres. I a més, en molts de casos, tampoc no serveixen en un judici, o sigui, una puta enganyifa.
5: I després hi ha la nostra cagada. Ens posem a seguir les pistes d'uns xats on suposadament hi ha amenaces contra en Joan Daniel Bessonov i resulta que després de perdre no sé quant temps buscant-ho i d'haver anat a trobar el lloc amb la IP des d'on es van emetre, ens hi plantem i resulta que era un xaval de 14 anys, fill d'una llibretera.
3: Sí, i que havia fet la piulada per defensar la mare en un fil on escriptors, editors i llibreters se les tenien per culpa de les fires literàries. Uns defensant-les i els altres criticant-les. La criatura es va alegrar de la mort de l'escriptor i de qualsevol que anés a les fires, perquè, segons la mare i el que ell havia sentit a casa, això estava acabant amb el comerç local i amb les llibreries, i havia decidit donar més força a l'assumpte des d'una identitat falsa.
5: I nosaltres, pensant que podia ser el nostre assassí, ens plantem a casa seva amb la nostra discreció habitual, li esbotzem la porta, ens l'emportem detingut i ens apropiem del seu ordinador, que a sobre no era ni seu. Era el que els adonen a l'institut perquè puguin fer els deures. La tallota a la premsa, i amb raó, un crio amb ansietat. una denúncia més per brutalitat policial i mira, els pares que hauran pogut canviar el pany de la porta gràcies a nosaltres.
3: He de dir que aquesta vegada no faré autocrítica. Es va aplicar el procediment correcte i no sabíem a què ens enfrontàvem. Qui podia saber que era un xaval de 14 anys? Si hagués estat el nostre home, ara ens haurien ascendit i no estaríem anant cap a Cabrils a trobar-nos un altre escriptor assassinat, ara una escriptora. I jo podria estar començant una bona gresca amb els amics del centre de la gent gran.
5: De vegades penso que tens un cor enorme fent tot això que fas per aquesta gent.
3: Només hi ha dues coses que odio molt al món. La gent que fa mal als nens i la que en fa a les persones grans. Potser sí que algun vell s'ho mereix, no et dic que no. I més si mires la seva vida. Però molts són gent molt més digna que la majoria de nosaltres. S'han fet un fart de pencar per donar-nos una educació i oportunitats i han hagut de callar tota la puta vida. Com a mínim, que es diverteixin, que s'afartin com lladres ara que poden després d'una vida de misèries. Que com a mínim siguin una mica feliços ballant els diumenges.
5: Nosaltres potser no tindrem ni això.
3: Jo sí. Em penso jubilar i passar-me els dies que faci bo anant a pescar i tocant el banjo. I els dies que plogui llegint. Potser fins i tot escriuré algun llibre amb els nostres millors casos, que això de la novel·la negra es veu que està molt de moda. I potser em conviden a algun festival literari o guanyo pasta per complementar la pensió.
5: Jo ara mateix em conformo amb que la nena creixi sana i poder pagar els bolquers, que no és poca cosa.
3: Exacte. Ja et vindré a tocar el banjo de tant en tant.
5: Però ja en saps.
3: No, però tindré tota la jubilació per aprendre'n. I no deu ser tan difícil, no? És molt més difícil atrapar aquests fills de puta. I bé que ens hi escarrassem cada dia.
1: Deu ser això, morir-se? I allò que deien que veies passar tota la vida davant dels teus ulls? Jo no veig res, només fosca. Però és que no puc ni obrir-los. Em pesa molt. Com si tingués unes grans ganes de dormir. I ara ja no sento ni tan sols dolor. Només molt de fred i alguna cosa que em mulla la roba i que suposo que... Ara que hi penso, deu ser sang... Deu ser la meva sang escolant-se sobre l'asfalt. Hauria de cridar, de dir alguna cosa. Aviam si algú em sent. Ho he d'intentar, malgrat aquest cansament. Ostres, quin mal que em fa intentar cridar. És com si et clavessin milers d'agulles a la part de dins del cos. Com si m'estiguessin esquinçant. I en canvi, no he pogut dir ni fava. Absolutament res. Només m'ha sortit dolor i una nova glopada de sang pel costat. La poca que em deu quedar ara que la vida se m'escola i no puc pensar en res. No puc moure la mà per intentar tapar-me els dos forats fondíssims que em noto a la carn. Enormes. Només tinc unes ganes enormes de dormir i sento molt lluny una veu que crida el meu nom i que corre i que crida, però no entenc res. I, de fet, ja no vaig sentint res més que una son molt gran i una pau i una foscor tan negra que és impossible no estar-hi molt a gust i esdevenir no res.
5: Agent Sánchez, sóc la sergent Antònia Siquier, de la Brigada d'Investigació Criminal de la Comissaria de Figueres. Ens han assignat el cas perquè hi ha sospites fonamentades que pot estar vinculat amb un altre homicidi que estem investigant a l'escala. Aquest és el meu company, el caporal Estanislau Baireda.
6: Gràcies per venir. Ja ens estranyava que triguessin tant.
5: Havíem de venir des de Figueres, se n'ha de fer el càrrec.
6: Ho entenc perfectament, per descomptat. De moment, els companys de la Unitat Científica de Mataró ja han arribat. I també ha arribat la jutgessa Badia.
5: Vostè la coneix?
6: No gaire. Només de dues investigacions sobre narcotràfic. És expeditiva i va per feina. No sol posar gaires entrebancs si les sospites estan justificades. Va ser una de les signants a favor de la Constitució catalana. Pot ser, per això, és el jutjat de Mataró i no el de Barcelona. Però no faci cas. Només li estic dient el que es comenta una mica al cos.
5: Molt bé. Suposo que ens entendrem si és de les que no posa pals a les rodes a les investigacions. Faci'm un favor. posi al dia el caporal Vayreda de tot el que pugui necessitar.
6: D'acord, així ho faré.
5: Em sembla que tenen vostès el més semblant a un testimoni, oi?
6: Sí, és la persona que va trobar el cadàver. Segons els sanitaris, quan van arribar, encara era viva. Però ja no hi van ser a temps ni de pujar-la a l'ambulància ni de fer la reanimació. Segurament, encara que haguessin arribat 10 minuts abans, hauria mort igualment en el trajecte cap a l'hospital. No hi havia res a fer.
5: Gràcies, jo parlaré amb ell.
3: Sergent, hauria de venir un moment. La jutgessa vol procedir.
4: D'acord, vinc de seguida. Alguna cosa interessant, de moment?
3: Ara t'ho explico tot. Sembla que els companys de la científica han trobat la possible arma homicida.
4: Despatxo amb la jutgessa i ens posem al dia. Fa un puto vent de l'hòstia. Hauríem de mirar de trobar algun lloc on ens puguin fer un cafè.
3: Jo me n'encarrego.
5: Aquesta vegada començo jo, d'acord?
3: Com vulguis.
5: Vaig primer per la jutgessa. Tal i com ens havia anticipat l'agent Sánchez, no ens posarà cap mena de problemes a tot el que li demanem. L'objectiu és sempre el mateix. Atrapar-lo com més aviat millor i amb el mínim ressò mediàtic possible. Tot i que em sembla que això serà difícil, perquè la víctima era una escriptora molt coneguda.
3: Em sap greu, però un cop més hauré de fer els deures. Ja veus que això de la literatura contemporània ho porto força malament. A mi m'agraden els clàssics d'una banda i els thrillers de l'altra. Què hi farem?
5: Doncs em sembla que en aquest cas acabaràs fent una bona immersió en la literatura catalana contemporània. Sigui com sigui, demà, quan això transcendeixi, ja tindrem les primeres pàgines als mitjans digitals. I després vindran les de paper. I potser fins i tot la tele, que Cabrils ja és més a prop de Barcelona. El cas és que la jutgessa ens autoritzarà a fer tot el que calgui per caçar l'assassí com més aviat millor.
3: Perfecte. Molt bones notícies, doncs. I com ha anat amb el mig testimoni?
5: Bé, tot i que estava molt nerviós. És molt vàlid perquè ens ajudarà al context i a la reconstrucció de les últimes hores. És en Raül Garrigasait, que potser el coneixes. És el director de la Casa dels Clàssics.
3: Sí, aquest sí. Vaig veure un documental del que feien i em va semblar molt interessant. De fet, em vaig comprar la Ilíada en la versió que han tret ells, tot i que poc abans me n'havia comprat una altra que havia tret des d'ara.
5: O sigui, com sorprens ara.
3: No et sembla al·lucinant que una cultura com la nostra sigui capaç de treure dues versions modernes de la Ilíada i que les dues tinguin força ressò i fins i tot lectors?
5: El que em sorprèn és que tu les hagis comprat les dues i les llegeixis. No sé com tens paciència.
3: Home, són els nostres orígens. I és clar, sempre és molt millor llegir sobre la ira d'Aquiles i els fets de Troia que no que algú pateixi la meva d'ira després d'un dia de feina. Ja et dic que a mi els clàssics em relaxen i els thrillers i la novel·la fantàstica també.
5: Mai deixaràs de sorprendre'm. Doncs això que et deia. Es veu que la víctima i en Raül havien coincidit en una taula rodona organitzada per la Vila del Llibre. Però com que feia molt que no es veien, havien dit que mira, que podien anar a fer un Frankfurt en acabar i que així ja tindrien una feina feta. Que si feien un berenar a sopar en arribar a casa, ja només els caldria menjar un iogurt abans d'anar a dormir i llestos. I que així es podrien posar una mica al dia. Els dos els anava bé. En Raül feia temps que volia parlar amb ella per si li venia de gust fer la introducció a un llibre que estan preparant. I la víctima li havia proposat participar en un cicle de conferències que estava organitzant.
3: O sigui, un sopar d'amics que va ser un sopar de feina.
5: Exacte. Van sopar aquí mateix on som nosaltres ara. Que es veu que ja té la fama de ser un bon lloc per menjar tot això. Bé, la cosa, que ara no ve el cas, la carta de l'establiment. Varen demanar unes hamburgueses, unes patates, alguna cosa per beure, i es van posar a parlar tranquil·lament fins l'hora de marxar. Llavors, va ser quan la víctima li va dir que tenia el cotxe prop de l'església, perquè quan havien arribat ja no hi havia cap altre lloc, i que li feia molta mandra, però que no quedava més remei que anar cap allà, i es van acomiadar.
3: I llavors, com és que ell hi va anar al darrere? També havia aparcat per allà? Pot ser sospitós d'alguna cosa?
5: No, no pot ser sospitós de res, el pobre home. Ell es va quedar una estona més perquè volia acabar de corregir uns textos abans d'anar a la feina. i va pensar que si esperava fer-ho en arribar a casa li faria molta mandra. I va ser quan es va adonar que ella s'havia deixat una bossa amb llibres i que dins hi havia les claus del cotxe.
3: Així que suposo que ja havien pagat abans per repartir-se el preu del sopar com a bons germans i en adonar-se que ella no podria marxar sense la clau, va sortir darrere seu.
5: Exacte. Primer va provar de trucar-la, però a la bossa també hi havia el mòbil que va sonar quan ell va trucar. Així que no li va quedar més remei que anar pujant cap a l'església. Tot i que no sabia tampoc exactament on era que ella tenia el cotxe. Així que va anar trescant i quan ja faltava poc l'anava cridant, però no sentia res. Va ser quan va arribar a la plaça de l'església que la va veure a terra al mig d'un bassal de sang. Llavors va trucar als serveis d'emergències, que varen venir molt ràpid, i el que ja sabem. Per descomptat, en arribar no va veure ni va sentir res sospitós. I durant tot el sopar i el temps que van estar junts, ella va estar ben amable i ben contenta, sense expressar cap preocupació especial, ans al contrari. O sigui que tampoc no ens pot donar cap pista de per què algú podria haver-la volgut matar.
3: Segur que quan ens posem a furgar ja trobarem algun motiu. Tothom té motius per matar algú altre i per la mateixa regla de tres, tothom pot ser víctima d'algú que cregui que té motius per pelar-la.
5: Deixa la filosofia per quan no estiguis de servei i posa'm en context.
3: D'acord. Aquesta és la segona vegada que se celebra la Vila del Llibre a Cabrils. De tot el circuit que munta l'empresa organitzadora d'aquests festivals literaris, és la segona de l'any, i en aquest municipi hi tenen preeminència els temes socials. De fet, l'any passat es va dedicar als feminismes i enguany a la crisi climàtica i la sostenibilitat. El mercat editorial s'ha situat en aquesta pujada i les vendes, pel que em diuen, han estat fluixetes. Però, en canvi, hi havia un programa d'actes molt complet i en alguns hi havia fins i tot força gent. La xerrada que feien ells dos era sobre la presència de figures femenines que podrien desaparèixer amb el canvi climàtic, com per exemple les dones d'aigua o l'home de les neus, que segurament duria ser d'allò més interessant i que servia d'alguna manera per veure com els mites clàssics sempre s'acaben readaptant. L'han feta de 6 a 7. Ha començat una mica més tard i després de signar alguns llibres han marxat a 7:45. Suposo que és després quan ha vingut a sopar aquí. Tenint en compte l'avís al 112, que ha fet el mateix Raül, podríem establir que l'atac s'ha produït cap a 9:15 del vespre. Tu has arribat al centre cívic a 9:00 i el temps de menjar una mica i baixar cap aquí, cagant llets.
5: I què han trobat els companys de la científica?
3: Anem a veure-ho ara mateix. Però és un ganivet gran de busseig, de la marca Cressy, amb 18 centímetres de fulla. El forense ha arribat fa poc i està examinant el cos. Però sembla que han estat només dues ganivetades. Segur que ara ho podrem confirmar. Estan buscant-hi empremtes. És possible que l'home hagi sentit els crits del Raül buscant la víctima i hagi hagut de fugir corrents i ha pensat que era millor fer-ho sense el ganivet. Segurament coneixia bé la zona i ha pogut marxar a peu sense cridar l'atenció. Com a mínim és el que jo hauria fet, marxar per l'altra vessant de cap a algun aparcament i després agafar el cotxe mentre tothom estava entretingut intentant auxiliar la víctima.
5: Sí, té tot el sentit del món. Anem-hi i m'ho ensenyes. I potser així ens podem fer una bona composició del lloc.
3: Perfecte. Collons, no para de bufar. Quina nit que ens espera.
5: Sí, això tampoc no deu anar gaire bé als científics, oi?
3: No, segur que això contamina tota l'escena del crim. Mira, el forense sembla que ja és a punt d'acabar. El que jo et dic és que té lògica que si sentia els crits s'hagi desfet d'alarma i hagi baixat per aquest carrer allunyant-se de la zona. Ho he comprovat i al final del carrer hi ha un aparcament a l'aire lliure que el diumenge és gratuït. És probable que hi tingués el cotxe, o que, si no, hagi marxat a peu des d'allà cap on vulgui. Tothom, la policia local, l'agent Sánchez i companyia, han vingut per on hem pujat nosaltres a peu, que és el camí més curt. L'assassí, doncs, deu haver aplicat la lògica per marxar.
5: Torno a pensar que no és algú que estigui fent això com per casualitat. Ara veurem com ho podem relacionar tot plegat.
3: Sí, comença a ser complicat.
6: Caporal Vaireda, sergent Siquier, sort que els trobo. Han de venir a veure això. És molt important. Ho acabem de rebre ara mateix al correu dels Mossos i dona prou detalls com per saber que és el nostre home.
5: Ja ho llegeixo jo en veu alta per a tots. Ja en portem dos i això no pararà. La millor manera de potenciar la literatura catalana és fent que se'n parli. Jo sóc el missatger de la mort. A cada festival literari algú palmarà i així la literatura catalana s'anirà fent gran. Tothom buscarà un assassí i algú parlarà de llibres. I perquè vegin que sóc jo, els puc dir que he deixat el meu ganivet al lloc dels fets i que el vaig comprar la setmana passada en alguna botiga de Cabrils, en efectiu, és clar, per no deixar pistes. Ens veiem al proper festival.
3: Cago'm la mare d'en Tano.
7: Heu escoltat Escolar-se a l'asfalt, capítol 3 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol. Amb les veus d'Ada Castells, Abel Font, Cris Cantal i Joan Brugués. I al capítol següent s'obre una mica de llum sobre els dos assassinats que acumulem, Joan Daniel Bessonov i Ada Castells, que semblen clarament relacionats. La investigació es complica i obre diferents fronts. Serà el capítol 4 de Mar Negra, Americans.
8: Aquest podcast, recorda que el tens aquest i d'altres a La Xarxa Més.
9: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
10: Avui va de bloqueig creatiu. Moltes vegades pot semblar que les persones creatives no tenim bloquejos, que el nostre dipòsit de la imaginació sempre té idees a punt per crear coses noves. Doncs no és el meu cas. Jo sí que pateixo bloquejos creatius i a vegades quan menys em convé. Per això m'ha ensenyat a buscar solucions i he fet una llista de remeis per si et pot ajudar, perquè potser tu en algun moment també et passa. O sigui que pren nota. Mira, si tens un bloqueig creatiu, et diria que el més important és parar, sempre parar. No ens quedem amb aquell bucle infinit que no trobem mai la sortida. Parem el que estem fent i és important moure't. Surts a que et toqui l'aire, camina, balla, salta. Una altra cosa que va molt bé també és canviar l'entorn. Si no tens opció de sortir fora amb una cafeteria, pots provar anar a una altra habitació, al balcó, al jardí. Una altra fórmula que va molt bé també és escriure a mà, en paper. Sobre el tema que t'has bloquejat, comences a escriure, però tot el que se t'acudeixi, encara que et sembli que són tonteries i no té res a veure, tu escriu, escriu, escriu, escriu. Això és una teràpia per buidar. I segurament quan ho tornis a llegir, pots trobar un fil conductor que et portarà a bona fi. Una altra cosa que va molt bé és fer una meditació. També pots parar i mirar alguna revista, llegir algun llibre, mirar algun vídeo del tema que estàs tractant, escoltar música. I mira, aquesta és molt important i a mi em funciona molt bé, reformular el problema. Per exemple, et fas la pregunta d'on estàs bloquejat i preguntes què faria un nen de 5 anys en aquesta situació. Preguntes també què faria una persona de 95 anys en aquesta situació o què faria la meva veïna, per exemple. I d'aquesta manera tindràs diferents visions del mateix problema i a partir d'aquí pots veure altres perspectives. Doncs bé, jo tinc una llista més llarga encara de remeis, però em sembla que si proves algun d'aquests, segur que te'n surts. Doncs vinga, salut i creativitat.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.

0: vegades parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqueductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
1: Aqueducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
2: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
3: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, en l'aqueducte de Segovia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser, són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, i sobretot ens hem de quedar amb la idea de, doncs, de què és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és en principi un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable no és un aqueducte, és un pont sobre el qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant, malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
0: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
3: Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades, no? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no?, per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-ho baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no n'és ni massa a poc a poc ni massa ràpid, no? Si va a poc a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte, no? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que era una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
1: Al pont d'Armentera hi ha el començament de l'aqueducte romà del Gaià, La guia Recorregut i Patrimoni de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqüeducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqueductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqueducte.
2: Ramó de Pedra.
0: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
3: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Pont d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenent com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? On hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes, o sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem tres. Un que va a la vila romana de Sencelles i Constantí, i dos que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, es van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell, doncs, qui recorrent el territori per totes bandes va descobrir petits indicis, doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes, no? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
2: Ramó de Pedra.
0: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta 3 aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
4: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer 3 aqueductes, vull dir, hi ha 3 aqueductes. Un és el que surt del Pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que va portar l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? I que sortia des de allí mateix del Catllà, tenia de vell, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos durant aquesta temporada passada.
2: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
4: Sí, bé, això ho porta, doncs, el doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions. Bueno, sempre hi veuen més 4 ulls que 2, no? Classis, no? I m'agrada caminar, i amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els dos aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí, doncs, hi ha hagut 2 aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan al Pont del Diable, i després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava l'aigua des del Pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra. Una aigua que baixava per la conca del Gaià la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, passa... del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
5: I era visible o estava colgat per la terra?
4: No, ja hem trobat, bé, ara no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels, era dels religiosos, era de l'arcabisbe, era el senyor, doncs, clar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, no sé, i fa elaborar un projecte per a veure si es pot reaprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, clar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqueducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un plànol d'uns 6 metres de llarg, que, bueno, molt detallat, que diu, totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més fenya. Llavors és quan fan la mina de l'arcabisbe, que mina de l'arcabisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí, doncs, van amb una diferència d'un metro, un metro cinquanta, van seguint el mateix nivell del romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
2: Ramó de Pedra.
0: Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica en detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
3: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arcabisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arcabisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és neix a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arcabisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
3: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquells del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, es descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble. i va per la dreta del riu, agafant, mantenint l'alçada, no? Mentre el riu va baixant de cota, l'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no? Per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no? I per portar l'aigua a una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila, doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan sumptuosa, tingués unes termes, no? uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no? Que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc., i que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no? I té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no? I per fer conreu tota la zona aquesta de Ferran. És una caducta que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no? Que la fan allà i la fem baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot, no? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys s'han anat, elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre producte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. La producte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament. Hem resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis. I després la resta ho tenim pendent, eh? Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va parar Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important també, i és possible que d'Altafulla neix també els munts que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no? Tipus Pont del Diable o un sifó, potser, i és una producte que té una secció molt més gran que l'altra, no? Que va cap a Ferran, és més ample i és més alt.
2: Ramó de Pedra.
0: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
6: Sí, devia ser important, i també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona se n'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també hi ha un altre aqueducte, em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrega. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs el riu també se li manllevava capacitat de, no, de riu pel seu territori natural.
2: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
5: A Santa Coloma de Queralt hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill. Surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen

0: futur centre d'interpretació dels molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
1: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també, per tant també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes, o sigui que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdut en el temps, com aquest d'aquí que té 800 anys i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII s'ha modificat, però encara el tenim aquí, però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres Gasoll, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A la sala del Catllà, no? I aquí dalt també a prop d'Ardenya, mateix a darrere del meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també, o sigui, el riu és un riu històric, no? I que va més enllà de l'època medieval.
0: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'imperi romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
3: Turlit, Burginus o Edicnemus.
4: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
3: Rucarol, Tionoprocne rupestris.
4: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
3: Estornell comú, Esturnus vulgaris.
4: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu.
2: Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
5: Aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

Els primers reports de vespa asiàtica a Espanya es remunten al 2010. L'agost d'aquell any es registra la primera població a Amaiur, Navarra, i es detecta també a Guipúzcoa. Després d'aquestes àrees comença la invasió. El 2012 ja apareix a la resta d'Euskadi, a Galícia i a les províncies de Lleida, Girona i Barcelona. El 2014 acaba de colonitzar tota la cornisa cantàbrica. El 2015 ja era present a La Rioja, a Burgos i a l'illa de Mallorca, i el 2018 va colonitzar Tarragona. El 2019 ja havia envaït Lleó, Zamora, Palència, Valladolid, Osca i Saragossa. L'any 2021 ja ocupava Salamanca i Àvila. Les estimacions indiquen que entorn al 2029 probablement hi hagi colonitzat tota la península Ibèrica. Ha arribat per quedar-s'hi. Tot i que ara mateix el seu avenç té l'aspecte d'un front que es desplaça de nord a sud a raó de 100 km l'any, si ens fixem en les primeres fases a la península Ibèrica, es pot observar que hi ha hagut almenys 3 focus d'entrada de vespa asiàtica. Un des d'Euskadi i Navarra el 2010, 2 més des de Galícia i Catalunya al 2012, tots 3 sense connexió entre si. Totes aquestes poblacions procedeixen, però, de França i van entrar, en els casos basco-navarrès i català, per terra ferma, vorejant la barrera biogeogràfica dels Pirineus. Pel que fa a l'origen del focus gallec, no és clar si procedeix d'una instrucció amb vaixell des d'altres punts d'Europa o si es va donar una ràpida dispersió per la cornisa cantàbrica

0: sense que s'haguessin reportat casos. Al cap i a la fi, de vegades els animals es mouen sense que l'ésser humà se n'adoni.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
3: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure-te. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços, i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gravenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb un quilòmetre de lentitud i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: Con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè assegura hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
8: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara asociado y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Us ho destacàvem en els titulars, fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica, ens n'informa Ramon Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que dos artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Així ho explica un dels artífecs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Sarramià.
12: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors, ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia això, o sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo, fins que no el vegi dalt del papa mòbil amb el bàcul aquest, no m'ho creuré.
1: Falten 2 minuts per arribar a 7:15. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats, deia, i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El sindicat d'habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de 2 grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
13: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és la que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
14: Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
13: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'Acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents d'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
15: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
16: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla, i això afecta moltíssim. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà.
15: 16.000 persones formen part de l'Associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix el aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
17: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no es semanal, sino podría ser mensual. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
18: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá. A mi hijo pequeñito, por ejemplo, le encantan las croquetas. Nosotros no comíamos croquetas.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà dijous a les 12 del migdia i ja ha votat un 36% del col·lectiu. Ahir, la protesta la van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
19: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
20: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
21: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
19: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la 1 del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
2: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la valoración total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
3: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Pues somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els berguedans i berguedanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria a la C25 a Santa Coloma de Farners també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa també a aquesta hora cap al nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny, més vent a la costa i al prelitoral.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona a l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
4: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
2: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Sáiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
6: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara asociado y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
7: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gatassa es respira tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment, fins al que podem saber per fonts de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial a la zona, amb unitats dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra patrullant i dispersant la concentració de gent. També s'ha hagut de tallar l'avinguda Gatassa perquè l'atenció s'ha concentrat en els principals vials d'aquest barri. Tot plegat arribava aquest dimarts a la nit, després, com comentàveu també, d'un desnonament que ha tingut lloc a l'avinguda Gatassa d'una família amb 4 menors i aquest desnonament es va viure també amb molts moments d'atenció. En aquest cas es van detenir 3 menors més, per tant, en conjunt, durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents i també, doncs, els Mossos van dispersar aquestes concentracions que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Can Tunyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri i, com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres ja ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis d'atenció aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats i que va acabar amb la detenció de 4 menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de Mataró, ja ha expressat a través de les seves xarxes socials que el govern està a sobre amb aquest dispositiu policial que s'ha anat desplegant en diversos moments aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Doncs estarem pendents també del que pugui passar aquest matí amb aquest nou intent de desnonament, de nou llançament aquí, en aquest barri, al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
8: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal, el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè, doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del Papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
10: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara l'atenció primària, la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
1: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
11: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i, per tant, estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i, per tant, el seu creixement. Estem, també passa, no?, que estem tenint nens i nenes que es quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passarà en calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
1: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I una més, ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
11: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i, per tant, es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
11: El lleure educatiu té un impacte directe també en l'educació dels infants. Primer perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però, a més, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar. Se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa, a classe, al setembre, perquè no hauran tingut aquestes vacances. I, com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta on posem damunt la taula que a Espanya durant aquest període uns 120.000 nens entre 6 i 10 anys passaran estones llargues a casa sols i per tant estem, insisteixo, posant en risc els seus drets i el seu benestar i per tant el seu desenvolupament.
1: Guiomar Tudó, gràcies per atendre'ns aquest matí i per posar negre sobre blanc aquest dèficit per als nostres infants. Que vagi bé.
11: Gràcies a vosaltres.
1: I avui, nova jornada de vaga de professors i mestres, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, concretament, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36%. 6% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè el maig tanca a Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens n'informa la Carina Bellvé.
12: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions.

0: redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
1: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
2: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9 a 10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
3: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
2: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68 a 91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els Campionats de Catalunya Universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa Més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
4: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei patins.
5: Ha estat un honor, doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines. Som un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting i també, doncs, en l'hoquei patins, territori d'hoquei.
4: Els campionats han inclòs 14 modalitats individuals en diverses seus, mentre que les competicions per equips s'han disputat en 4 municipis anfitrions, entre ells Vic, Manlleu i Taradell. Sant Cugat del Vallès serà la nova vila esportiva universitària del curs 2026-2027, prenent el relleu de Vic. Pel que fa als resultats esportius, la UVic s'ha proclamat campiona en futbol i rugbi. Els campionats es van iniciar al febrer i les primeres entregues de premis es van celebrar al març.
2: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, ja va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'avui dimecres al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
3: Hola, me dic Pau Rivera Pelín. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer, Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el... molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
2: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
3: Adeu.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia. Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el proper 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
5: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant el mes, durant els mesos d'estiu.
4: Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És hora punta i, per tant, volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i li preguntem a la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
6: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions als accessos del Vallès a l'autopista AP7, com cada matí, circulació força complicada en el tram entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, a la mateixa autopista AP7. Més endavant també hi ha aturades entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal, també, com dèiem, en sentit sud. De les accessos del Vallès, també complicacions aquest matí a la C58 amb aturades entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona, i també complicacions entre Montcada, Reixac i Ripollet en sentit sortida, en sentit Sabadell, arran d'un accident que ocupa el voral. També destacarem de la zona del Baix Llobregat situació viària amb aturades a la B23, amb aturades entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant a Esplugues de Llobregat per accedir a la Diagonal de Barcelona. Acabarem situats a la Ronda de Dalt amb complicacions a l'altura de Vall d'Hebron, on hi ha un accident que talla dos carrils en sentit Trinitat, i també aturades en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat arran d'un vehicle avariat que ja ha pogut ser retirat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
4: Doncs també avui hi ha problemes al transport públic. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda. Hi ha retards que superen els 30 minuts a l'R2, la R2 Nord i la R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert servei alternatiu per carretera en tota la línia. I pel que fa a la previsió del temps, connectem aquesta hora amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tenim per davant una jornada sense entrebancs. Està clar que parlem del temps, perquè els entrebancs poden sortir d'un moment a l'altre. Lluís Miquel, bon dia.
7: Bon dia, Helena. Així és, des del punt de vista meteorològic, des del punt de vista social o productiu o de cues de trànsit, ja veiem que n'hi ha molts entrebancs com cada matí. Però almenys avui l'atmosfera estarà més calmada, més tranquil·la, i com a mínim deixem enrere les molt fortes tempestes que hi va haver ahir en algunes comarques, no a tot arreu, lògicament, però ahir, déu-n'hi-do, les calamarsades que van caure en alguns indrets entre Osona i també la comarca i les comarques de Girona. Aquest matí ja ha despertat més tranquil i més fresquet. Hem de destacar això, que la temperatura és una mica més baixa que dies enrere, necessitem una jaqueteta a moltes comarques, i a més, accentuada aquesta fredor per una mica de vent que està bufant cap a l'Empordà, també als cims del Pirineu, comarques del Pla de Lleida i també les de l'Ebre. Aquest vent de mica en mica anirà de baixa, també els núvols. Fa poca estona encara plovia, per exemple, al Maresme. Tot això es retira. I la tarda no portarà tempestes, simplement alguns núvols decoratius a les muntanyes de Girona. Aquesta tarda amb un vent tossut a les comarques de la costa i prelitoral, i amb una calor, de moment, suportable. El temps d'avui s'haurà d'aprofitar, Helena, perquè demà a la tarda tindrem traca de xàfecs. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
4: 8:07, tanquem portada i comencem. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grisbeck. Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
9: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
8: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
10: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
8: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
4: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz deia que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
11: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
4: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
12: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
4: De fet, el govern considera que la visita del papa en si mateixa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi ha trobat receptivitat. Ens n'informa Lamont Carvajal.
13: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlarà català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
14: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
13: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
14: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
13: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
4: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores, el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. Encara de l'àmbit sanitari, avui també us expliquem que l'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels trasplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. Són ara mateix 8:45 del matí. L'estació del nord de Barcelona està d'estrena. El 2024 va començar la reforma integral de les instal·lacions i ara ja es pot veure el nou espai. L'estació del nord és el principal punt d'arribades i sortides d'autocars nacionals i internacionals a la ciutat de Barcelona i cada any hi passen prop de 3 milions de viatgers, una xifra que ha crescut un 50% respecte a l'any 2019. I a la recent remodelada estació del nord de Barcelona, hi hem enviat el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquesta remodelada estació i què hi diuen els usuaris.
15: Bon dia, Helena. I un cop han acabat les obres de remodelació, la nova estació del Nord, batejada ara com a Barcelona Nord, guanya i avança camí per convertir-se en el principal hub d'autocars a la ciutat de Barcelona. Les obres de remodelació van començar l'any 2024 i amb un pressupost de 14 milions d'euros s'ha transformat i s'ha remodelat tota aquesta primera planta, espai únic a l'estació de 1.500 metres quadrats. Per què han servit aquestes obres? mesures doncs, per millorar els accessos, principalment pel carrer Nàpols, per l'entrada i sortida de passatgers. També s'han reformat els espais dedicats a la restauració i s'han recuperat tots aquells elements distintius amb la història de l'estació, com ara el mosaic on ens trobem, el mosaic elaborat i dissenyat per l'artista Armand Clavé. Hem passat tot el matí, Helena, aquí a la nova estació de Sants, hem parlat amb els usuaris i la satisfacció per part d'ells és total. Estan molt contents d'aquesta nova estació que rep cada any 3 milions d'usuaris.
16: Está muy bonita, la encontramos bastante rápido, limpia y tiene seguridad. El bus lo encontramos bastante cómodo y rápido, así que sí, nos gustó mucho.
17: Tiene esa pantalla bien cómoda, nos indican los buses cuando llegan y a la hora y todo bien cómodo. Sí, todo bien bueno.
18: La estación bien, yo la veo bonita, sí, muy remodelada, ¿sabes?
19: Bien, yo creo que está muy bien organizada ahora, como la tienen. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Berga hoy, ayer estuve mirando en internet los horarios y tal, y he venido directamente al horario, yo creo que lo tienen muy bien organizado. Lo único que no veo bien son los aseos. Yo, por ejemplo, acabo de ir ahora y estaba fatal. Y he abierto varios y estaba fatal. Yo creo que los aseos, como en otras instalaciones grandes, deberían ser como tipo aeropuerto, que tienes aseos normales, no de una gabina que han puesto ahí y están súper sucios.
20: Ha cambiado todo para bien. Ha cambiado demasiado, 100% ha cambiado.
15: Cada dia entren i surten de la ciutat de Barcelona gairebé 7.000 busos interurbans, així que la estratègia de remodelar aquesta estació del Nord també obeeix a la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de millorar i endreçar les parades dels busos interurbans, un mitjà de transport que ha vist com augmentaven les rutes, també les freqüències, tot coincidint amb la crisi de Rodalies.
4: Doncs la veritat, Anna, és que sí que fa goig aquesta nova estació, aquesta estació remodelada, i si a més és pràctica i funciona, ja el sumum. Gràcies, Anna, que vagi bé. Us expliquem també avui que sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones justament afectades per aquest expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
5: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador.
21: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
22: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
4: Doncs parlant d'infants i d'escoles, nova jornada de vaga de professors i mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents, recordem-ho, està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36% del col·lectiu. I un dels efectes més palpables de la crisi climàtica és l'increment de la temperatura i els episodis de calor extrema que afecten sobretot les ciutats. Davant d'aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar justament la calor. I ens ho explica la Judit Vallès.
1: Crear espais amb ombres, instal·lar tendals, naturalitzar espais urbans o fer accions d'estalvi energètic són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. El balanç s'ha presentat a l'espai Francesca Bonmeson, on s'ha evidenciat la demanda creixent d'aquest tipus d'actuacions en el món local, per exemple, en l'àmbit escolar. Ho ha explicat Marc Serra, diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
2: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, quan venen aquests mesos de maig, no? Que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
1: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
4: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
3: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
4: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a 8:15 a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gresienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. I s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. I Sara Roces torna a l'Hockey Lliga després de la seva aventura amb el Benfica portuguès i ho fa per reforçar el Vilassana. L'asturiana és el primer fitxatge de les del Pla d'Urgell. Ens ho explica l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
0: L'asturiana Sara Roces s'ha convertit en el primer fitxatge del Vila-sana per la pròxima temporada. Actualment el Benfica portuguès lluita per guanyar la Lliga a Portugal i acaba de guanyar la Copa. Amb 24 anys, Roces és una fixa de la selecció espanyola i ja s'ha enfrontat en moltes ocasions al Vila-sana en la seva etapa al Gijón.
6: Lo que más me ha llamado la atención del club es el proyecto deportivo que están haciendo. Creo que es un proyecto con mucha ambición. Lo llevan haciendo años atrás muy bien con temas fichajes, porque al final como jugadora, como una persona competitiva, pues quiero estar rodeada de las mejores y creo que eso es lo que más me gusta.
0: El projecte esportiu, juntament amb el nivell de les jugadores de l'equip, ha portat a l'asturiana a decidir-se finalment per l'equip del Pla d'Urgell i tornar a l'Hockey Lliga Espanyola, amb l'objectiu, diu, de guanyar-ho tot.
4: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa ja amb l'anomenada Patum de Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Avui al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme al so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Copla Pirineu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que se'ns ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors, i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. En parlarem tot seguit amb en Joan Maluquer i Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny per la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia, i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
7: falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? Aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
6: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar, però, en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho destacàvem suara en el sumari. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijó per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijó que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. Ens ho amplia en Jordi Casino.
8: Alberto Núñez Feijó feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
9: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
8: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
10: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
8: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
6: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez és cordial. Una Elma Saiz que ha titllat Feijó de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
11: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
6: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El sindicat d'habitatge de Mataró assegura que van perdre la vivenda arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. També us hem destacat en titulars que el Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. L'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greu gestió estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
7: Falla, en definitiva, no, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada 3 infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador.
12: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos 1 o 2 veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, su fruta.
13: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
6: I si parlem d'infants i escoles, també ho hem de fer de la nova jornada de vaga de professors i mestres que avui fan els docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i a hores d'ara ja han votat un 36% del col·lectiu. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. Pel que fa al transport públic, atenció a la mobilitat a aquesta hora. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda i hi ha retards que superen els 30 minuts de mitjana a l'R2, a l'R2 Nord i a l'R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert un servei alternatiu per carretera a tota la línia. Més coses. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, a la Selva, han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any, que va viure fa uns 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament, és l'esquelet juvenil de tapir més complet trobat fins ara a Europa i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament i la biologia d'aquests animals del Pliocè. Un equip especialitzat s'encarregarà de netejar i estabilitzar les restes perquè, més endavant, puguin ser estudiades en detall i permetin obtenir nous coneixements sobre aquesta espècie extingida. En uns minuts arrenca a Granollers, al Vallès Oriental, el MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya, que en aquesta edició, la número 27, se centra en el comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Anem, doncs, cap al recinte Roca Umbert de Granollers per conèixer més detalls d'aquest certamen i ho fem amb la Judit Anguera i la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió. Bon dia, Ruth. Tot a punt perquè arrenqui el MAC?
14: Molt bon dia, doncs sí, aquí a Roca Umbert està pràcticament tot a punt perquè arrenqui el Mercat Audiovisual de Catalunya. Una trobada que reuneix professionals del sector per parlar del present, però sobretot del futur dels mitjans de comunicació. Enguany s'ha posat el focus en una pregunta clau. Quin paper tenen avui els mitjans per la ciutadania? I per conèixer tots els detalls estem amb el Lau Delgado, el director del Mercat Audiovisual de Catalunya. Bon dia, Lau. Bon dia. Explica'ns pràcticament tot a punt ja per començar.
15: Sí, estem a punt de començar. Ha estat tot un any complicat, no?, d'organitzar, i res, esperem ara obrir portes d'aquí mitja hora, imminentment.
14: Expliqueu què es trobaran els professionals que visiten avui al MAC.
15: Bé, els professionals que vinguin avui al MAC es trobaran una línia de conferències, taules de debat, demostracions vinculades a tots els temes del sector, més un focus, una línia de continuïtat de contingut, que és el tema de les audiències, no? Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
14: En grans trets, en quin punt es troba actualment el sector audiovisual?
15: Bé, el sector audiovisual evoluciona amb força, està en un procés de creixement alt, l'únic que està també en un nivell també molt alt de transformació, com altres sectors vinculats en el món digital. Hi ha la irrupció d'una sèrie de tecnologies que estan canviant el mapa i que hem de saber quins són els escenaris futurs per poder-nos recol·locar i ser el més competitius possibles.
14: I en tot aquest debat, no?, quin paper és el que juguen els mitjans de proximitat i els mitjans locals?
15: Els mitjans de proximitat tenen un petit avantatge amb tot això, doncs, que tenen una sèrie d'especificitats que no tenen els altres. Hi ha un punt en el món de la digitalització i de les tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial que és que necessiten patrons i bases de dades molt altes, normalment digitalitzades. Llavors, tot aquest volum d'informació funciona molt bé a nivell global i a nivell universal com a patrons estàndards, però quan poses el focus a espais més petits, més micro, la informació ja flueix d'una altra manera i les fonts d'informació no són tan generalistes, i aquí és on tenim l'avantatge dels mitjans de comunicació de proximitat.
14: Podem parlar de xifres d'aquest any, no sé quants professionals s'han inscrit per formar-hi part.
15: Sí, normalment fins que no acaba el MAC no ho sabem, perquè durant el dia apareixen nous inscrits, estem prop dels 900 inscrits que ahir la nit. En tot cas, el que a nosaltres ens interessa no tant és el número d'inscrits, que evidentment està creixent molt, crec que fa 3 anys eren 500, o sigui, estem pràcticament a punt de doblar, sinó la pluralitat d'aquests inscrits. Venen de diferents procedències, diferents camps del sector visual, això és el que ens interessa, no? Que l'oferta sigui prou diversa i que no ens quedem amb un sol subsector, sinó que els puguem anar ampliant.
14: Genial, Lau, doncs moltíssimes gràcies. Veurem, doncs, aquí a Roca Umbert quins debats deixa i quines conclusions deixa aquesta nova edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tot just està a punt de començar. Arrencarà ara a les 9 amb la cerimònia d'inici a la nau B1 d'aquí de Roca Umbert.
6: I quan passen 2:45, és moment per als esports. I avui amb la Marta Casas de cap a la piscina. Marta, perquè, bon dia, el Mataró és el campió de la divisió femenina d'honor de waterpolo.
16: Doncs sí, bon dia. Van imposar-se les del Maresme a la Sant Andreu per 9-10 en el partit de desempat de la final d'aquesta lliga femenina de waterpolo. En una piscina Pere Serrat que estava plena a vessar, les andreuenques no van aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart van permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador Dani Ballart destaca el mèrit de ser campiones.
17: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
16: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a partir de 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de la CB amb una contundent victòria sobre el Camp Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau on demà els blaugranes ja podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
18: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga CB. Pues somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
16: Avui serà el torn del Joventut, que debutarà al play-off a la pista del Baskonia. A partir de les 9, els badalonins encetaran el Bues Arena a la sèrie dels quarts de final. Amb la baixa d'Ante Tomic, alguns jugadors, com l'acabat d'arribar Yanis Moren, estan cridats a fer un pas endavant. És una informació d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
19: El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Omoruji, Diakité o Sedekerskis, per exemple, són jugadors interiors polivalents que han posat un mur a la zona. Un poder físic que ha ajudat l'equip basconista a alçar-se amb el títol de la Copa del Rei a València. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat la pintura amb el francès Yanis Moran. 3 partits per ell amb la samarreta verdinegra amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex al Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes.
20: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centres més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és, està clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
19: El Joventut no pot comptar encara amb Ante Tomic, que es troba en ple procés de recuperació de la seva lesió els isquios. Així que Moren farà parella amb el suec Birgander en el joc interior.
16: S'ha presentat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. El president del circuit, Miquel Samper, reivindica que la cita amb els monoplaces és ja una tradició de país.
2: una oportunitat per projectar el nostre país en el món, a la mar d'aquest any que us deia, any Gaudí, que és tan i tan important per nosaltres. Cultura, patrimoni, esports, i el que és, crec, de justícia avui és recordar tres dècades, no és poca cosa, tres dècades que venen a més d'abans, Terramar, Pedralbes, Montjuïc, i això és la tradició d'un país.
16: El Barça és el club que aportarà més jugadors al Mundial de Futbol amb un total de 16 internacionals. La selecció espanyola és la que compta amb més representació, amb 8 jugadors. Dos d'ells, Dani Olmo i Ferran Torres, han parlat en les darreres hores de l'evolució de la lesió de Lamine Yamal i de com afronten la cita.
21: Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros.
22: Que hay presión.

0: Quina posició de l'Eredivisie. Mitchell compta amb tota la confiança del club, com ha remarcat el director tècnic Jordi Cruyff. Doncs era una notícia que estàvem pendents que s'acabés de confirmar. Ara ja ho sabem. Haurem de tenir un ull posat també a veure què passa a la Lliga Neerlandesa a la propera temporada.
1: Home, Amsterdam també és una bonica ciutat.
0: I tant, de Girona a Amsterdam, d'un lloc maco a un altre.
1: Molt bé, Marta, fins demà.
0: Adéu. Que vagi
1: bé. Pel que fa a la cultura, avui arrenca oficialment la Patum de Berga i ho fa, com sempre, amb les tradicionals passades per el barri vell, pels carrers del barri vell de la ciutat. De fet, us direm, però, que ahir, justament, ja es va iniciar el que és l'anomenada Patum de la Llar, que protagonitzen persones amb diversitat funcional. I avui, al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Copla Pirineu. I ara us apropem una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Ens en dona tots els detalls en David Navarro.
2: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
3: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
2: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
4: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
2: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
1: La Ciutadella de Roses ha iniciat una nova actuació per millorar el monument. En aquesta ocasió vol recuperar la seva imatge més imponent. Acaben de començar unes obres als fossats del monument per retirar tot tones de terra acumulada i deixar a la vista la seva grandiositat. L'objectiu principal d'aquest rebaix és aconseguir la recuperació visual del volum dels murs i posar en valor tot el conjunt monumental. També a Mataró, l'Ajuntament ha anunciat la compra d'una casa per destapar un nou tram de l'antiga muralla de la ciutat que data del segle XVI. La intenció del consistori és obrir definitivament aquest vial. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt i final. Que vagi molt bé el dia. Fins demà a les 7. Adéu.
5: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Cada dia us ho recordem, és vostra. Avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs just ahir es presentava a la nostra ciutat el Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. A més, tenim la sort que justament en aquesta edició es farà aquí al barri de Planellado, i hem convidat, com no podia ser d'una altra manera, el coordinador artístic d'aquest festival, és el molletà Marc Álvarez, més conegut artísticament com a Dace, i el tenim ja aquí esperant per entrar i compartir amb nosaltres tot allò que trobarem en aquesta tercera edició del Pintalis. Després tindrem també alumnat de l'Escola Sant Gervasi, concretament són alumnes de tercer d'ESO, que ens venen a parlar de les vacances ideals. I després, a la recta final del programa, ens acompanyarà, com és habitual els dimecres, la psicòloga Teresa Prades, és una de les professionals del Centre de Psicologia Psico3, i ens ve a parlar d'ansietat i com es construeix el nostre jo. Bé, tot això en el dia d'avui, per començar, com sempre, un tastet informatiu que ens apropa la nostra companya Carla Ramos. Comencem.

0: Bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Què destaquem en el dia d'avui?
1: Doncs no comencem amb molt bones notícies, i és que parlem d'un nou matí de caos ferroviari, també aquí a Mollet, per un nou robatori de coure. La circulació de la línia R8 ha quedat completament interrompuda després d'aquest robatori de cablejat entre les estacions de Mollet-Sant Fos i Granollers Centre. La incidència també està provocant retards superiors als 30 minuts a les línies R2, R2 Nord i a l'R11, afectant centenars d'usuaris que passen diàriament per Mollet. Segons ha informat Renfe, l'avís s'ha registrat poc després de les 6 del matí i ha obligat a activar un servei alternatiu per carretera a tota la línia R8. Mentrestant, els trens de la resta de línies circulen amb importants demores en plena hora punta. La situació torna a posar Mollet al centre dels problemes recurrents de robatoris de coure a la xarxa ferroviària catalana. Les darreres setmanes, la ciutat i també altres pobles i ciutats del Vallès han acumulat diversos incidents similars que han afectat especialment les línies de rodalies de la zona. Aquest mateix dimarts, els Mossos d'Esquadra van comunicar noves detencions relacionades amb un robatori de cablejat a l'entorn de l'estació de Mollet Santa Rosa. A més, també la setmana passada la policia ja havia enxampat infraganti dos homes que presumptament estaven robant cable de la línia R3 en el seu pas per Mollet en un tram que continua fora de servei des de l'octubre passat. Els usuaris denuncien que les incidències ja s'han convertit en habituals i reclamen més vigilància i inversions urgents per garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària i evitar que aquests sabotatges continuïn afectant la mobilitat diària de milers de persones. Per tant, aquelles persones que s'hagin de desplaçar aquest matí amb tren des d'aquí de Mollet, que sàpiguen això, la R8 completament interrompuda i aquest servei alternatiu per carretera, i altres línies com la R2 i la R2 Nord i R11 estan això circulant, però ho fan amb retards superiors als 30 minuts.
0: Malauradament, la paraula únicament que podem dir és que tinguin paciència, no? Doncs sí. Aquests usuaris i usuàries que s'hagin llevat allò dirigint-se a les estacions i s'hagin trobat en aquesta situació. Paciència. A més de l'emprenyament, evidentment.
1: Sí, la veritat és que és formar part ja bastant de la rutina quotidiana, però si més no, doncs sempre molesta que hi hagin aquestes afectacions a primera hora.
0: Anem per una altra qüestió.
1: Si comentem temes polítics, i és que ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita ha estat al barri del Calderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. En aquesta trobada, el principal malestar que els veïns han traslladat és la manca de manteniment, en especial a les places Josep Irla i la plaça de la Gabineta. Així ho ha explicat Sergi Suárez.
2: Un barri que hauria d'estar molt més cuidat que ara. I aquest és el punt bàsic que tots els veïns que s'apropaven i amb els quals parlàvem ens deien. Una sensació de poca neteja, de falta de manteniment general de la via pública, i sobretot de dues places que haurien de ser centrals al barri, que són espais amples i que fa uns anys hi havia molta més activitat, molt més mobiliari urbà, parc infantil, com és la plaça Josep Irla i la plaça de la Gabineta, no?
1: Altres problemes que el portaveu d'Esquerra ha comentat del Calderí serien la manca d'aparcament a la zona o també problemes d'habitatges, que tot i que és una situació recurrent en altres punts de la ciutat, en aquest barri del Calderí s'agreuja perquè els habitatges són molt antics i per tant presenten diversos temes, problemes estructurals. Sergi Suárez ha lamentat l'estat en el qual es troba el barri, ja que afirma que el Calderí és una zona privilegiada que de fet està a prop del centre, que també té diversos centres educatius i té una incorporació directa a l'autopista. Des de la Mollet Esquerra visitaran al llarg d'aquest any tots els barris de la ciutat i es comprometen a continuar treballant per Mollet per recollir totes les demandes detectades i traslladar-les a l'Ajuntament. D'aquesta manera, el grup municipal vol actuar com a pont entre la ciutadania i el govern municipal.
0: Molt bé, doncs aquestes són informacions, com dèiem, que recollirem posteriorment a l'informatiu Mollet al dia. Paciència als usuaris de Renfe.
1: Sí.
0: I bé, doncs anem a saber també la previsió meteorològica, a veure què és el que ens diuen, tot i que també sembla que venen canvis. Carla, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma, que vagi bé.
0: Que vagi bé igualment. Anem a saber, com dèiem, quina és la previsió. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Un temps que avui ha de ser ben tranquil. S'acaben les tempestes fortes gotes que hi havia ahir en alguns racons del nord de Catalunya i també algun xafaguet que ha caigut aquesta matinada a l'àrea metropolitana, sobretot. Ja diem que avui el sol ha de ser molt més dominant, amb alguns núvols aquest matí enganxats a la costa, d'altres aquesta tarda cap a les muntanyes gironines o al voltant del Montseny, i vent que aquest matí bufarà més fort a l'Empordà i també cap a l'Ebre, ja aquesta tarda un vent que girarà cap a Marinada de Garbí, a gran part de la costa i prelitoral, bastant tossut, amb una temperatura suau, càlida, però de moment no tan calorosa com la setmana passada. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui us hem dit que ens acompanyava en Marc, Álvarez, que he conegut artísticament com a Dase, i és que justament ahir es presentava a la nostra ciutat, ja fa uns dies que s'havia anunciat ell, aquells artistes que vulguin participar, però ahir es feia la presentació pública a la plaça Joan Miró, on tindrà lloc enguany aquesta tercera edició del Pintalis, i el van dir, escolta'm, volem que també vinguis als estudis de Ràdio Mollet, i aquí el tenim, el Marc. Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom, moltes gràcies per invitar-me.
0: A més, el Marc ara té un despertador únic i personal, ens va confessar ahir, llavors no li costava gens allò de llevar-se d'hora.
1: Sí, sí, sí, és el que té ampliar família. Ampliar família fa que el descans sigui, diguem, més lleuger, especialment per la mare.
0: Escolta'm una cosa, Marc, allà a la plaça Joan Miró, precisament l'alcaldessa de Mollet destacava de l'edició d'enguany aquesta vessant social, hi ha entitats de cultura popular que participaran del Pintalis, i a més també doncs, dignificar un espai de la ciutat que està, no?, que s'utilitza amb molts joves i que de ben segur que amb el Pintalis tindrà doncs, una transformació bestial.
1: Sí, total. De fet, estem en una plaça que té molta vida, o sigui, molta vida perquè el veïnat la viu. O sigui, allà la mainada de jugar a futbol, la gent es para als bancs a descansar, tenim arbres i tal, però és veritat que les parets portaven dècades, jo diria, per l'estat en el que les vaig veure, sense un manteniment apropiat. A més, són molt grans i estaven molt buides. Aleshores vam decidir transformar aquesta plaça, que al final ens fa una aquest centre d'aquest barri de Planellador, i bueno, doncs em va una miqueta a aquest barri que crec que també ho necessitava i ho agrairà moltíssim, ho podrà gaudir.
0: Perquè Marc, explica'ns una miqueta com funciona això, és a dir, l'Ajuntament et fa la proposta o tu prèviament com a coordinador del festival i com a veí de Mollet et passeges per la ciutat i dius, escolta'm, us proposo que ho fem d'aquesta manera. Recordem que la primera i la segona edició vau aconseguir fer com un buit, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: tu fas un buit,
1: una ruta, un
0: itinerari. I fas allà un itinerari.
1: Sí, és una miqueta un híbrid, no? Al final, a l'Ajuntament li feia molta il·lusió fer un projecte Planellador, a mi també, perquè jo vaig passar tota la meva adolescència en aquest barri, perquè ballàvem en un espai jove de l'Ajuntament, també feien breakdance, la meva colla i jo. Aleshores, és un barri on em sento molt vinculat i l'Ajuntament, doncs, igual que tenia la idea, no?, de treballar en el centre, també tenia la idea de treballar en aquest barri de Planellador. I com jo des dels 15 anys porto mirant cap amunt a veure quines són les millors parets per pintar algun dia un mural, és veritat que jo tinc moltes parets de la ciutat localitzades ja, i quan acabem de definir una miqueta l'àrea on volem treballar, generalment jo ja tinc algunes idees, perquè és la meva passió i no puc evitar, allà on vaig, buscar espais amb molta visibilitat i tal. I de tota manera, quan definim una miqueta l'àrea, doncs faig el scouting, que li diuen, que és recórrer per buscar quines són les millors opcions, tant a nivell de visibilitat de la paret, com a nivell logístic o a nivell d'itinerari. Com deies, les edicions anteriors han sigut molt una ruta, aquest any això canvia una miqueta, perquè els 6 murals que es pinten a la mateixa plaça, o sigui, està més concentrat, però connecta molt bé amb la Rambla. Al final Planellador i la Rambla estan molt a prop, llavors continua una miqueta el que ja portàvem fent en les dues edicions anteriors, però ara d'alguna manera culmina una miqueta en una festa en una plaça amb activitats, com deies també, de diferents entitats culturals, el que farà que sigui una cosa superxula.
0: Tindrem allò un munt d'artistes, anem a comentar allò els artistes que ens acompanyaran,
1: sí,
0: aquest cap de setmana. Veiem allò Caos, Camamarlo, El Dios de los Tres. Jo abans li deia en el Marc, hi ha algun que repeteix d'edicions anteriors, i em deies, bé, com a muralista, no.
1: Exacte, o sigui, nosaltres el que volem és varietat en els artistes, no? Ens agrada que hi hagi varietat d'estils, varietats de visions i interpretacions. Aleshores, no repetim muralista com a tal o mural d'un mateix artista, però sí que és veritat que hi ha un parell de persones. El Dios de los Tres va fer un taller l'any passat, però va ser sobre un suport efímer. És a dir, tot i que vam tenir el plaer de comptar amb ell perquè fes alguna acció, alguna intervenció dintre del Pintalis Fest, no ens va quedar res com a ciutat. Llavors aquest any sí que té un mural. Però, per exemple, no sé, en Dante va pintar un mural també l'edició anterior i en aquesta edició no pinta un mural, però sí que pot fer un taller. O sigui, intentem que el tema de la temporalitat del llegat que deixen a Mollet sigui una miqueta el que determina si es pot repetir o no. Si has fet una altra activitat que no ha deixat empremta permanent en una paret, doncs sí, crec que té cabuda que tornis a participar.
0: Ahir vam tenir l'oportunitat de conèixer a la responsable de la imatge gràfica del Pintalis d'aquesta tercera edició, que és l'Àngela Mancho.
1: Itch Mancho.
0: Ens heu d'explicar, jo, aquests noms que us poseu?
1: Sí.
0: D'on els traieu?
1: Mira, en el cas de l'Àngela, no ho sé, ens ho hauria de dir ella, però generalment en el món de l'art t'has de buscar un nom artístic, sobretot si vens de l'àmbit del graffiti, on moltes vegades els inicis són irregulars. Aleshores no pots ficar el teu nom complet.
0: No fos cas, que et vinguin a buscar.
1: Exacte. Però bueno, cadascú té la seva història.
0: Ja, m'imagino, perquè el dios de los tres, clar...
1: M'encanta el nom artístic del Javi, el dios de los tres, perquè és com molt potent.
0: Sí.
1: Però és una persona superhumil, és una persona superpropera, i m'encanta perquè de primeres escoltes que algú es diu el dios de los tres i, ostres, i que fort, no? Però és genial, és genial.
0: Clar, és que tu penses, està Déu, està ell i està la pintura, no? No sé. El dios de los tres farà mural. L'Àngela també farà, finalment heu decidit que sí. Aquest cartell també quedi allò reflectit en una de les parets.
1: Exactament.
0: De la plaça. Qui més farà?
1: Bueno, a la paret més gran que tenim tindrem els murals de Caos, Kama Marlo i el dios de los tres. Cada artista té un estil molt diferent. En Caos treballa, diguem-ne, l'hiperrealisme amb glitch, que és com un error tecnològic, com si estigués la pantalla trencada, diguem, no? La Kama Marlo fa un estil realista també, però una miqueta més, podríem dir, entre cometes, tradicional, o sigui, no té aquest punt tecnològic, i el dios de los tres té un punt més il·lustratiu, més infantil, també podríem dir d'alguna manera. Ells tres faran la paret més gran. Després tenim la Connor, que anirà a la paret del davant, que tenim 3 i 3, o sigui, són 6 murals a la plaça. La Connor combina disseny gràfic amb figuració també. El Zosen és un artista purament abstracte, que m'agrada molt el que fa, el tinc molt de respecte, i l'Erizo Spin també té un estil més il·lustratiu, més còmic. O sigui, al final sempre juguem, no?, amb abstracció, figuració. Figuració seria representar alguna cosa de la realitat, diguem, fer alguna cosa més realista, i després tenim estils que se surten una miqueta d'abstracte i figuratiu, i són generalment doncs, més il·lustració, més còmic i tal.
0: I la resta doncs, faran aquests tallers, no?, de murals però efímers. No?
1: Exacte. Que aquí tindrem la Sílvia, en Dante i en Ricardo, que faran... I em sembla que ens falta alguna persona... Potser, no, perquè... Sí, perquè l'Erizo, Spin, Sílvia, Dante i Ricardo faran els diferents tallers de divendres a diumenge, que recordem que seran un taller al matí i un a la tarda. Com són quatre, comencem divendres a la tarda amb el primer taller. De dissabte al matí tenim un altre taller, per la tarda un altre, i diumenge al matí fem l'últim.
0: I com funciona això dels tallers? Perquè deies, està tothom convidat, és a dir que... No?
1: Sí, exacte, al final tenim una capacitat màxima, perquè al final s'ha de comprar material i tenim un suport limitat, per això fem quatre, vale? Perquè si arribes a un i no veus que has arribat tard i no has pogut accedir, doncs al cap d'una estona tens un altre, o demà tens un altre, no? O sigui, hi ha moltes possibilitats. A nivell d'horaris, els tenim per aquí per repassar-los, per convidar la gent si volen passar-se. El divendres tenim el taller a les 6 de la tarda, són unes dues horetes de taller, i l'ideal és que la gent arribi una miqueta abans que comenci, per assegurar que tingui cabuda i perquè pugui gaudir més del taller, perquè al final, si és de 6 a 8, però arribes a les 7 o a les 7 i mitja, hi ha moltes coses que s'han explicat que vindràs i no s'han explicat, i potser t'ho han de tornar a explicar, i al final no tindràs tant de temps de gaudir, de pintar. El dissabte el tenim pel matí, a les 11, de 11 a 1, i per la tarda una altra vegada de 6 a 8 i diumenge el mateix, de 11 a 1. O sigui, els horaris són els mateixos, els repetim i creiem que són horaris molt accessibles per totes les edats.
0: També. Recomanació que tothom vagi vestit de blanc per si després s'ha de posar la rentadora o què?
1: Home, però... convé que sàpigues que vens a pintar a l'hora d'escollir la roba, sens dubte.
0: La roba, les sabatilles, vull dir que segons vagis la indumentària que triïs, que pensis que potser queda una mica tacada, no?
1: Sí, una miqueta d'empremta.
0: D'empremta. Allò... la podràs guardar, jo com dient,
1: exacte.
0: Jo vaig ser-hi el pintalís.
1: Et dic una cosa, a mi m'agrada, o sigui, gairebé tots els artistes ens traguem sense voler roba, però té un punt. Si t'agrada pintar, té un punt de dir, ah, mira, doncs aquí tinc el groc d'aquell mural que vaig pintar en el Pintalis Fest.
0: Està bé, està bé. Jo el que m'he adonat també, que abans comentaves les parets i tal, és que cada vegada també hi ha persones, no?, o comerços que es posen en contacte amb artistes perquè pintin allò o les persianes del negoci, no? O sobretot en les entrades de garatges.
1: Sí,
0: no?
1: 100%, 100%. Al final...
0: I hi ha realment allò, obres fantàstiques, no?
1: Clar, el que ha passat en els darrers, diria 30 anys més o menys, és que va començar a arribar el graffiti a Europa, no? Van començar a fer-se els primers graffitis a Espanya, anem a posar 80s, 90s... Després, això va anar pujant de nivell, es va millorar el producte, les eines, es va millorar les referències, va aparèixer a internet per buscar inspiració a tot arreu. Ara, avui en dia, la pintura mural i l'art urbà ja no ve només del grafiti, que és on es va iniciar principalment, sinó que hi ha molta gent que ve de belles arts, ve d'il·lustració, ve del disseny gràfic, que ara té unes eines que van des de la tablet fins a internet, tutorials, uns espais amb unes games tremendes, amb moltes capacitats, no? Que fa que algú de cop digui, ostres, a mi m'agrada dibuixar a llapis o a la tablet, i de cop m'agradaria fer un mural. Què passa? Que això enriqueix molt l'escena, vale? Perquè al final tenim gent que veu de diferents vessants, que ve de diferents orígens, no? I li aporta l'art urbà. L'art urbà està en un moment molt potent, i a Espanya concretament, sempre ho dic, si comparem a nivell global, al final jo treballo amb molts artistes internacionals i jo també treballo fora. I jo el que veig és que a Espanya tenim un nivell tremendo. És normal que els negocis diguin, ostres, si deixo la paret blanca o la persiana blanca és un caramel perquè algú me la vandalitzi i no crida l'atenció, i en comptes si contracto un artista, la gent passarà pel carrer, li farà fotos, esperarà a mirar-ho, o sigui, li donarà molta visibilitat al meu negoci. Per això moltes empreses aposten per invertir en art, perquè hi ha molta qualitat i a més és que també els reporta molt, molt de benefici a nivell de visibilitat.
0: Uh-huh. I també ja ho dic, que a nivell d'immobles, allò, les comunitats que es posen d'acord i que diuen, escolta, ens estan fent guixades, no?, a l'entrada del pàrquing o el que sigui, jo sobretot ho he vist allò, això, entrades de garatge, i la veritat és que, clar, després tu mires i és veritat que llavors es respecta.
1: Sí, això passa moltíssim. Al final, la paret en blanc és la que és un caramel, no? Uh-huh. Quan hi ha una cosa, i a més hi ha una cosa ben feta, hi ha molta gent que no escollirà pintar sobre d'això. O sigui, hi ha un respecte innat. Al final, la gent que està vandalitzant amb spray també pot apreciar que hi ha una bona tècnica, que hi ha un no sé què, llavors al final poden dir, bueno, com has de trepitjar-li a algú, a ell tampoc li agradaria que li tapin la seva firma.
0: Deies també la qualitat que, no, t'has adonat que tenim en el país.
1: Brutal.
0: Jo també el que trobo és que aquí a Mollet tenim una bona cantera. No fa gaire, des de l'Institut Mollet ens venien a explicar una iniciativa que havia tingut precisament el professor de Belles Arts, no?, i que els hi havien fet, van pintar un mural el dia 23 de maig, de tema intergeneracional. Primerament havien tingut allò un contacte amb gent gran de residència, i ho havíem plogut a plasmar. Tenim després molts il·lustradors, perquè suposo que ets coneixedor d'aquest certamen de l'Il·lustra'm, que sí, promou allò a MAM, i també tenim allò al Mollet Dibuixa. Vull dir que hi ha molta gent que l'expressió, sí, sí, artística Sí, sí, aquí a casa nostra tenim una bona cantera.
1: A Mollet hi ha talent i m'agrada que ho ressaltis perquè hi ha molt talent local i amb esdeveniments com el Pintalis Fest o l'Il·lustren també, doncs encara incorporem més i incentivem més, no? Jo crec que una de les coses més importants en el món de l'art i que més falta fa és aquest reconeixement. I quan estem contractant i convidant artistes perquè facin el seu art i demés, estem donant un missatge molt fort a les properes generacions de l'art es valora, l'art és cultura, l'art és important i es pot viure de l'art també, no? Aleshores, o sigui, és una roda que no només estem reconeixent els que ho han fet ara o ho han fet abans, sinó que també estem inspirant al futur, i això és superinteressant. Quan agafem una mitgera, ja no parlem de negocis, quan agafem una mitgera d'un barri i li posem una obra d'art, hi haurà gent que veurà això durant 10 anys cada dia perquè passa per allà, i això envia un missatge de que l'art és important i té cabuda. Llavors, això és genial que estigui passant
0: aquí. I que faci pensar, que això també ara en parlarem, dir també que no és casual, segurament, que a Mollet tinguem un batxillerat artístic a l'Institut Mollet i que per això doncs, també molta gent que jo anomenava allò de canteres surten d'haver-se format a l'Institut Mollet. Deia que també l'art pot ser, o ho és, reivindicatiu, fa pensar, crea consciència. Ja abans li comentava al Marc, no?, la primera edició, el tema de l'aigua, l'obra que ell va fer. Jo crec que li deuen haver dit més d'una persona, Marc, que ve, no?, a aquesta obra, i que segurament moltes persones encara a l'Avinguda Llibertat s'ho miren. Aquest any la temàtica és mare, també.
1: Exacte.
0: És a dir, que vull dir que la gent que ve, els artistes que venen, vosaltres els hi dieu, escolta'm, des de la perspectiva que vulguis...
1: Exacte.
0: Però...
1: Sí, al final volem donar conceptes com a punt de partida que siguin molt oberts, perquè volem molta diversitat de visions, de conceptes i d'estils també, però l'estil és més a l'elecció de l'artista, i després el concepte és una miqueta el com vol plantejar el concepte. En aquest cas, el concepte de mare, tot i que crec que és una idea que de primera es pot semblar una miqueta com molt definida, crec que avui en dia és un terme que realment el podem agafar des de moltes vessants, no? L'Àngela Itzmancho deia que s'havia inspirat amb el concepte de mare natura, la diversitat cultural a l'hora de representar la mare natura com una dona. Després també el dios de los tres està començant el seu mural i no ha fet una figura humana, ha fet com una mena d'animals. O sigui...
0: jo deia ahir que hi ha com un esbós, no, del que serà, i dic, recorda la pel·lícula Bambi, que justament el personatge de la mare de Bambi és cabdal, no?
1: Exacte, llavors hi ha diferents vessants. També m'agradava la idea de que el concepte de mare, no? Avui en dia crec que es pot reflexionar molt sobre què és i què no és ser mare, no? Perquè al final la mare és una persona creadora, però també podríem anar com a un aspecte més científic, per d'alguna manera podria ser una persona gestant, però avui en dia també hem vist que no és exclusiu de la mare que pugui ser la persona gestant. Després està una mare que és una mare adoptiva, no té per què ser gestant també, per exemple, no? O sigui, al final...
0: I moltes dones que tenen dificultats per gestar.
1: Sí,
0: és un tema que no se'n parla i que també és important posar-ho.
1: 100%. De fet, una altra manera de veure aquest concepte podria ser la mare com a rol, no? Quantes vegades hem sentit no sóc la vostra mare o estic fent de mare, i és més com un rol de cuidar, potser, no? Però al final... Jo no estic dient quina és la visió correcta. Jo el que crec que és un concepte que té moltes, moltes possibles interpretacions, i al final el que m'agrada a mi és donar-li als artistes la llibertat d'agafar aquest concepte com ells creguin, no? I puguin, com deies tu, o bé reivindicar una manera d'entendre aquest concepte que potser li falta visibilitat, i d'altres potser volen ser més literals i anar a una interpretació més tradicional, per dir-ho d'alguna manera, no? Al final... és cosa dels artistes.
0: Al final ho veurem, és a dir, aquelles persones que vulguin i que aprofitin el cap de setmana, jo, per apropar-se a la plaça Joan Miró, per viure tot aquest procés, ja a partir d'aquest divendres a la tarda. De fet, alguna cosa ja es comença a veure ara, hi ha allò, una grua i aquest esbós del dios de, no?
1: De los tres.
0: Així que us convidem a això, que us passeu per la plaça Joan Miró, que participeu dels tallers, també de totes les activitats de cultura popular pel·lícula que participaran Espia Dimonis, La Cucamolla, Diables, Castellers, vull dir que no us ho perdeu, l'associació, la banda de l'associació musical Pau Casals, i a més aquests tallers que ens proposeu des del Pintalis. Marc, ho deixem aquí, moltíssimes gràcies. Jo al Marc li vaig dir, per acabar posarem el tema de Mamà, de Rigoberta Bandini, perquè crec que s'escau perfectíssimament amb la temàtica. A més, ens agrada aquest tema, a tu t'agrada?
1: Sí, està molt bé.
0: Sí? Doncs acabem amb ell, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Estem arribant allò, doncs, aquestes setmanes, les darreres participacions dels centres educatius que passen pel Posa't les Piles. Aquest és el cas d'alumnat que avui ens acompanya de l'Escola Sant Gervasi. Són alumnes de tercer d'ESO i ens venen a parlar de les vacances ideals. Que fantàstic, a veure què ens proposen per tenir-ne unes vacances ideals. Tenim amb nosaltres a l'Oriol. Molt bon dia, Oriol.
1: Bon dia.
0: També la Ainhoa. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: La Paola.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Laia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. I l'Iker.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Doncs escolteu una cosa, veniu a parlar de vacances ideals, no?
1: Sí.
0: Sí? A veure, i m'expliqueu una miqueta, perquè ara escoltarem un àudio.
1: Sí.
0: Què és el que heu fet?
1: Doncs nosaltres el que hem fet va ser, a classe vam preguntar a cada persona com seria el seu ideal i ho vam gravar.
0: Molt bé. I llavors voleu que ho escoltem primer i després en parlem? D'aquest estiu ideal i ens expliqueu el vostre també, sí?
2: Sí.
0: Perquè en aquesta gravació sortiu vosaltres també?
2: Sí, nosaltres sortim fent les preguntes, però no
0: expliqueu, no, el vostre estiu ideal. Doncs després prepareu-vos allò, perquè us preguntarem allò, quin és el vostre estiu ideal. Així que endavant, anem a escoltar la gravació.

0: com seria el teu estiu ideal?
1: Doncs el meu estiu ideal seria anar a la piscina, també a la platja.
2: No tocar un boli si no és essencial.
3: Quedar amb les meves amigues, no fer relacionat amb l'escola.
4: Aniré al gimnàs.
5: Aquest estiu m'agradaria despertar-me quan vulgui, passar el dia sencer a la piscina amb els amics.
6: Què passa amb aquest estiu?
7: Vull passar temps amb la meva família, especialment amb els avis. Després també passar temps amb els meus amics.
8: Per sortir al carrer i també anar al gim.
9: Amb qui aniries de viatge?
8: Amb la meva família.
10: M'agradaria jugar molt a futbol, aprofitar per anar al gimnàs, quedar amb els amics, però al mateix temps passar temps amb la meva família.
11: Doncs m'agradaria anar de viatge, estar amb les meves amigues, anar a la platja i a la piscina a prendre el sol.
12: I on t'agradaria anar de viatge?
11: A Itàlia.
13: Doncs quedar amb els amics, viatjar molt, anar a la platja i anar al gimnàs.
6: Aquest estiu sembla que tothom va o al gimnàs o de viatge. Tu què faràs?
14: Pues aquest estiu m'agradaria fer coses noves amb les meves amigues, anar a la platja i a la piscina per prendre el sol i anar de viatge.
6: Quin seria el teu estiu ideal?
15: El meu estiu ideal seria viatjar a molts llocs, anar de torneig amb diferents equips i gaudir de la piscina i de l'estiu.
16: Aquest estiu aniré a la Costa Brava per quedar amb els meus amics allà. També passaré temps amb la meva família i aniré a la platja i a la piscina.
17: Viatjar amb la meva família i anar de torneig amb el meu equip de bàsquet.
6: On és aquest torneig?
17: Als Pirineus.
18: Doncs aquest estiu m'agradaria estar viatjant, passar temps amb les meves amigues a la platja i a la piscina i passar temps amb la meva família a Sant Sebastià.
9: Per tu, com seria un estiu ideal?
19: El meu estiu ideal seria viatjar molt, passar molt temps amb les meves amigues i estar tot el mes d'agost en el meu poble.
9: I on està el teu poble?
19: Albacete.
6: Ens agradaria saber quin és el teu estiu ideal.
20: El meu estiu ideal seria viatjar amb la meva família, algun lloc on fes més fred, i passar temps amb les meves amigues a la platja i a la piscina.
6: I si poguessis escollir algun lloc per viatjar, quin seria?
20: Possiblement Noruega.
9: Aquest estiu, què t'agradaria fer?
21: Pues mira, anar de viatge a algun lloc, estar amb els meus amics a la platja o a la piscina.
6: No m'ho diguis, el teu estiu perfecte és anar a la platja, a la piscina, quedar amb les teves amigues i fer molts viatges.
21: Pues sí, i també passar temps a una persona molt especial per mi.
22: Quines ganes tenim que comenci la
23: vacances! Teniu moltes ganes que comencin les vacances, Iker?
24: Sí, bueno, ja portem temps sí. Que ja ve de gust començar l'estiu.
23: I llavors l'estiu és sinònim allò, Laia, d'això que comentàveu, piscina, amics,
25: sí, viatjar... Sí, totalment. Sí. Necessitem ja un descans i desconnectar perquè, mare meva, fem un curs...
23: Sí, ha estat dur.
25: Sí, molt dur, molt dur.
23: Molt dur, molt dur.
25: Sí, de ser això és com diuen, o sigui...
23: Hi ha molta gent... A veure si ens diu a l'Oriol que he vist que diuen que volen aprofitar per anar al gim, allò, fer gimnàsia, no? O fer, no?, alguna pràctica esportiva.
26: Sí, a la gent li agrada estar en forma i també segur que s'ho passa bé jugant a futbol amb els seus amics.
23: I a tu t'agrada, allò, alguna pràctica esportiva?
26: Sí, sobretot futbol.
23: Futbol. I també aprofitaràs l'estiu per quedar amb els amics, fer el lloc...
26: Sí, quedaré amb els meus amics i m'aniré a viatge.
23: On aniràs?
26: A Astúries.
23: A Astúries, molt bé. Algú deia allò, alguna zona més fresca, potser, tot i que amb el canvi climàtic tampoc cal assegurar-ho. Les teves vacances ideals, quines són?
27: Bueno, doncs jo quedaré amb les meves amigues i intentaré fer algun viatge. Havia pensat amb la meva família anar cap a Itàlia, a la costa, així, i bueno, pues gaudir de les vacances, bàsicament.
23: Però gaudir de les vacances vol dir, allò, la Laia comenta, sí, ha estat un any molt dur, llavors desconnectar és...
27: Bueno, per mi, pues, descansar de totes les coses que hem fet a l'escola, fer coses que m'agraden, per exemple, llegir, però el que jo vulgui, no el que em diuen a l'escola, i doncs això, pues, anar a la piscina, a la platja, posar-nos morenes.
23: Està bé això que diu l'Ainhoa, llegir, això m'ha encantat, perquè ningú havia destacat allò que precisament l'estiu és una molt bona època per agafar i doncs les lectures que et vinguin de gust, però evidentment és una manera també de fugir, no?, del que és tot allò que ens envolta i ficar-te en una altra història. Paola, quines són les teves vacances ideals?
0: Pues les meves vacances ideals serien anar a la Festa Major tots els dies i també anar a la fira amb les meves amigues, però sobretot anar de viatge amb la meva família, però m'agradaria més anar a Itàlia, ja que tinc família allà i fa molt temps que no el veig.
23: I llavors quan dius allò a la Festa Major, a la fira, refereixes la d'aquí, de Mollet del Vallès?
0: Sí, la de Mollet. Sí.
23: Pertanys a alguna de les colles, potser?
0: No.
23: Allò de morats i torrats,
0: bueno,
23: no?
0: Jo sóc morada, però no participa ningú de la meva família ni res.
23: Però t'agrada la Festa Major d'aquí,
0: sí,
23: de Mollet. Quan diem allò, volem desconnectar, no?, allò de dir les vacances ideals, sembla que sobretot és trencar amb la rutina, no, Laia?
25: Sí,
23: allò,
25: sí, sí, sí.
23: És a dir, deixar de fer tot el que has vingut fent durant tot l'any?
25: Sí, sí, ja trencar la rutina, com has dit. Sí, tot allò de dilluns, dimarts, dimecres, horaris, ja cansa. I a l'estiu ja pots fer el que vulguis, aixecar-te quan vols, etc.
23: Això ho ha comentat un company. Allò, vull despertar-me, però a l'hora que em vingui,
25: sí,
23: de gust.
25: Sí, sí, sí, sí. És que és el millor, dormir i fer la teva vida i bona vida i tot, i ja que s'acabi l'escola.
23: Però un no s'avorreix amb les vacances, allò, masses mesos, allò de dir, ai, ara ja tinc ganes de tornar i retrobar-me amb els amics? Iker?
24: Jo crec que no, perquè, de fet, al contrari, els primers dies sí que se't passen com bastant il·lusionat, perquè veus molts dies de festa, però a mesura que va avançant veus que això s'acaba, que no serà, que no és etern, que tot s'acaba.
23: Però a casa, no sé, i no us organitzeu allò de dir, escolta'm, no, ara tens allò uns mesos, t'apuntarem a fer alguna altra activitat, o no? O tot és allò de dir, temps lliure?
27: Bueno, doncs no molts. Sí que els viatges en família doncs el tenim organitzat per les dates que siguin, però la resta és pues, més vaig quedant amb amics, si algun dia al cap de setmana pues, surto amb la meva família a algun lloc, però no està molt organitzat.
23: I en el teu cas, Oriol, organitzeu coses o no? És a dir, des de casa t'han dit, escolta'm, Oriol, ara està molt bé, no?, que quedis amb els amics, que vagis a jugar a futbol, però també hauràs de fer alguna cosa més, o no?
26: No, a l'igual que l'Ainhoa. Nosaltres tenim el nostre viatge organitzat d'un dia a un altre, i mentre que n'estiguem aquests dies de viatge, em deixen lliure, fer el que volia amb els meus amics, i pau i tranquil·litat.
23: I això a tu ja t'està bé?
26: Sí.
23: No
26: sí
23: t'avorriràs, que allò diu l'Iker, no dona temps a avorrir-se.
26: No, sí que és veritat que algun dia he de fer tasques de casa, com passar l'aspiradora o coses d'aquest tipus, que això és més avorrit.
23: Ah, però això, veus, és una activitat també, no sé si la Paola també haurà de practicar i donar un cop de mà a casa, o no?
0: Hombre, jo sí, jo haig de netejar la meva habitació sempre, fer el llit cada dia i sempre parar i esperar la taula.
23: I ara a l'estiu fas vacances d'això o no? O això és els 365 dies de l'any?
0: No, segueixo fent cada dia.
23: Segueixes fent-ho. I tu, Anna, en aquest cas, tampoc t'organitzes ni t'organitzes res?
0: Bueno, jo faig campus de hockey i doncs faig una setmana sencera i aquest estiu faig tres campus. Llavors hi ha tres setmanes que haig d'anar als campus, però també tinc un viatge organitzat que és d'un dia a l'altre, però a part d'això no tinc res més organitzat.
23: I aquests campus, que són aquí a Mollet o fora?
0: No, són fora.
23: I són d'hoquei. I en el teu cas, Laia, tampoc tens organitzat alguna cosa o no?
25: Bueno, jo aquest estiu havia pensat, perquè jo jugo a futbol, i havia pensat que, bueno, volia fer algun campus, però no aquí a Mollet, perquè, no sé, però...
23: Perquè on jugues, a futbol?
25: A la Llagosta, però l'any que ve en canviaré, perquè, bueno, i faré algun campus de futbol i esport, el que pugui, al màxim.
23: És una bona manera, jo, també, de desconnectar.
25: Sí, sí, de... molt bona, de les millors.
23: La millor opció. Sí. Tu, Iker, faràs alguna cosa així també de campus i... o no?
24: Bueno, jo porto uns quants anys fent campus, però cada cop els trobo més avorrits, perquè prefereixo passar el temps amb els meus amics o amb la meva família que jugant a futbol. A vegades m'avorreix, però això jugar amb els meus amics que tan repetitiu als campus.
23: És a dir, que quan portes molts anys fent-ho, arriba un punt sí. que també queda saturat. El tema de les vacances, us el van proposar o a l'hora jo de dir, escolta, anem a fer aquest treball, no?, sobre les vacances ideals, o va sorgir de vosaltres? Això que heu preguntat, allò als companys.
25: Bueno, el nostre mestre...
23: El Maxi, que el tenim sí, aquí, està escoltant aquí el Màxim.
25: Es va proposar aquest tema i, bueno, nosaltres ho vam fer i, bueno, aquí ho estem presentant, però podia haver sortit de nosaltres també perquè és un tema que ja ve i interessa.
23: Perquè tothom està ja comptant. Quants dies queden per acabar el curs?
25: 17.
23: Molt bé. És a dir, que porteu... La Laia ho té claríssim, allò, els dies que falten.
25: Sí, sí.
23: Sabeu que, clar, això de les vacances ideals, tothom allò que... hi ha moltes realitats. De vegades són difícils, no? Una cosa és tenir somnis, però hi ha situacions que un, per molt que vulgui, no? Doncs igual li toca treballar en aquesta època d'estiu, no? O està ingressat en un hospital. No sé si sou conscients també d'això.
26: O sigui, sabem que hi ha gent que no té la sort de fer vacances per algun motiu i no ens agrada, perquè a nosaltres sempre ens agrada tenir estiu.
23: Estiu. L'estiu l'associem sobretot allò, ha sortit, piscina, platja, muntanya, poca gent ha comentat muntanya. No?
24: La gent sol anar més a zones més tropicals o més tranquil·les, amb piscina o platja, per refrescar-se i aïllar-se de la calor.
23: Bueno, això d'aïllar-se de la calor depèn, perquè l'aigua del mar cada vegada està més calenta, eh? Però en tot cas és una època que un aprofita, per banyar-se i gaudir i passar-s'ho bé. Alguna cosa, jo abans que comentàveu el tema de festes, aprofitareu també allò, si aneu als pobles, el tema d'anar a alguna festa major, us agraden?
26: Sí.
23: Miro a l'Oriol perquè ha dit que anirà cap a Astúries i he pensat, doncs, igual coincideix el mes d'agost, acostumen a haver-hi moltes festes, sobretot a l'entorn del dia 15.
26: No, a Astúries no sé si aniré a moltes festes majors ni res d'això, perquè no coneixem la zona, però aquí a Mollet, si tinc l'oportunitat, sí que aniré algun dia.
23: Alguna. I tu, Inoa, a tu t'agrada anar de festa major?
27: Sí, a mi m'agrada molt. Normalment estic a la d'aquí a Mollet i després marxo al meu poble i la celebro allà també.
23: Quin és el teu poble?
27: Bueno, és de l'Anoia.
23: Molt bé.
27: I celebro allà les festes amb algunes amigues i després a les de Mollet.
23: Molt bé. Tu, Paola, també has dit que aniràs de festa major, no?
0: Sí, però a Mollet, perquè si vaig a Itàlia de viatge, crec que a Itàlia no hi ha festa major ni res.
23: No, bueno, segurament que hi haurà algunes festes. Igual no és la festa major, però algunes festes segur que n'hi haurà. Tu, Laia, també aniràs de festa?
25: Sí, segurament jo tinc ganes ja de festa major. Aniré també per aquí, per Mollet, o la de Llagosta també és molt interessant. I vaig a

0: us convidi allò a l'estiu? Allò a les vacances ideals?
1: La música sempre...
0: Us acompanya?
1: Sempre, sí, sempre ens acompanya, sigui estiu, hivern o el que sigui, però a l'estiu potser sí que agrada més perquè la música és...
0: No, acompanya, està bé. Jo us ho preguntava perquè jo, de fet, per acabar aquesta conversa, li he proposat al Sergio, que avui és el nostre tècnic, que ens posés un tema que a mi personalment em convida a vacances, em convida jo a l'estiu, que és el de les bicicletes. No sé si el coneixeu. No?
2: No.
0: Bueno, doncs espero que si el sentiu us agradi, perquè posem aquí el punt i final d'aquesta conversa a l'entorn de les vacances ideals. Desitjar-vos que us ho passeu molt bé, que carregueu energia, que carregueu piles, perquè el curs continuarà l'any vinent, eh? Així que sí. Una de venir amb forces. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha pressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT i Intersindical sí que han mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, tres incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a la P7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat i tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
5: Sí, on el puc escoltar?
4: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

0: Si tot just us acabeu d'incorporar ara a la sintonia de Ràdio Mollet, us convidem a escoltar la recta final del magazín matinal que fem cada dia de dilluns a divendres al Posa't les Piles, i que els dimecres, aquesta franja final del programa, el fem parlant de temes que ens toquen a nivell emocional. I per això doncs, ens acompanya una psicòloga, que és la Teresa Prades. Ella és una de les professionals del Centre de Psicologia Psico3. Es troba en el carrer Francesc Cambó, número 19. Repetint, carrer Francesc Cambó, número 19. I el número de telèfon és el 93 570 45 18. Podeu consultar els serveis que ofereixen a través de la pàgina web psico3.net. Aquest 3 sempre ho indiquem, és amb número, psico3.net, i també són presents a diferents xarxes socials. Molt bon dia, Teresa.
1: Bon dia.
0: Anem a parlar d'ansietat i de com es construeix el jo. Què és això? D'ansietat jo crec que n'havíem parlat, però quan m'has dit allò, i com es construeix
1: home,
0: el jo?
1: Home, però tothom sap, no?, que tenim un jo, una persona personal que és el jo i que s'ha d'alimentar i que es va creant al llarg de la vida. Això ho sap tothom, no?
0: Això ho sap tothom, sí. Ara m'has fet pensar una sèrie de televisió que, a més, s'està promocionant molt, que un dels personatges té el seu jo constantment al costat.
1: No sé quina sèrie
0: és. Ella té 30 i pico d'anys i té una nena petita que li va dient, però si tu ets així, tu ets tota l'estona.
1: Ah, sí que l'he vist anunciada, sí, que és com un corcó, però aquella nena actua més com el superjo, jo diria.
0: Però sí, sí.
1: Va tocant els nassos, aquella nena, no? No, però aquella nena, el que jo he vist, el que fa és
0: destruir
1: la seva autoestima.
0: Autoestima, sí. Bueno, és que el nostre jo, de vegades...
1: Sí, bueno, també... l'ansietat una mica ve d'això, no?, de que a vegades ens exigim molt a nosaltres mateixos, no? Tenim uns paràmetres que hem de complir, unes exigències, quan això no es compleix o quan les coses no surten com nosaltres volem, doncs llavors ens ve aquesta ansietat per dir, ja no estic aconseguint els objectius que m'he marcat, no? El jo es va construint al llarg de la vida, des de que neixes, de les teves vivències, la teva personalitat, com veus les coses també, totes les coses que et van passant a la vida, quina interpretació els hi dones, si veus sempre el punt negatiu o si dintre de lo negatiu intentes veure també doncs, la lliçó positiva que se'n pot treure. Llavors, amb l'experiència que tens, el que et van transmetent els altres...
0: Això
1: vas
0: és
1: construint...
0: el que t'anava a dir. Dic, també és molt important allò, les persones que t'acompanyen en aquest viatge.
1: Evidentment, sí, sí. No? Si tens una lliçó al costat, el viatge serà un infern.
0: Ja, si hi ha persones que et valoren i et donen suport, doncs segurament afrontaràs les coses d'una manera bastant diferent.
1: Evidentment, però aquí hi ha una cosa de dir, és important que li donis valor a el que et diuen, però també és important dir, bueno, a veure, aquesta persona realment el que m'està dient m'ho haig de creure, vull dir, al final has de confiar en tu mateix, no? I veure, doncs, mira, he fet això, tal, valorar-te el que has aconseguit, valorar com et relaciones, i llavors el que et diuen els altres, tenir-ho sempre amb pinces, no? Uh-huh. Perquè si tu vas creient, imagina que tens una persona al costat que sempre t'està dient això no ho fas bé, això no és així, això hauries de fer-ho tal, clar, molt bona autoestima no t'està creant aquella persona. Aquella persona t'està dinamitant.
0: De fet, ara també allò que, sense parlar, no?, diferents terapeutes ja et diuen allò que et parlen de la càrrega de la motxilla emocional que de vegades un no és conscient que porta, no?
1: No.
0: Allò a nivell doncs, familiar, i, però no de família propera, sinó totes aquestes creences o a nivell cultural que se t'han anat allò filtrant, sí, sense tu adonar-te.
1: Portem la motxilla familiar, la motxilla genètica, i a més la motxilla d'espècie, no? La de cultura. Els catalans, per exemple, portem una motxilla que un altre poble no porta, no? És aquest fet de sempre estar amb la llengua i perseguits i no es parlar i tal. Això ho portem encara que no ens vulguem.
0: Doncs mira, jo he vist una obra de teatre que també deien, em va fer gràcia, eh? Diu, mira, els catalans tenim la sort de tenir el verb ser. No?
1: Sí, sí.
0: En lloc
1: sí.
0: De... No?
1: Estar.
0: De l'estar, diu... Perquè, clar, el ser és que en aquell moment, no?, doncs ho deien a la inversa. Allò, no, era el verb estar, diu, perquè, clar, estic trist, no?, i en anglès és que tu ets trist,
1: sí,
0: no?,
1: sí,
0: llavors,
1: sí,
0: clar, diu, ser trist És molt dur, no?
1: Si és trist ja és permanent. En canvi, estar trist és temporal.
0: És temporal, sí.
1: Llavors, jo no sé, m'has perdut.
0: Bueno, t'he perdut perquè parlaves també d'aquestes motxilles.
1: Això, de la motxilla, no? Llavors, la motxilla com es forma? Pues es forma de les pròpies experiències que hem tingut, no? Si ets una persona, pues, ets un nen adoptat, per exemple, portes una motxilla, que això s'ha de tenir en compte, no? Si vius amb uns pares que són molt normatius o molt exigents, doncs això tu mateix et crea tota una sèrie d'esquemes, no? De dir, pues, haig de ser perfecta, haig de complir els objectius, quan arribi a l'edat haig de tenir això. Què passa? Que quan, com que cadascú porta la vida que es troba, no? I cadascú té un camí diferent, quan no acompleixes aquests objectius que se suposa que has de complir, és quan ve que es manifesta aquesta ansietat, no? De dir, ostres, el que s'espera de mi no ho estic assolint, i això no pot ser, no? Llavors és una mica mirar a veure quins esquemes de pensaments tens, quins objectius tens a la vida i quin tipus de pensaments també tens, i llavors, a partir d'aquí, assumir-ho i dir, bueno, a veure, si jo tinc 30 anys i no em vull casar, per què ho haig de fer? No? I si jo soc feliç fent aquesta feina que no... Bueno, doncs mira, es compro al carrer. Pues, si soc feliç així és perquè haig de canviar, no? Uh-huh. Llavors, no tenir aquestes espases de Damocles a sobre que hem d'arribar a tal punt.
0: El que passa és que també és cert que de vegades allò la vida et dona allò unes bones clatellades, no? Sí. Unes bones bufetades, que això, per molt fort que estiguis, per molta autoestima que tinguis, no? Et pot generar una situació d'ansietat.
1: Sí. Et pot generar l'ansietat, però el que tu facis amb aquesta ansietat o el que tu facis amb aquesta situació marcarà que aquesta ansietat continuï o no. L'ansietat és, tu, quan tu veus un atac d'ansietat, l'has d'assumir. Vull dir, saps que estaràs uns minuts, que ho passaràs malament, però passarà. Llavors, bueno, per què s'ha produït aquesta ansietat? Què m'ha portat aquí, no? Llavors és dir, bueno, m'ha passat aquesta mala experiència, tu la pots viure, que, ostres, pobret de mi, m'ha passat això i tal, i per què? Perquè jo no he fet, i culpabilitzar-te i no sortir d'aquest bucle, o pots dir, bueno, m'ha passat això, on he fallat, què puc fer a partir d'ara? Depèn de com t'enganxis la situació, pues tiraràs endavant o quedaràs anclat, no? Llavors, el que dèiem, les males experiències sí que és veritat que t'estan determinant, però el que tu facis amb aquestes males experiències és el que t'ajudarà a tirar endavant o quedar-te bloquejat.
0: Uh-huh. I llavors quines eines donem allò a la gent perquè dir, escolta'm, no et quedis allò, no? És a dir, evidentment, si vius una mala experiència d'entrada tindràs un xoc, no? Et quedaràs paralitzat, però després per en sortir-te perquè...
1: Primer de tot és validar, per exemple, quan algú es mora, no? Se't mora un familiar i portes molts mesos trist, va, no has d'estar trist... A veure, no, sí, tinc dret a estar trist, perquè m'ha passat això, o he perdut la feina, o he trencat amb la parella, tinc dret a estar trist. I aquest dret a estar trist l'haig d'assumir. El que no pots fer és estar en una tristesa permanent, però bueno, dona't aquest temps, que pot ser de 3 setmanes, de 4 mesos o d'un any, per dir, doncs m'ha passat això, estic dolgut i ho haig d'assumir. A partir d'aquí, anar cuidant-te, anar pensant en tu mateix, a veure què és el que t'agradaria, què és el que pots fer, valorar les coses, que això no ho fem mai, de valorar-nos els petits objectius que aconseguim al llarg del dia. Pues, ostres, avui, mira, això m'ha sortit molt bé. No ens valorem prou. Uh-huh. I a vegades les valoracions que ens fan des de fora tampoc les volem. I això és com una manera de fustigar-nos, que el que fa és que t'estiguis mantenint en aquell pou sense sortir-ne, no? I llavors és dir, pues, vale, hi ha coses que he fallat, normal, però hi ha coses que les faig molt bé, o sóc un crac en el que sigui, no? Uh-huh. I això és el bàsic, ja, d'entrada.
0: I si no ets un crac, però escolta'm,
1: tots som cracs en algú, sí? Ni que sigui fer una truita de patates. Uh-huh. Algú se'ns dona bé, segur. No sé, fer-te les pestanyes, o jo què sé, qualsevol cosa. Pintar-te les ungles.
0: Bueno, i si ets normaleta, doncs també està bé, no?
1: Sí, i si un crac vull dir que destaques, no? Perquè els cracs al final es trenquen. Per tant, ja. No és mal no ser un crac.
0: És a dir, que ens hem d'aprendre allò, a valorar una miqueta més.
1: Sí, i valorar quan algú ens està dient. No sempre hem de pensar que quan algú valora la feina ho està dient per quedar bé o perquè és un pilota o perquè és un fals. No, hi ha persones que et diuen, escolta, això ho has fet molt bé i t'ho has de creure. però sobretot ho has de creure tu mateix. Uh-huh. Llavors tots aquests pensaments que ens estan limitant, no? Pues, aniré allà, no en parlarà ningú, en aquesta feina no em sortirà, la presentació anirà malament, tots aquests pensaments negatius que el que fem és avançar un futur que potser no arriba, el que fan és ens estan impedint que nosaltres ens desenvolupem, no? I a vegades et quedes sense fer coses per la por aquesta de que tu mateix ja t'has creat tota una expectativa negativa, no? Pot passar que et surti malament la presentació? Sí, però també pot anar bé, amb la qual tu no ho saps, no? Bueno, doncs intenta fer-ho el millor possible i després ja veurem, no? Et surt bé? De conya. Et surt malament? A veure, on has fallat, què pots fer la propera vegada, però no m'aixecar-te'n allà, no val, sóc un desastre, perquè això et porta al final que tu acabes creient.
0: De manera que si aneu construint aquest jo, no?
1: De forma positiva.
0: De forma positiva, que sigui fort i tal, quan arribi una situació, exacte, que segurament arribarà, no? Perquè a tots ens passen coses, no? Que et generi aquesta ansietat, tindràs unes eines, no? Una fortalesa per sortir-te amb més,
1: sí,
0: facilitat.
1: Sí, normalment l'ansietat és perquè hi ha alguna coseta de la teva vida que no acaba d'anar bé i t'està creant aquest nerviosisme. I llavors, bueno, és una mica examinar què m'està passant, en què estic que bé, que és el que no m'acabo de trobar-hi bé, i una mica a vegades pot ser, doncs, estàs amb una parella que no et convenç, o vols, la teva parella vol tenir fills i tu no en vols, o la feina no és la que tu volies, cosetes així.
0: El que s'ha de vigilar és això, no? Doncs que aquesta ansietat es perpetuï i que acabi, doncs, provocant també una depressió, no? Que de vegades allò...
1: Bueno, normalment quan hi ha un té atacs d'ansietat, de seguida consulta, perquè es passa molt malament. Llavors, la primera dius, vas colant, però arriba un punt que ja busques ajuda. Uh-huh. Que passa que a vegades l'ajuda que es busca, que jo crec que això és un mal de la societat, és la pastilla, no? La pastilla que em faci sortir d'aquí, i si ho poguéssim arreglar tot amb pastilles, jo crec que molta gent ho faria.
0: Però varetes màgiques no hi
1: ha. No, la pastilla el que fa és que, bueno, t'ajuda a equilibrar-te una miqueta perquè tu puguis treballar què és el que t'està passant. Si no hi ha aquesta feina extra, la pastilla per si sola no serveix de res.
0: Mm-hmm. És a dir, que la feina, que si una persona té un atac d'ansietat i s'adreça a un professional, més enllà de la pastilla, el treball que es fa és una mica de buscar el per què.
1: El per què.
0: No?
1: El per què, sí. I com acceptar i com manejar aquesta ansietat, no? No vulguis dir que se'm passi ràpid perquè això té un temps. Llavors és un subidon i llavors va baixant i tu saps que va baixant, amb la qual és l'avantatge que té, no? De que saps que en algun moment determinat ho passes malament però al final baixa. I llavors, paral·lelament, fer un treball de dir, bueno, a veure, què m'està passant? Per què ara en aquest moment, precisament, si jo estava molt bé, què és el que no acaba de... Què ha passat que ha motivat que jo comenci a estar així? O que no em trobi gens a gust.
0: Mm-hmm. De fet, estava pensant que aquí a Mollet, que hi ha molta gent que escriu, doncs vam tenir una veïna d'aquí de la ciutat que havia patit allò un procés d'ansietat i que va escriure un llibre, no? Un llibre petit, sí, explicant la seva experiència també, com dient allò de l'ansietat, es pot allò... hi havia el subtítol que deia allò de l'ansietat, se aprende, se sale y se aprende.
1: Sí, a més és un trastorn que no és molt ben vist, no? Vull dir, de fora, va, això són cuentos, no? Vinga, va, que no n'hi ha per tant. Ah, té una baixa per ansietat, uf, vaja, pots comptar, però bueno, això no l'impedeix anar de viatge... Clar, la gent és molt dolenta. I llavors, fins que no t'hi trobes, no saps realment lo malament que es passa.
0: Que pot arribar a ser paralitzant, no? Aquesta companya. Jo deia, és que diu, jo em quedava asseguda jo en un banc perquè no em podia moure.
1: O perdre el sentit i no saber tornar a casa, en un lloc que tota la vida hi has anat, no? O el mateix carrer on vius, quedar-te'n allà i no saber ni com sortir, no? O estar en una botiga i no saber com sortir de la botiga. Coses així, que clar, el cervell és molt, molt poderós.
0: Uh-huh. Estava pensant que normalment, no sé si és perquè som més expressives, però les dones en parlem més, el tema de l'ansietat, la depressió, però evidentment no és allò una afectació exclusiu, no?
1: Que també... Tenim molts pacients amb ansietat, homes. Uh-huh. Que això no és un exclusiu, per sort, no és exclusiu de les dones. El que passa que, clar, les dones i els homes ens expressem de forma diferent, uh-huh. Això està clar.
0: Uh-huh. Sí, però estava pensant allò, homes que sobretot és per situacions laborals, aquests, no?
1: De parella, quan, sobretot. Tot. Bàsicament és laborals i de parella.
0: Són habitualment les situacions que us trobeu tant en allò, en homes i dones, eh?
1: Sí, sí. Les dones, potser, és més situacions de parella o situacions de familiars.
0: De gestió, allò.
1: Exacte.
0: Gestió de la
1: família. I els homes, pues, generalment és per la feina, però també a vegades en situacions de parella que no acaben de saber com... que no estan còmodes i no saben com sortir-ne.
0: És a dir, que hi ha més consultes de les que a priori un podria pensar, no? Serien de les més habituals?
1: Bueno, i els que no poden anar perquè no tenen diners o perquè la Seguretat Social no els atén. Vull dir, societat avui en dia, pues, anem malament.
0: Bé, acabarem allò amb un missatge allò positiu, dient allò que si un té aquestes eines i aquest suport, que si no us acabeu d'en sortir, doncs podeu trobar un professional...
1: No, i que, a veure, tot i que hi ha molta afectació, perquè, clar, són moltes vivències, la situació tampoc és molt coratjosa, però sempre se'n parla més i sempre la gent consulta més, jo crec. S'han entregat bastants esquemes de dir, bueno, només hi van a consultar els que són bojos, això es va trencant. I a cada vegada hi ha més gent que no té por de dir, pues, escolta, vaig al psicòleg i no passa res, no?
0: No, i de vegades fins i tot és aconsellable, eh? Que, doncs, de tant en tant, allò poder tenir una trobada i dir, a veure en quin punt estic de la meva vida.
1: El que passa és ser conscients de que el psicòleg no et soluciona.
0: La feina l'has de fer tu.
1: Exacte.
0: Això.
1: I el psicòleg dona pautes i et va donant eines i t'orienta cap on pots, però clar, el treball el fas tu el dia a dia, quan fora de la consulta, també dins la consulta, però també fora de la consulta.
0: Queda dit. Teresa, ho deixem ara aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé,
0: ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.

Doncs el que fem és posar el punt i final, perquè ja hem arribat al punt horari en què hem de marxar, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: al matí.
1: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Aquest dijous, dia 4 de juny, és Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla. A Mollet, cada any, des del Casal Cultural, organitzen en coincidència amb aquesta celebració una jornada on les catifes de flors són les protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició, i aquest dissabte, 11 catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. El procés comença dies enrere amb un dibuix d'allò que es vol representar i ja el mateix dia es marca el terra amb un guix o bé amb plantilles. D'aquest procés n'ha parlat Teresa Llavina, membre de la Comissió de Catifaires del Casal.
1: Catifes de la Catedral de Barcelona les fem sempre els catifaires de Mollet. Per tant, un any més farem les catifes de la catedral. I aquest any és complicat perquè sobrevé la visita al Sant Pare i volem fer una catifa a Barcelona.
2: També a la Sagrada Família.
1: A la Sagrada Família, i per tant ja ho tenim demanat i esperem que tirem endavant.
0: Escoltàvem ara Josep Cot, portaveu de la Comissió Molletana, que ens comentava aquesta fita destacada, i és que han demanat participar en la confecció de la catifa de flors que guarnirà la Sagrada Família en el marc de la visita del Papa Lleó XIV. I també us informem que nou matí de caos ferroviari amb epicentre a Mollet per un robatori de coure. La circulació de la línia R8 ha quedat completament interrompuda aquest matí després d'un nou robatori de cablejat entre les estacions de Mollet Sant Fost i Granollers Centre. La incidència també està provocant retards superiors als 30 minuts a les línies R2, R2 Nord i R11, afectant centenars d'usuaris que passen diàriament per Mollet. Segons ha informat Renfe, l'avís s'ha registrat poc després de les 6 del matí i ha obligat a activar un servei alternatiu per carretera a tota la línia R8, mentrestant els trens de la resta de línies circulen amb importants demores en plena hora punta. La situació torna a posar Mollet al centre dels problemes recurrents de robatori de coure a la xarxa ferroviària catalana. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
2: El POU.
3: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
4: El POU.
5: Tastets de llengua.
6: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que mantenen les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim a l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat amb USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 704, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Continuem amb la història de l'alpinisme modern. Passem d'uns tímids intents d'escalar el Mont Blanc a començar a prendre's la cosa més seriosament. Avui, capítol 3, el Mont Blanc, segona part. Varen haver de passar 8 anys perquè es dugués a terme un nou intent d'escalar el Mont Blanc i una nova generació de guies, molts dels quals encara no havien nascut quan Sozir va oferir la recompensa, es varen llançar cap a la muntanya. El 1785 van començar una sèrie d'intents que any rere any varen servir perquè els guies anessin acostumant-se al terreny i millorant poc a poc la seva rudimentària tècnica. I d'altra banda, també per deixar de banda els seus temors. El mateix Sozir, que llavors tenia 45 anys, va decidir participar en un dels assalts acompanyats per 9 guies, sense èxit. Totes les temptatives es realitzaven per la vessant nord-oest, ja que es considerava la ruta més lògica. I en 3 ocasions varen assolir el cim del Dom de Goûter, a 4.389 metres, però cada cop es trobaven amb l'aresta final que duia el cim i a partir d'aquell punt eren incapaços de continuar. Així doncs, si bé Horace Benedict de Sozir va ser qui va pujar en marxa l'empresa, a Chamonix hi havia un home diferent de la resta de guies i que mirava la muntanya com un problema per resoldre. Aquest home, figura capital de la conquesta del Mont Blanc, va ser Michel Gabriel Paccard. Fill d'un notari, va néixer a Chamonix l'any 1757 i es va formar a Torí i a París, on va estudiar medicina. El 1781, Paccard va començar a exercir com a metge al seu poble natal i de seguida es va dedicar, gràcies a la seva aguda intel·ligència i a les seves dots com a escalador, a investigar sobre els problemes de supervivència en l'alta muntanya. Home de formació científica, no es conformaven a acceptar perquè sí les opinions dels demés i va començar a estudiar distintes rutes i observar la muntanya des de diferents angles. Com que no es podia permetre el luxe de contractar portadors, efectuava totes les seves temptatives acompanyat d'algun amic o parent a qui aconseguia convèncer. Amb tot aquest panorama va realitzar uns 5 intents i finalment va arribar a la conclusió de que la millor ruta per atacar el cim era no per la vessant nord-oest, pel Dom de Goûter, sinó per la vall del Gel. Estava convençut que tots els precipicis que l'envoltaven podien salvar-se per una dreta rampa de neu, actualment coneguda com l'Ancien Passage, que duia cap a un terreny més fàcil. Tots els guies opinaven que aquella via era impossible, però ell havia estat observant la ruta amb el seu telescopi durant 3 anys, fixant-se en tots els llocs on s'hi podien produir allaus i observant els canvis que es produïen en el gel, fins que es va convèncer que es tractava del millor camí cap al cim. En Paccard no perseguia la fama. Era un home modest que parlava poc dels seus avenços. El seu afany per assolir el cim es devia més al seu afany d'aconseguir-ho en nom de França com per al seu interès científic. Anhelava realitzar mesures baromètriques i altres observacions per tal de determinar l'alçada de la muntanya i demostrar que el seu Mont Blanc era el cim més alt de tots els Alps, la qual cosa en aquells temps no era generalment acceptada. Així doncs, Paccard va planejar dur a terme l'intent durant la primera lluna plena d'agost de 1786. Inicialment tenia previst d'anar-hi amb un amic, però al final aquests no li va estar possible i va haver de contractar a Jacques Balmat. Aquest era un jove camperol que es guanyava la vida caçant isards i recollint cristalls de roca. Era bon escalador, fort i valent, però a la vegada xulo i cregut, per la qual cosa els demés guies de Chamonix no el consideraven un bon company. 2 mesos abans havia format part d'un dels grups que havien arribat al Dom de Goûter. En Paccard se'n va guardar prou d'explicar-li que la seva intenció era anar per una ruta diferent, ja que sospitava que l'entusiasme de Balmat s'esvairia tan bon punt li digués que per on realment volia pujar era per la tristament famosa Vall del Gel, on el 1775 havia fracassat la primera temptativa dels quatre guies. Tarda del 7 d'agost, aquells dos homes van sortir de Chamonix. Era un grup molt reduït i mal equipat per una empresa com la que anaven a escometre. Anaven molt carregats. Doncs, a més de les mantes i el menjar, havien de carretejar amb aquells pesants i voluminosos instruments del doctor Packard. Havien passat tres setmanes de mal temps, però aquella era l'última lluna plena abans de la tardor i el doctor no volia perdre aquella oportunitat. Varen passar la nit al raser d'unes roques a l'alçada de la muntanya de la Cot per reprendre la marxa de matinada. A les 4:45 del matí arribaven a la cresta rocosa. Varen entrar a la zona del gel i a partir d'aquell moment començaren a veure-se-les amb les esquerdes de la junció. Els dos homes ja havien estat allà, però com acostuma a succeir a final de temporada, el gel el trobaren molt més caòtic. Sense cordes ni piolet, imagineu el drama d'aquells homes, els quals no disposaven només que de dues perxes d'uns 3 metres de llargada, les quals les van utilitzar en diverses ocasions per col·locar-les travessades damunt les esquerdes i així poder-les creuar. Encara més perilloses eren les petites esquerdes dissimulades sota la neu. Fins a 4 cops van haver de tirar-se al damunt de les perxes per poder sortir del malpàs gatejant sobre elles. Fins a aquell punt, en Balmat estava convençut que seguien la ruta tradicional, però quan en Packard, en comptes de girar a la dreta en direcció al Dom de Goter, va seguir recte cap a la Vall del Gel, se'n va adonar de les veritables intencions del doctor. Penetrar dins d'aquell congost i provar una ruta que els guies havien declarat impossible. I què va passar després? Seguim la setmana que ve.
2: Pals i botes. L'agenda.
3: El dijous dia 4 hi ha la programació del segon semestre de 2026. A les 20 hores, en el local del club, vocal Alfons Fernández. El mateix dijous dia 4, extrem. Matinal, grup dels dijous. Llinars del Vallès, poblat ibèric del Far. Vocals Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut 8 quilòmetres amb un desnivell positiu de 323 i negatiu de 323. 4 hores de durada, dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí i el transport en vehicles particulars. Dissabte 6, senders. GR2, etapa 2, Boadella de l'Empordà, a Lladó. Vocal Jordi Luquer. Recorregut 16,7 quilòmetres, més 3,1 opcional, amb un desnivell positiu de 510 metres, més 220 opcionals, i negatius de 410 metres, més 220 opcionals, i 4 hores, més 1,1 d'opció. Dificultat mitjana. Cal portar, esmorzar, dinar, aigua i equip personal. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 20 euros els socis, 26 euros no socis. Observacions. Una petita desviació en la ruta, opcional, ens permetrà fer el cim de Santa Magdalena, que és uns 100 cims, amb vistes a la banda i banda de l'Empordà i els Pirineus. Diumenge 7, tothom. Catifa floral del Corpus a la Rambla. Vocal Maria Teresa Llavina. Cal apuntar-se per saber quines persones comptem. De 7 a 7:30 del matí es començaran a preparar les catifes.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. La plaça Joan Miró del barri de Plana Lledó es transformarà aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha destacat l'aspecte social d'aquesta nova edició del Pintalis, que compta amb el suport de l'Associació de Veïns i Veïnes de Plana Lledó i de la coordinadora de les entitats de cultura popular. La cultural Dionisio també ha parlat del poder de la cultura com a element de cohesió social.
1: Creiem que és un element molt important promoure la cultura com a element de cohesió social, com a element de promoció de ciutat, però també un festival especial perquè també té aquest doble objectiu de dignificar i millorar l'espai públic. Per tant, aquest any hem escollit aquí, al barri de Plana Lledó, concretament a la plaça Joan Miró, i també aquest any hem fet, podem dir, una empenta, no?, més social, més cultural, aquest festival, i comptarem durant aquest cap de setmana, durant el divendres, dissabte i diumenge, doncs amb moltes activitats que hem treballat conjuntament amb la cultural, per tant, aquesta coordinadora d'entitats de cultura popular de la nostra ciutat i també amb l'Associació de Veïns de Plana Lledó.
0: El coordinador artístic del festival és el molletà Marc Alvarez, artísticament conegut amb el nom de Dace. El Pintalis Fest 2026 comptarà amb l'acció directa de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 de més petits. I en política us informem que ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita ha estat al barri del Calderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. Suárez ha lamentat l'estat en el qual es troba el barri, ja que afirma que el Calderí és una zona privilegiada perquè està a prop del centre, gaudeix de diversos centres educatius i té una incorporació directa a l'autopista. En aquesta trobada, el principal malestar que els veïns han traslladat és la manca de manteniment, en especial a les places Josep Irla i la plaça de la Gabineta. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU. Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
3: Andalucía, la que divierte.
4: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.
5: Andalucía. La radio, la teva radio. Radio Mollet, emisora municipal.
0: Escoltes Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i també del contracte de l'executiu amb Huawei.

0: Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
1: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
2: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
0: Els socis d'Investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb el PP i Vox, li han demanat a Illa que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I una enquesta del sindicat Estès i Ustec revela que el 93% dels alumnes i el 86% dels docents utilitzen eines d'intel·ligència artificial amb finalitats educatives. L'alumnat hi dedica de mitjana una hora diària per fer resum, resoldre dubtes o bé elaborar treballs, mentre que gairebé un 28% admet que copia directament continguts generats per la intel·ligència artificial sense revisar-los. I entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics tarragonins. Ja estan operatius i també ja estan integrats al Pla Secta, com també el sistema és alert. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Laura Casas.
3: La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permetran detectar fins a 5 substàncies diferents, com l'òxid d'etilè, el clor o l'amoníac. La delegada del govern a Tarragona i directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han fet les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat més.
4: Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no? D'anar incorporant aspectes, no? que millorin, no? la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
3: Els sensors s'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port de Tarragona.
0: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
7: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
8: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
9: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
6: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: m'atrapa.
1: Puc deixar-ho escapar, puc deixar-hi tot el meu cos. I ja menys feta pols,

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La plaça Joan Miró del barri de Planalladó es transformarà aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. Aquesta edició comptarà amb l'acció directa de 6 artistes que deixaran la seva empremta amb 3 murals de grans dimensions i 3 més petits. I també us informem que Mollet del Vallès celebrarà les seves arrels agrícoles amb una nova edició de la Festa de l'Espiga. El pròxim dissabte, dia 13 de juny, el Parc de la Farinera acollirà la segona edició de la festa després de l'èxit de l'any passat per continuar reivindicant les arrels agrícoles de Mollet. I també parlarem del fet que el Centre Cívic de Camp Antiquet acaba el curs amb una nova edició de Viu al Cívic. Serà aquest divendres, dia 5 de juny, a partir de 5:45 de la tarda, que han preparat tota una tarda plena d'activitats per celebrar aquest final de curs. I per acabar, parlem de política. Ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita s'ha del barri del Calderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
3: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Avui, un dimecres més, tornem a ser amb vosaltres amb el programa de la gent gran. Avui us acompanyem en Joan Alberti.
2: Bon dia.
1: I qui us parla, Carme Canaleta. I com de costum, tenim els controls tècnics en Sergio Guardeño. Li fem una senyal perquè potser no sí que ens deu sentir. Avui tenim un tema de rellevància per a la nostra comunitat: la seguretat dels ciutadans, concretament dels nostres grans, de la gent gran, i sobretot els dies quan retirem les nostres pensions dels caixers automàtics. I per parlar sobre aquest assumpte, comptem amb la presència de dos representants de la comissaria de Mollet, de Mossos d'Esquadra de Mollet del Vallès, en Àlex i en Albert. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I, bueno, benvinguts, i per ser nosaltres. I ara, doncs, tenim que començar primer amb l'agenda de la setmana i després reprendrem l'entrevista. En Joan comença,
2: bé,
1: no?
2: Bé, el 3 de juny, avui, hi ha una presentació de Els nostres mestres, la memòria de la nostra ciutat. Es fan al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. Demà, 4 de juny, a les 7 de la tarda, vespres gastronòmics dedicat a begudes fermentades en el Museu Avelló. Cal inscripció prèvia. Hi ha un link llarguíssim que val més que el busqueu a l'internet, perquè si us el dic ara, malament. El dia 5, de 9:45 del matí fins a les 2 i de les 4 de la tarda fins a les 9 del vespre, hi ha la recapta de sang de Creu Roja en el Mercat Vell, que ens conviden a tots a anar-hi. I el 6 de juny a les 9 del matí, el Mercadillo de segona mà a la Rambla La Unió.
1: Seguim. El dia també 6 de juny, a les 8 de la nit, a un tas de vins al matí, i manada a Nosa Galícia. El 7 de juny, a les 11, des de les 11 a les 2, Festa Verda de la Biodiversitat al Parc de Can Borrell. El 7 de juny, de 8 a 3, Mercadet de Col·leccionistes de l'Avinguda Llibertat, tal com he dit, des de les 8 fins a les 3. El 7 de juny, també a les 5:30, Vall de la Gent Gran, a l'Espai Sant Jordi.
2: Bé, i ara us donarem una notícia una mica avançada, que és el 12 de juny a les 6 de la tarda, hi ha un berenar espectacle, Deixeu-me ser una dona normal, aquí al Lledoner. També cal que reserveu l'entrada perquè l'aforo és limitat.
1: Molt bé, bueno, el Sergi es posarà només ara un petit fragment de música.
2: Una mica de
1: res,
2: música.
1: Només per donar un toque, un tas a la nostra conversa.

0: Bé, Joan, vaig començar.
1: Bé.
0: I la gente 007, no?
1: No, Missió Impossible.
0: Ah, Missió Impossible.
1: Bé, com hem dit abans, tenim aquí dos agents de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Mollet del Vallès, concretament de l'Oficina d'Atenció a la Comunitat, i els hi volem fer moltes preguntes relacionades amb això. Bé, per exemple, la primera és: com veieu la situació actual? És millor, pitjor que altres anys? Empitjorarà molt més per l'any vinent?
2: Bé, en primer lloc, Carme, Joan, gràcies per convidar-nos. I bé, en qualsevol cas tampoc entraria jo en aquest tipus de valoració. Sí que el que faria és que nosaltres, tant l'Àlex com jo, com a membres de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, el que fem és, després l'Àlex hi aprofundirà si s'escau, el que fem és que recuperem aquells hàbits o interioritzem aquells hàbits que en altres aspectes de la vida tenim per evitar que si l'any passat o el proper sigui millor o pitjor, no hi hagi masses variacions. Què vull dir? Que moltes vegades, evidentment que passen coses a Mollet, passen coses a molts altres municipis de Catalunya. El que passa que malauradament, i tot i que després ja ho pormenoritzarem una mica, i explicarem una mica estratègies per previndre, doncs, ser víctimes de fets delictius. Però en qualsevol cas, i abans una mica fora de micro que ho parlàvem, si apel·lem una mica al sentit comú i al control del nostre entorn, probablement moltes de les coses que malauradament ens poden passar, com que ens desinflen les rodes d'un pneumàtic, que estem fent l'operativa a la caixa i ens tiren diners a terra i ens distreuen, i que ens capten l'atenció i ens distreuen d'allò que volem fer, si tenim aquest control de l'entorn, probablement les dades no sabem si seran millors o pitjors, però sí, per força que tots tenim un control de l'entorn i col·laborem amb les entitats financeres, que ells també som els principals també interessats en que tot funcioni, doncs segurament l'any que ve no ens haurem de preocupar per si ha pujat o baixat, i probablement entre la feina que tenim delegada a nosaltres del control d'aquestes dates tan significades, de que els pensionistes cobreu la paga de juny o el novembre, la paga de novembre, que per això també venim a la tardor, doncs ens evitarem disgustos familiars que en molts casos poden ser absolutament dramàtics.
0: Home, clar que sí.
1: I en tot cas, si fem una prevenció ben feta, no seran tan dolents com serien si no féssim aquesta prevenció.
2: Sí, tal qual. Joan, és el que volia comentar una miqueta. És a dir, nosaltres no podem entrar en la casuística de les dades si les tendències augmenten o no és la nostra funció. La nostra funció és com estem amb el col·lectiu de la gent gran, que per nosaltres, per Mossos d'Esquadra, és un col·lectiu d'interès que ens ocupa, que no preocupa, que ens ocupa com
0: i molt
2: ens
0: sensible, no?
2: I molt sensible, com ens ocupa la canalla, complementàriament amb els companys de policia local, la gent més jove, tant que sigui la formació viària, que ells en són molt més experts que nosaltres, com una mica ajudar a l'educació per a la ciutadania.
0: Evidentment.
1: Bé, i aquesta prevenció de la que estàvem parlant, la podíem especificar una mica més.
3: I tant. Nosaltres, des de Mossos, sempre recomanem, que són recomanacions que cadascú, nosaltres no ens fiquem a com ha de viure la gent, simplement plantegem, no?, els riscos que pot haver-hi respecte, en aquest cas concret, com ens deies, de treure els diners, d'anar al caixer a treure diners. Donem recomanacions del que ens sembla a nosaltres que seria la manera més adient, més adequada i més segura per poder treure aquests diners. Per exemple, quan ens trobem dates com aquestes, que està la paga doble, no? Que ara el juny es fa la paga doble, sí que és veritat que ho parlàvem abans de record, que pràcticament és hi ha una mena de cultura, diguéssim, d'anar a treure, per una part de la població, d'anar a treure els diners quan
0: tots
3: es cobren, anem allà i traiem els diners. Clar, a nosaltres ens sembla que això, evidentment, és una ens posem en risc nosaltres mateixos, perquè si ens fa falta treure'l, doncs ho haurem de treure, però seria molt més prudent, doncs, treure una part, no?, anar a fer alguna disposició, però que no sigui de la totalitat, per evitar, doncs, que si malauradament seguim els consells de seguretat, doncs tenim algun problema que ens afecti a tota la quantitat. De quina manera pensem que és més segur treure diners? Doncs, primerament, anar en horari d'obertura, quan està oberta l'entitat financera. D'aquesta manera, ja sigui el caixer interior o exterior, però davant de qualsevol problema tenim el personal d'allà, els treballadors, que ens poden ajudar. Sí, que ens poden fer alguna
0: manera. Teniu col·laboració amb les mateixes entitats bancàries els dies concrets aquests? O
3: sí, però parlo quan nosaltres anem com a... O sigui, quan un ciutadà va com a client, i està l'entitat oberta davant de qualsevol problemàtica que es pugui trobar, pot, té aquest recurs, perquè està oberta. Té el recurs de qualsevol treballador allà que ens pugui ajudar, que ens pugui donar un cop de mà. Perquè quan nosaltres anem, un altre consell seria anar acompanyats. Jo vaig anar acompanyat d'alguna persona, si tinc aquesta possibilitat, vaig acompanyat d'algú, i mentre jo estic fent l'operativa, mentre jo estic ficant la targeta, mirant a veure quan n'he de treure, l'altra persona està pendent que ningú se m'apropi, que ningú estigui allà vigilant el que jo estic fent, perquè jo estic fent l'operativa. Llavors, si en algun moment, anem acompanyats o no, algú que jo no conec se m'apropa allà amb qualsevol de les intencions, perquè clar, jo no sé quina és la intenció real que té, sempre deixo de fer el que estic fent i li demano, sisplau, que s'aparti, que no necessita ajuda. Si necessita ajuda, ja buscaré el treballador de l'oficina o qualsevol altra manera, però no qualsevol persona que jo no conec que se m'apropa és un risc potencial que tinc que m'intenti enganyar, que m'intenti, no?
0: Ja, però moltes vegades hi ha gent gran que jo ho he vist, no? Gent gran que està, vull dir, intentant treure diners amb la targeta, que s'equivoca, que no sap com, i mira al costat a veure si algú que el pugui ajudar. I això que has dit tu, sí, però... Àlex, és important, perquè tens que demanar la col·laboració dels de dintre, del banc, sí, perquè clar, sí, algú que sigui de bona fe pot ajudar, i una vegada també vaig ajudar, però jo podia ser també un quinqui d'aquests, i hagués pogut, sí, vull dir,
3: sí,
0: no,
3: sí, sí. Sí, ho entenem perfectament. No, entenem perfectament. Era,
1: algú ve a ajudar-te i el que t'ajuda és a caure.
0: Sí. Bueno, no tothom, però és la prevenció que dieu vosaltres. No?
3: El tema del banc és un tema molt sensible que hem de tenir molta, molta, molta cura. Llavors, qualsevol persona que se'ns apropa, que no coneixem, no, com no sé la intenció, és molt probable que el que vulgui sigui enganyar-me o treure'm la targeta, veure el PIN i després me la treu. És probable. No és que passi, però pot passar. Llavors, hem de tenir aquesta prevenció i hem de tenir aquest... És molt millor anar acompanyats en horari d'obertura. Davant de qualsevol circumstància, puc entrar allà al treballador que em doni, m'anuli la targeta al moment a veure què ha passat, si perquè no pugui treure diners. Tot això intenta evitar treure tot de cop. Si, malauradament, hem de fer-ho quan sortim de fer l'operativa, quan sortim del banc, ho guardem sempre ben guardat i anem a casa a deixar els diners. No ens aturem a altres llocs.
0: A fer compres.
3: Perquè potser algú ens ha vist...
1: Directes a casa.
3: Sí, perquè algú potser ens ha vist, ens pot seguir i ens pot...
0: A la porteria o qualsevol altre lloc.
3: Llavors hem de tenir una mica de cura. De no anar, per exemple, a un bar i deixar tes els diners i que... algú que m'hagi pogut veure que s'ho pugui importar. Tot això, i si malauradament alguna vegada ens treuen la targeta o se'ns perd la targeta, pot passar, doncs que tinguem clar que en el minut 1 el que hem de fer és donar de baixa aquesta targeta, trucar al banc i assegurar que anul·len aquesta targeta perquè no pugui continuar fent operatives. Perquè hi ha alguna vegada que ens hem trobat d'una persona que està fent el pagament a un centre comercial, a un comerç, on sigui, està fent el pagament i li demana el PIN, tecleja el PIN, però sense adonar-se'n que potser no està tapant el número. Llavors algú ho veu, després, si ens treuen la targeta, aquí tenim un problema perquè tenen la targeta i tenen el número. Llavors poden continuar fent. Si alguna vegada ens trobem amb això, que no tenim la targeta, que no la trobem, l'anul·lem. Truquem i anul·lem la targeta, per seguretat. Després, no era res, ha aparegut, està al menjador i no ho sabia. Cap problema, es pot tornar a activar. Es poden, si l'han anul·lat, ens ho poden enviar un altre cop. No passa res, però sobretot estar segurs que no ens continuen fent càrrec o que no tenen aquesta possibilitat. És important, això.
0: Sí, no, el problema bàsic, bueno, no té que veure potser amb el robatori, però el problema bàsic és la soledat de la gent gran, que, clar, moltes vegades tu comentes d'anar acompanyat, però moltes vegades la gent gran, els fills treballen, tenen fills o no tenen fills, i clar, tenen que anar a comprar, tenen que anar amb la targeta, prou feina, hi ha molta gent gran que no sap ni com fer-la servir encara, i clar, jo penso que tots tindríem que tenir el telèfon del banc en un puesto, perquè si ens passa, no? Si ens passa alguna cosa d'aquestes, tenir el telèfon a mà enseguida.
1: Sí. I tots els bancs tenen un telèfon per...
0: Sí, però el telèfon està a la targeta. Si t'han robat la targeta, no, ja...
1: No, te'l donen ells, i l'única cosa és tenir-lo
3: memoritzat
1: en el mòbil, amb un paperet a la butxaca...
0: Per internet es pot trobar?
3: Sí, es pot consultar d'una manera molt fàcil. Ja. Nosaltres posem l'entitat bancària que tenim i donar de baixa targeta, i surt un telèfon. Vale. En aquest telèfon nosaltres truquem i és pràcticament immediat. És trucar, donar les nostres dades i llavors donen de baixa la targeta. Sí. És un tràmit molt ràpid, que evidentment, si ens han furtat, no, ens han sostret la targeta, estem nerviosos, doncs fem ús de...
0: Calma.
3: Entrem a una botiga, li demanem, per favor, sisplau, deixeu que truqui per donar la baixa targeta i ens ajudaran i això ho podrem fer. Però sobretot és important que s'anul·li, que... Clar, nosaltres, això d'anar acompanyat i tots els consells que donem, evidentment és...
0: Es pot fer,
3: si ens
0: o
3: va
0: no es
3: bé,
0: pot fer,
3: hi haurà qui digui, doncs, jo he de treure sí o sí els diners de cop perquè em fan falta i són meus. Evidentment que podrem fer, però nosaltres els consells que donem és perquè interpretem o considerem que és una manera més segura de fer aquesta retirada dels diners. Però, evidentment, nosaltres no ens fiquem a la narrativa interior de cada família.
0: No, però és la societat en la qual vivim, no? Sí. Vull dir que el canvi de la societat és evident, perquè abans la gent anava dintre el banc i o anava amb els fills, perquè els fills tenien uns altres horaris, o amb el marit, però...
1: Sí. I és que avui en dia, entre els bancs, ha desaparegut la caixa. Tot has d'anar a caixer automàtic. I hi ha molta gent gran... Sí. Potser una mica més gran de nosaltres, que això de posar-se davant d'un caixer automàtic els hi dona un mal d'estómac d'entrada.
2: Sí, a vegades l'operativa no és senzilla, però nosaltres ho tenim molt interioritzat de manera natural i ens sembla que
1: el més natural del món.
2: Com que jo ho tinc naturalitzat, ho ha de ser per tothom. Que ens en guardem prou també de dir-li a les entitats financeres, a l'empresa privada, que és el que té que fer o deixar de fer amb els seus clients, tot i que siguin dipositaris dels seus estalvis, evidentment.
0: Però tindria que ser una cosa...
2: Però jo crec que
1: nosaltres podem dir alguna cosa
2: més. Sí, no, sens dubte. Dit això, entenc que ells també són els primers interessats en que la seva clientela precisament no tingui problemes per ser extremadament vulnerables fent una operativa a peu de carrer.
0: Clar.
2: I, de fet, nosaltres... I també m'agradaria recuperar un tema que abans, relacionat amb l'operativa dels caixers, que abans de manera simpàtica hem utilitzat un terme kinky, i és el fet de dir... Deixa'm que m'expliqui què veuràs on vull anar a parar. És el fet de que no donem per entès o per preconcebut que segons quin tipus de cliché de persona que va vestida així oixes serà qui vindrà a buscar les pessigolles. No sé si m'explico. Ens tenim que refiar de l'aspecte, de la indumentària, de l'accent o de qualsevol altre tret significatiu que ens pugui posar en alerta potencialment davant d'algú que dic ui, aquest em vol aixecar la camisa o no, perquè us podíem explicar mil casos de gent que aparentment va impecable amb un discurs impecable i que després tenim un drama familiar. I ho deia en el bon sentit del kinky, però no per aprofitant la benentesa aquesta, però per fer-me venir bé l'argumentari de dir que l'aparença
0: no significa
2: res.
0: No, jo el que vull dir amb aquesta paraula potser no és correcte.
2: No,
0: un quinqui per mi és un que m'està robant un frau del que sigui. No perquè sigui migrant, ni perquè sigui d'aquí, o perquè sigui...
2: No anava per aquí.
0: Ara, després d'això és un tema molt gran.
1: És el que dèiem abans. Potser l'aparença és el que ens crida més ràpidament l'atenció, però aquest no és el problema. Més aviat hauríem de desconfiar del que ve a voler-nos ajudar quan hem demanat ajuda.
3: I tant, aquest és un punt molt important, perquè potser tenim integrat el nostre sentiment o així, que potser qui és un lladre és una persona mal vestida o que ve, no, que es ve molt deixat d'aspecte o el que sigui. I no, moltes denúncies comencen amb... Sí, sí, jo vaig confiar perquè anava molt ben vestit. I ja, però clar, és clau el que diu Joan, que és una persona desconeguda que ens vol ajudar, que està apropant-se mentre jo estic fent una operativa amb una targeta. No toca que algú s'apropi per ajudar-me, per ben vestit o mal vestit que vagi, és igual. És una persona desconeguda i és aquí on hem de detectar el problema, que és un desconegut que s'està apropant mentre jo estic fent una operativa amb la targeta.
1: I que jo no he demanat ajuda, en cap moment he demanat ajuda, ja me'n surto solet.
3: Sí.
0: Ja, bueno, això és la tecnologia, l'avanç que hem tingut, que per unes coses va molt bé, és molt ràpid, vivim en una època d'acceleració, que tot ho volem ja, però clar, hi ha altres problemes, com aquests que hi ha gent que s'ha quedat una mica aturada al temps, quan tenen aquests problemes, que em pot passar a mi, que ja m'ha passat també.
2: O fins i tot nosaltres mateixos amb els nostres fills, vull dir, som policies, però deixem de ser persones, clar. I a vegades hi ha consideracions tècniques que els teus fills et poden dir, pare, mare, però què m'estàs explicant, si això va d'una altra manera.
0: Sí.
2: En qualsevol cas, jo crec que el tema de la bretxa digital és un tema que existeix. La gent que ja ha nascut en el món digital ho té tot naturalitzat i de... Però també m'agradaria comentar de que no donem també per naturalitzat que a vegades el col·lectiu dels pensionistes que siguin un món completament aliè a l'entorn digital perquè hi ha moltíssima gent...
1: Molts que ja són pensionistes vam començar a saber una cosa que es deia internet i vam començar a treballar amb internet, teclejant, fent pàgines web amb teclejant codi HTML.
2: Correcte.
1: Ara hi ha programes
2: Que jo ni sabria fer-ho, també t'ho diré. La programació.
1: Ara no sabria fer-ho, però si parlem de fa 30 anys que vam començar a fer-ho evidentment internet ens ha superat.
0: Joan, per això estem en un centre cívic, estem a la ràdio, no? Però estem en un centre cívic on es fan cursos de moltes coses, també no com a prevenció, sinó per informar la gent o per donar-li cursos de tecnologia, de com van els mòbils...
2: Aquí és on volia anar jo, Carme.
0: Vull dir que no fa falta que tinguis un ampli coneixement de tecnologia, però sí...
1: Cada any hi ha cursets, és anar a l'Ateneu.
0: De tot, vull dir, per posar-te una mica a to amb la societat en la qual vivim i ens hem transformat.
2: Sí, que és una societat canviant, que us afecta als pensionistes, com a la gent que estem treballant, com a la canalla, i també molts dels consells que donava l'Àlex no és que siguin específics només per vosaltres, és que és per qualsevol persona que fa una operativa, fins i tot la gent jove. És veritat que la gent jove potser el que és el diner líquid ja no saben ni el que és, perquè ho fan tot per formes de transferència de diners, a través del mòbil.
1: Per Bizum,
2: però els nostres consells... També nosaltres anem als casals de gent gran també a fer xerrades amb tranquil·litat, donar una fitxa. Properament a Mollet, al casal de Vincia, farem una xerrada també, que ho tenim...
0: Allà, a l'Ateneu.
1: A l'Ateneu de la gent gran.
2: Estem encantats amb la col·laboració que tenim amb la regidoria, amb l'Ajuntament de Mollet, que sempre ens han posat totes les facilitats i ens obren les portes.
0: És important.
2: I que podem parlar, com comentava l'Àlex abans, doncs això... L'operativa, el caixer, us l'expliquem amb calma. Quan anem a comprar, com haig de portar la bossa de mà o com haig de portar la cartera, en cas dels senyors, la maleïda cartera, que encara ens la posem a la butxaca del pompis, que no, que s'ha de portar al davant. Correcte. Joan ens està fent mostra que ho té interioritzat. I, per tant, aprofitem la benentesa de l'antena que totes aquelles persones que es vulguin atensar... Lamento ara no poder-vos dir exactament la data, no la tenim al cap, però en qualsevol cas, per xarxes socials...
0: Bueno, com ja...
2: El boca orella de la pròpia...
0: Com no, i com fem agenda cada setmana, llavors...
1: A més, a l'Ateneu de la gent gran, a tots els que hi estem, tenim un grup de WhatsApp que ens va arribant la informació aquesta.
2: Per tant, formeu plenament...

0: Àlex, i molts companys de les oficines de relacions amb la comunitat fem formacions contínues per part de companys de crim organitzat del món digital que sí que en saben.
1: Bé, bueno, el Sergio ens està fent senyals i estem arribant al final d'aquesta entrevista i ja veieu que el temps podríem estar parlant molta estona. Us donem les gràcies a tots dos.
2: Una última pregunta, si em permet.
1: Sí, com no.
2: Que ha sortit també quan estàvem parlant fora d'antena, el que, evidentment, cal denunciar.
3: Sí, i tant, i tant. Hi ha algunes vegades... Sí, està molt bé que ens treguis aquest tema, perquè és molt important per a nosaltres. Quan hi ha algun fet delictiu, hi ha alguns fets que... Hi ha persones que no presenten la denúncia, pel que sigui, no? I és veritat que quan hi ha alguna estafa o algun furt així, per exemple, el caixer o així, la persona després, la víctima, quan està a casa i veu que, ostres, que... Com he caigut en això, no? Perquè m'han estat distraient i m'han fet un reintegrament de diners i... Ostres, hi ha vegades que la gent sent una mica de vergonya de posar la denúncia. Nosaltres demanem que aquesta denúncia es posi, que no passa res, que ens pot passar qualsevol, que no passa res, que es posi la denúncia. Per què? Perquè si no es posa la denúncia, primer, que no es pot fer cap investigació perquè el fet no està denunciat, segon, que no tenim coneixement del fet.
1: Constància, clar.
3: Si s'ha de fer, si s'acaba fent un patrullatge més intens de més patrullatge preventiu d'agents de paisà que es fa per veure, no? Per controlar que l'operativa que es fa bé i tal, doncs si no tenim coneixement dels fets, no es pot fer.
2: Si no podeu investigar si no sabeu què ha passat.
3: Clar.
2: Què ha passat, no el que ha passat,
0: que investigar, que té tota la raó, prevenir. Si nosaltres detectem que hi ha una zona calenta, que podem dir, clar, on hi ha malauradament molts fets, doncs els nostres comandaments determinaran que s'ha de fer més pressió en el punt A, clar, B o C, vale, i ja no ens allarguem massa més.
1: Bueno, Albert i Joa i Àlex, us donem les gràcies per la valiosa informació. I, bueno, moltes gràcies i també als oients que prestin atenció a tot el que heu dit, que ha sigut molt, molt important. I el Joan sortirà...
2: Sí, mira... És que ens vindran a treure de l'orella aviat, Sergi, no. Bé, hem arribat al final del nostre programa i us volem recordar que podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 del migdia fins a 1:00 en directe, o els dissabtes a les 11:00 en redifusió. O si voleu, a www.radiomollet.com trobareu el podcast de tots els programes i, evidentment, del nostre.
1: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies i fins la propera.
1: I, bueno, suposo que la gent ens ha sentit, us ha sentit. I
2: que ens faci cas, que us faci cas a vosaltres, sobretot.
0: En qualsevol cas, que sapigueu, com venim fent de manera reiterada amb Ràdio Mollet, que ens podeu sol·licitar la nostra presència tantes vegades com faci necessari. Estem a la vostra disposició.
1: Ho farem. Gràcies. Salut. Gràcies.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Net al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 3 de juny de 2026. Abans de començar, com sempre, repassem les notícies més destacades d'avui. La plaça Joan Miró del barri de Plana Lladó es transformarà aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. Aquesta edició comptarà amb l'acció en directe de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 més petits. Mollet del Vallès celebrarà les seves arrels agrícoles amb una nova edició de la Festa de l'Espiga. El pròxim dissabte, dia 13 de juny, el Parc de la Farinera acollirà la segona edició de la festa després de l'èxit de l'any passat per continuar reivindicant les arrels agrícoles de Mollet. I el Centre Cívic de Camp Antiquet acaba el curs amb una nova edició de Viu al Cívic. Serà aquest divendres, dia 5 de juny, a partir de 6:45 de la tarda, que han preparat tota una tarda plena d'activitats per celebrar aquest final de curs. Ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita ha estat al barri del Calderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balear, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La plaça Joan Miró del barri de Plana Lladó es transformarà aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha destacat l'aspecte social d'aquesta nova edició del Pintalis, que compta amb el suport de l'Associació de Veïnes i Veïns de Plana Lladó i de la coordinadora de les entitats de cultura popular, la Cultural. Dionisio també ha parlat del poder de la cultura com a element de cohesió social.
2: Creiem que és un element molt important, promoure la cultura com a element de cohesió social, com a element de promoció de ciutat, però també un festival especial perquè també té aquest doble objectiu de dignificar i millorar l'espai públic. Per tant, aquest any hem escollit aquí, al barri de Plana Lladó, concretament a la plaça Joan Miró, i també aquest any hem fet, podem dir, una empenta, no?, més social, més cultural, aquest festival, i comptarem durant aquest cap de setmana, durant el divendres, dissabte i diumenge, doncs amb moltes activitats que hem treballat conjuntament amb la Cultural, per tant, aquesta coordinadora d'entitats de cultura popular de la nostra ciutat i també amb l'Associació de Veïns de Plana Lladó.
0: El coordinador artístic del festival és el molletà Marc Álvarez, artísticament conegut amb el nom de Dace. El Pintalis Fest 2026 comptarà amb l'acció directa de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 més petits. Dace ha comentat que també hi haurà tallers adreçats a tothom.
3: Com cada any tenim molts artistes aplicant per participar en aquest festival, és genial donar-li continuïtat a aquest projecte perquè no podem donar cabuda a tots els artistes que apliquen, no? Però al final, edició rere edició, vam aconseguint que tots els artistes que volem que formin part tinguin aquesta presència. Aquest any tindrem 6 artistes pintant murals i després farem 4 tallers de pintura mural oberts a totes les persones de qualsevol edat.
0: La temàtica del festival enguany és mare. Marc Álvarez ha dit que el significat de ser mare, de donar vida, obre moltes perspectives a nivell artístic.
3: La temàtica d'aquesta edició, Mares, el que busca és obrir perspectives de què significa ser mare, no? Des de la vessant gestant, des de la vessant de rol, des de la mare natura. Al final creiem que mare és un concepte que realment es pot obrir molt i que té moltes possibles visions. Cada artista aportarà la seva, tant amb el seu estil com a nivell conceptual.
0: La imatge gràfica del festival ha anat a càrrec d'una de les artistes participants, l'Àngela Mancho, coneguda artísticament com a It's Mancho. Es tracta d'un cartell que reflecteix la natura, on destaca la figura d'una dona i on predomina la gamma de color violeta.
4: Me inspiré, bueno, lo como decía Marc, en Madre Tierra. Y bueno, a mí me gusta siempre representar mucho la diversidad, entonces bueno, la diversidad en este caso como en la naturaleza, como la conexión que tenemos nosotros los humanos con ella y cómo debemos cuidarla y conectar. Y aparte, bueno, en mis obras también me gusta resaltar mucho la presencia femenina y otras culturas, ¿no? Otras comunidades, entonces bueno, ese es el resultado y bueno, también está acompañado de herramientas que nosotros los artistas urbanos usamos para proyectar, ¿no? Lo que sentimos o lo que queremos compartir con el barrio y bueno, en esta ocasión pues puse como una caja de sprays y pintura plástica porque digamos que suelen usar las dos herramientas.
0: Així doncs, des d'aquest divendres, dia 5 de juny i fins diumenge, les persones que s'apropin a la plaça Joan Miró podran veure la producció d'aquests murals artístics que ompliran de color aquest espai molt freqüentat pel jovent del barri de Planellador. Hi haurà tallers de pintura mural i activitats promogudes per diverses entitats, com ara Espiadimonis, la Cuca Molla, Grallers i Tabalers de Castellers de Mollet i la banda de l'associació musical Pau Casals.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I Mollet del Vallès celebrarà les seves arrels agrícoles amb una nova edició de la Festa de l'Espiga. El pròxim dissabte, dia 13 de juny, al Parc de la Farinera, acollirà la segona edició de la festa després de l'èxit de l'any passat per continuar reivindicant les arrels agrícoles de Mollet. La nostra ciutat s'ha caracteritzat durant molts segles pel conreu de cereals, especialment a gallecs, amb una aposta decidida per l'agricultura ecològica. A més, Mollet compta amb la Farinera Morató, una de les més importants del país i la indústria més antiga de la ciutat. Precisament, Estela Mas, regidora de Turisme i Promoció de la ciutat, ha comentat que l'objectiu de la Festa de l'Espiga és rememorar aquest passat agrícola.
5: Bé, el que volem és això, recordar el patrimoni immaterial que tenim i la singularitat de Mollet. Mollet, durant molts segles i molts mil·lennis, com podria atrevir, era un terreny pla de conreu, sobretot de cereals, i a més, doncs, aquell espai, tenim un espai on se segueix conreant cereals, tenim la trama urbana i, a més, tenim una de les farineres més antigues, vull dir, és la fàbrica més antiga de Mollet, però també és de les farineres més antigues d'Espanya. Per tant, ens semblava que és una singularitat que és també doncs, per poder donar difusió i conèixer.
0: La segona edició de la Festa de l'Espiga començarà dissabte 13 de juny a les 10 del matí. Durant les primeres hores i fins les 2 del migdia, el Parc de la Farinera acollirà contacontes sobre les collides, tallers de decoració amb espigues, la creació de moliners o l'elaboració de galetes d'espelta, entre d'altres. Paral·lelament i com a novetat es durà a terme una passejada per gallecs a càrrec de la gerent del Consorci de Gallecs, Gemma Safont, per recórrer els camps d'espigues. D'aquesta novetat n'ha fet 500 cèntims Estela Mas.
5: Un passat que volíem fer també, que és el que també m'ha semblat molt xulo, no? Introduir la passejada per gallecs per descobrir els tipus d'espiga, els tipus de diferents cereals i tal. L'any passat ens va enganxar que aquells finals d'abril no hi havia espiga encara i ara el juny doncs, bueno, farà calor, però com a mínim aquest any veurem espiga.
0: També a les 10 del matí i a les 6 de la tarda tindrà lloc una de les activitats estrella de la Festa de l'Espiga, la descoberta de la farinera Morató i l'escalada de les Sitges de Gra, una activitat que l'any passat va tenir molt bona acollida i en la qual és necessari reservar cita prèvia posant-se en contacte amb el Centre d'Estudis Molletans a través del correu electrònic sem@molletvallès.cat, ja que només hi ha 100 places disponibles. Jordi Bertran, director del SEM, ha destacat les vistes que hi ha des de les Sitges, on es veu tota la plana vallesana.
6: La visita a la farinera Morató són dues parts. D'una banda, el que és la visita a la fàbrica, pròpiament dita, i l'altra, aquesta escalada, aquesta pujada fins a les Sitges, amb un objectiu, que és veure la vista des de dalt. De fet, quan t'enfiles a qualsevol muntanya de la plana vallesana, ja siguin les muntanyes litorals o les prelitorals, a la plana vallesana, al mig de la plana vallesana, al bell mig, sempre veus un punt destacat de color blanc molt elevat. És com una mena de far en aquest territori ondulat del Vallèsà, que és la Farinera Morató. Per tant, si des de qualsevol muntanya veus la Farinera Morató, des de la Farinera Morató veus totes les muntanyes, per tant, tens una vista completa de 360 graus de tota l'orografia, de tot el relleu del Vallès.
0: Més enllà dels tallers, la Festa de l'Espiga també comptarà amb xerrades on els assistents podran aprendre sobre els cereals o l'art de la molineria. Ja cap al migdia hi haurà un tast de cerveses artesanes i la cloenda de la jornada es farà a les 2 del migdia. I seguim parlant de propostes. El Centre Cívic de Camp Antiquet acaba el curs amb una nova edició de Viu. El Cívic serà aquest divendres, dia 5 de juny, a partir de 5:45 de la tarda, que han preparat tota una tarda plena d'activitats per celebrar aquest final de curs. La jornada comptarà amb la participació d'alumnes, monitors i monitores dels cursos i tallers i entitats del centre que oferiran una mostra de les diferents activitats que s'han fet al Centre Cívic durant aquest curs, com són sevillanes, playback, malabars, teatre o salsa. L'Eduard Pérez, responsable del Centre Cívic de Camp Antiquet, ha afegit que per finalitzar, AMAM organitzarà la seva darrera sessió de karaoke.
7: És format de tarda, tarda, nit. Sí que és veritat que durant la tarda fent una petita mostra de les coses que hem treballat, no de totes, perquè, però de part de les activitats que hem treballat al curs, al centre durant el curs, que sí que podem dir un curs escolar, perquè comencem com els nens, al setembre traient la difusió, comencem l'octubre, acabem ara també cap a l'estiu. I hem format tarda i nit, perquè després a la nit tenim, com ja saps, aquesta entitat tan meravellosa que és AMAM. Tothom col·labora a la festa de final de curs de Camp Antiquet. Però AMAM, un cop acaba el que és la mostra, llavors fent una edició especial del karaoke que coneixen és un cop al mes, mes i mig.
0: Si bé des del Centre Cívic celebren el fi de curs aquest divendres, les activitats continuen. El divendres 12 de juny, el grup de teatre de Camp Antiquet tancarà la temporada de teatre representant l'obra Yo soy de barrio y tú, una obra plena de situacions quotidianes amb un toc de comèdia dirigida per Joaquín Martos. Eduard Pérez ha recomanat aquesta obra.
7: És una obra molt, molt, molt divertida. Està... Quan la vaig veure ja a la presentació a Can Gomar, després parlàvem amb el Joaquín, m'ha preguntat què tal. Diu, ostres, doncs, jo de les que he vist del vostre grup, potser la que més m'ha agradat és perquè toquen una mica de tot, O sigui, sempre tenen aquesta vis còmica a sobre de l'escenari, però també toquen coses molt actuals, però, no sé, vaig veure que estava molt treballat, molt, molt bé.
0: I el divendres 19 de juny, a partir de 6:45 de la tarda, serà el torn de la darrera edició de la disco per a petits i grans de la mà del DJ Alex Fertri. Des del Centre Cívic es recorda també que tots els dissabtes de 5 de la tarda a 8 del vespre l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Camp Antiquet organitzen el ball de la gent gran amb música en directe.
8: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al día. Informaciones de servei.
0: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica meteorològica de la xarxa que ens porta en Luis Mi Pérez. Bon dia.
9: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid, una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia Planalla 2, situada a l'Avinguda de Caldes de Montbui, número 16.

0: En política parlem del fet que ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita ha estat al barri d'Alcalderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. Suárez ha lamentat l'estat en el qual es troba el barri, ja que afirma que Alcalderí és una zona privilegiada perquè està a prop del centre, gaudeix de diversos centres educatius i té una incorporació directa a l'autopista. En aquesta trobada, el principal malestar que els veïns han traslladat és la manca de manteniment, en especial a les places Josep Irla i la plaça de la Gabineta. Són declaracions de Sergi Suárez.
1: És un barri que hauria d'estar molt més cuidat que ara. I aquest és el punt bàsic que tots els veïns que s'apropaven i amb els quals parlàvem, doncs ens deien. Una sensació de poca neteja, de falta de manteniment general de la via pública, i sobretot de dues places que haurien de ser centrals del barri, que són espais amples i que fa uns anys doncs, hi havia molta més activitat, molt més mobiliari urbà, parc d'infantil, com és la plaça Josep Irla i la plaça de la Gabineta, no?
0: Altres problemes que el portaveu d'Esquerra ha comentat d'Alcalderí són la manca d'aparcament a la zona.
1: I també doncs, la falta d'aparcament també és un tema recurrent, perquè malgrat sí que hi ha doncs, tot un espai on s'aparca, és molt insuficient, sobretot entre la setmana, doncs, amb l'Institut Mollet, amb l'Escola Sant Jordi, amb l'Escola Montseny molt a prop. Bé, això també són coses que ens anaven dient els veïns.
0: Des del partit expliquen que aquestes trobades permeten establir un contacte directe amb els veïns i veïnes, escoltant les seves preocupacions sense intermediaris. La voluntat és reforçar la proximitat amb la ciutadania i convertir aquestes visites en una eina útil per la gestió política municipal. A més, amb aquestes visites posen el focus en tots els barris de Mollet per tenir una radiografia de tota la ciutat. Sergi Suárez ha afegit que un altre dels problemes de la zona són els habitatges.
1: L'accés a habitatge també, no? Són habitatges molt antics, dels anys 60, 70, ara ja s'estan fent rehabilitacions gràcies a fons Next Generation, ajudes, etc, però d'altres no ho poden fer, també ens ho comentaven, no? Doncs, que costa molt, no? Poder a vegades estalviar 2.000, 3.000 euros per reformar la façana de l'edifici, no?
0: Des d'ara, Mollet Esquerra visitaran al llarg d'aquest any tots els barris de la ciutat i es comprometen a continuar treballant per Mollet per recollir totes les demandes detectades i traslladar-les a l'Ajuntament. D'aquesta manera, el grup municipal vol actuar com a pont entre la ciutadania i el govern municipal. I us informem també que aquest matí hi ha hagut un altre caos ferroviari amb l'epicentre a Mollet per un nou robatori de coure. La circulació de la línia R8 ha quedat completament interrompuda després d'un nou robatori de cablejat entre les estacions de Mollet Sant Fost i Granollers Centre. La incidència també ha provocat retards superiors als 30 minuts a les línies R2, R2 Nord i R11, afectant centenars d'usuaris que passen diàriament per Mollet. Segons ha informat Renfe, la vice registrat poc després de les 6 del matí i ha obligat a activar un servei alternatiu per carretera tota la línia R8. Mentrestant, els trens de la resta de línies circulen encara amb importants demores en plena hora. La situació torna a posar Mollet al centre dels problemes recurrents de robatori de coure la xarxa ferroviària catalana. En les darreres setmanes, la ciutat i el seu entorn han acumulat diversos incidents similars que han afectat especialment les línies de Rodalies del Vallès Oriental. Aquest mateix dimarts, els Mossos d'Esquadra van comunicar noves detencions relacionades amb un robatori de cablejat a l'entorn de l'estació de Mollet Santa Rosa. A més, la setmana passada, la policia ja havia enxampat infraganti dos homes que presumptament estaven robant cable de la línia R3 en el seu pas per Mollet, en un tram que continua fora de servei des de l'octubre passat. Els usuaris denuncien que les incidències ja s'han convertit en habituals i reclamen més vigilància i inversions urgents per garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària i evitar que aquests sabotatges continuïn afectant la mobilitat diària de milers de persones. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. La plaça Joan Miró del barri de Plana Lladó es transformarà aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. En aquesta edició comptarà amb l'acció en directe de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 més petits. Mollet del Vallès celebrarà les seves arrels agrícoles amb una nova edició de la Festa de l'Espiga. El pròxim dissabte, dia 13 de juny, el Parc de la Farinera acollirà la segona edició de la Festa després de l'èxit de l'any passat per continuar reivindicant les arrels agrícoles de Mollet. El Centre Cívic de Can Pantiquet acaba el curs amb una nova edició de Viu al Cívic. Serà aquest divendres, dia 5 de juny, a partir de 5:45 de la tarda, que han preparat tota una tarda plena d'activitats per celebrar aquest final de curs. I ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita ha estat al barri del Calderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. I fins aquí l'informatiu d'avui, però nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: Andalucía, la que divierte.
4: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.
3: Andalucía.
5: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3:00.

0: portaveus municipals. Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dimecres i, com cada setmana, és el torn de Mollet en Comú Podem i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu, Marina Escribano. Bona tarda, Marina.
1: Hola, bona tarda.
0: Com sempre, agrair-te que ens acompanyis en aquesta soneta cada dimecres per poder comentar el que és l'actualitat municipal. I comencem parlant del Consell de l'Adolescència Municipal, que sabem doncs, que tot just aquests dies estan fent les eleccions per acabar d'escollir quins seran aquests representants. Marina, comenta'ns una mica en quin punt esteu actualment de creació.
1: Doncs actualment estem en el punt en què ja estan escollits i ja estan fets tots els processos electorals a tots els instituts i per tant ja tenim els dos representants que cada institut doncs, ha votat. No? Vull destacar que ha estat doncs, un procés molt xulo, molt enriquidor, molt emocionant també i que realment n'hem tret molts aprenentatges. Jo crec que ells també i els equips dels diferents instituts vaig poder acompanyar alguna de les eleccions i bé, doncs aquest ambient, aquest poder no? de dir votar per decidir i també doncs, les persones candidates penso que ha estat molt positiu. Hi ha hagut molts nois i noies que s'han presentat i això demostra el que ja intuïem, no? Que les persones adolescents tenen molt a dir i volen tenir aquesta veu a la seva ciutat.
0: Uh-huh. Ara s'han escollit aquests representants. Quin serà el següent pas? També no sé quanta gent hi forma part del Consell actualment.
1: Sí, totes les places, no? Entre cometes, que ja es cobreixen, són uns 26-28 membres. Ens falta ara també per acabar de que es designin de les entitats juvenils i del Punt Jove i llavors també hi haurà els representants doncs, de cada grup municipal per la Constitució, és a dir, que sí que el Consell, la part plenària seran amb representants i després ja el dia a dia del treball seran doncs, només els joves, no? Els adolescents i les adolescents. I la idea és constituir-lo ja el dia 30 de juny, abans de marxar de vacances, constituir-lo i que comenci a caminar i a treballar més seriosament al setembre.
0: Entenc, per tant, que aquestes eleccions que s'han fet en els diferents centres educatius han tingut una bona acollida perquè, al final, quan parlem d'entitats juvenils, doncs sí que ja és gent implicada en el municipi, però molts d'aquests joves dels instituts i altres centres doncs, els haurà fet per sorpresa no?, aquesta iniciativa i han dit, doncs vinga, va, m'envalentono, no?, i em ve de gust participar-hi.
1: Sí, nosaltres cal dir que, bueno, jo vull agrair l'enorme feina i implicació de tot l'equip de joventut, que ho ha fet en un temps rècord, ha estat una marató però no només pel temps destinat i les energies, sinó les ganes i la voluntat de que surti tot molt bé. En referència al que em deies, el que hem fet aquí ha sigut diferents passos. Primer parlar amb les direccions per explicar-los el projecte, després fer passaclasses per tots els instituts per explicar-los als nois i les noies què és això del CAMP, què és això del Consell d'Adolescència, i engrescant-los a participar, que no serà una cosa avorrida, oficial, institucional, sinó que serà un espai on ells han de tenir, diguéssim, doncs el lideratge, no?, i que ho han de portar ells i que han de posar sobre la taula els temes que els interessen. I jo crec que han fet molt efecte aquests passaclasses perquè un cop es feien ja tenien, se'ls donava un termini per presentar candidatures i doncs, no?, que ens anem parlant a l'equip i, d'aquest institut se n'han presentat 10, ostres, d'aquest tal... I ha sigut una cosa molt xula, molt positiva i estem tots molt engrescats i molt satisfets del procés.
0: Doncs en tot cas és un tema del qual en tornarem a parlar de cara al setembre quan es comenci doncs, a activar aquest Consell d'Adolescència Municipal, però continuem parlant en matèria jove perquè tenim ja pràcticament l'estiu aquí en un parell de setmanes i doncs una temporada més des de la Regidoria de Joventut heu presentat tot aquest programa d'activitats no? doncs, per aquest estiu. Marina, comentem programació d'estiu jove. Hi ha alguna novetat? Què poden esperar per aquests mesos?
1: Bueno, tenim per una banda la programació, que ja es farà pública amb les diferents doncs, activitats, que és menor que les altres perquè és més curt i perquè, jo crec que ara destacaré, el fort, el plat fort, són aquests tallers d'estiu que organitzem a l'Escola Salvat Papasseit i que, bueno, també en parlava, no?, aquí el Posa't les piles, doncs que abarquen moltíssims tipus de tallers, també sortida de piscina, etc, oberta, doncs això, de primer a quart de l'ESO, i per tant, això és el plat fort, però també, a més, hi haurà algun vespre gastronòmic més, espectacle també. Aquest 6 de juny, tot i que formava part de la programació de primavera, però jo vull recordar que hi ha aquest festival Back to the Roots al Parc de Can Molà, que serà molt xulo, que és una iniciativa juvenil i que convido tothom, doncs, que s'hi passi, tarda, vespre i nit, amb música, tallers artístics, etc. I també hi haurà algun altre torneig, si no em falla la memòria... i ara mateix... Ah, bueno, i la festa final de curs.
0: Cada trimestre, no?, comentem aquestes programacions i doncs parlem de novetats, d'altres tallers, però veiem un taller que sempre repeteix, que són els vespres gastronòmics. Entenc que tenen molt bona acollida.
1: Sí, tenen bona acollida, i a més quan hem intentat que siguin coses diferents. Ara el proper que es farà és de cerveses, i tenen bona acollida, hem fet de begudes fermentades, cuina thai, cuina italiana, encara està per fer, crec, aquest. I anem variant, i sí, hi ha un públic, l'altre dia ho comentava, no?, que a joventut hi ha molts interessos, moltes inquietuds, i per tant molts públics per les diferents propostes. Els vespres gastronòmics funcionen, i per tant, de moment, està com una proposta una mica, perquè és de cara al bon temps, perquè és a l'espai lliure, fora, a la terrassa del Museu Abelló, bueno, està funcionant molt, i de moment doncs es mantindrà com un fixe.
0: I de fet, el que comentaves, que al final és una programació, doncs, que engloba moltes franges d'edat, per tant, s'ha d'anar compaginant,
1: sí,
0: no?, també amb tots,
1: sí,
0: els gustos i interessos.
1: Sí, perquè estem parlant de Consell d'Adolescència, que és aquesta franja, però hi ha tot una altra partida de 18 anys que tenen ganes, doncs, de moltes altres coses, i la cuina n'és una, així com els tallers que fem artístics també a la Marineta.
0: Doncs queda comentat aquest tema, i en parlem d'altres, perquè tot just la setmana passada es presentava aquí a Mollet, que de fet la ciutat serà un dels 11 municipis catalans que formarà part d'aquest projecte de la Diputació en aquesta xarxa local de salut mental. Marina, comentem una mica també, doncs, en què consistirà exactament aquesta xarxa local de salut mental.
1: Aquesta xarxa local vol dir aplegar tots els professionals, tots els serveis i entitats i serveis municipals i d'altres institucions que treballen en la salut mental de les diferents franges d'edat de la població. No només parlem d'infants, sinó parlem també de joves, de gent gran, adults, etc. I coordinar-nos millor, tenir establerta, doncs, ordenar-ho i fer tot un seguit de treball d'enfortir aquesta xarxa, enfortir coneixement, enfortir formació, enfortir aprenentatges compartits, i doncs amb l'objectiu de ni solapar ni deixar ningú enrere. I per tant, penso que és molt bona notícia que siguem un d'aquests 11 municipis escollits, que tenim en marxa, funcionant molts serveis en salut mental, però que això ajudarà a reforçar-ho i ajudarà també a aportar doncs, a noves línies, no?, de suport cap a la ciutadania, en un tema que ens preocupa, però a mi m'agrada dir que ens ocupa, i per tant estem fent coses i estem tenint èxit en aquestes coses. Tant de bo no hi hagués, no?, tanta necessitat. Voldria dir que vivim i que el benestar emocional està garantit, però no és així. Hi ha un important retrocés en la salut de les persones. Destaco la gent jove, però també la infància o la gent gran, i per tant hem de fer una atenció i unes accions molt de prevenció, de promoció de la salut i també de detecció ràpida, i poder fer aquest acompanyament com a administració amb tot l'equip de professionals brutal que hi ha aquí a Mollet treballant en això.
0: Jo volia aprofitar també, Marina, per preguntar-te que per què aquí a Mollet, no, és a dir, perquè són 11 municipis de Catalunya en els quals es farà aquesta prova pilot, però per què aquí a la nostra ciutat? No sé si ho heu demanat vosaltres.
1: Bueno, nosaltres hem estat en converses perquè ens interessa posar en valor allò que estem fent bé, el sentim-nos bé, l'escolta jove, i volem reforçar. Aquí hi havia, doncs, un plantejament de dir, hi ha joves que, per exemple, són atesos durant un termini, o persones, però que després quin circuit continuen, com ho podem fer. Parlant amb la Diputació està fent una feina molt bona, i que el que vol és implicar el Departament de Salut en dir com fem després el pas i com estem tots en un engranatge que funcioni molt bé. Uh-huh. I per tant, doncs, bueno, veient aquestes iniciatives que tenim endavant, doncs es va valorar que seríem uns bons candidats.
0: Doncs queda comentat també aquest tema i parlem d'altres temes més culturals, més d'oci. La setmana passada teníem aquí a la ciutat una nova edició del Festival Internacional Arlequí, que enguany doncs ha començat una mica abans en el calendari amb aquest component solidari, però que el cap de setmana doncs sí que podíem gaudir-lo pels carrers d'aquí de la ciutat. No sé, Marina, si vas poder assistir a alguna funció.
1: Sí, sí, vaig assistir i bueno, a mi personalment m'encanta, però és que jo crec que a la ciutat li encanta la proposta que és l'Arlequí, per molts motius, perquè són espectacles d'una gran qualitat, d'artistes d'arreu del món que doncs, són molt bons, molt talentosos, mm-hmm. fent coses molt diferents i la gent té ganes, il·lusionen, no?, amb aquest circ, amb la màgia, amb la comèdia, no?, i que omple places i carrers, i això ens agrada molt aquí a Mollet, no?, veure espectacles pel carrer, ens agrada estar a l'aire lliure, i després jo destacaria tota aquesta part social i solidària. Parlava amb el Pau Segalés, no?, i de és que hem estat a Can Vila, és que hem estat al Taller Borada, em sembla, i ara no recordo, els altres llocs, i llavors penso que això és un valor afegit brutal, brutal. Jo vaig poder veure també el divendres el cabaret inaugural a la Marineta, en un espai fantàstic. Jo crec que també això és superimportant. Anem descobrint com nous espais on fer-ho i al final vull destacar l'espectacle final, el cabaret allà a les Pruneres, doncs, omplint, no?, aquella muntanyeta d'herba, de gespa amb tothom, a més destacant doncs, memorial en honor doncs, a la Montse Segalés, i penso que, bueno, doncs, com deia, hi ha alguns artistes ja coneguts, no?, de tota la vida, i de tota la vida, no, de tota la vida de l'Arlequí, i d'altres de nous que anem descobrint, i bueno, penso que està molt bé, perquè a més és un espectacle com molt intergeneracional, no?, un festival que agrada a totes les edats.
0: Mm-hmm. De fet, doncs això tenia lloc aquest cap de setmana passat, i amb aquest tema, Marina, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Com sempre, agrair-te que ens acompanyis una setmana més per comentar l'actualitat, i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Marina.
1: Moltes gràcies, a reveure.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
2: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU ens acompanya la investigadora i catedràtica en farmacologia Núria Casals per parlar sobre l'estudi que ha fet relacionat amb el colesterol i l'envelliment. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia, Mireia.
0: Per començar, com explicaries a un públic general el que heu descobert exactament amb aquest estudi?
1: Bé, el que hem descobert és que un fàrmac habitual que s'utilitza per baixar el colesterol i altres líquids a la sang també té efectes antienvelliment. El que fa, bàsicament, és disminuir la senescència de les nostres cèl·lules i d'aquesta forma permet la regeneració, manté la regeneració normal dels teixits. Perquè quan envellim, una de les coses que ens passa és que les nostres cèl·lules mare i altres cèl·lules dels teixits entren en el que diem senescència, que vol dir que es tornen, entren en un estat de parada en el que deixen de fer les coses normals que feien normalment, deixen de dividir-se i de regenerar els teixits i el que hem vist és que el fàrmac d'alguna forma frena aquest procés.
0: Mm-hmm. Has anat introduint molts dels conceptes que anirem parlant al llarg d'aquesta entrevista. Parlem d'un fàrmac per al colesterol, com deies, el fenofibrat. M'agradaria saber què us va portar a investigar si aquest fàrmac podia tenir efectes sobre l'envelliment.
1: Bé, no som nosaltres els primers que hi havien indicat aquesta possible acció d'aquest fàrmac, però el grup amb qui col·laborem a la Xina, a la Universitat Medical Southern University, ells sí que porten més temps treballant amb aquest fàrmac i el que va passar és que van observar que un dels dianes d'aquest fàrmac és una proteïna que es diu CPTUC, en la qual jo treballo des de fa molts anys, i vam decidir explorar si podria tenir un efecte antienvelliment. Per què? Perquè la proteïna aquesta CPTUC resulta que se l'ha associat amb proliferació celular. I com que la regeneració dels teixits al final és les cèl·lules mare han de proliferar i tornar a restaurar aquelles cèl·lules envellides dels teixits, vam pensar que potser aquest link, si ens treballàvem de forma conjunta, podríem intentar esbrinar si tenia algun efecte en aquest procés.
0: Mm-hmm. Quan dieu que retarda l'envelliment, de què estem parlant exactament? Ara comentaves una mica de les cèl·lules, però quins indicadors ho demostren?
1: Vale. Nosaltres, hi ha un indicador molt clar que és, no sé si és molt conegut així a nivell d'audiència general, però són els telòmers. Les cèl·lules, a mesura que es van envellint, van escurçant els seus telòmers, que és una part del cromosoma, dels nostres cromosomes, es van escurçant els telòmers. I un dels efectes que hem vist molt clar d'aquest fàrmac és que evita aquest escurçament de telòmers, d'aquests cromosomes. Llavors, el que succeeix és que les cèl·lules mantenen aquesta capacitat de seguir-se dividint i regenerant teixits. Aquest és un efecte addicional de l'efecte normal que ja té aquest fàrmac, que és disminuir els lípids, no solament de la sang, sinó de l'acumulació de lípids als teixits. I aquesta és la indicació principal d'aquest fàrmac. Però, a més de reduir els lípids, també hem vist aquest efecte sobre els telòmers. I un tercer efecte, que és també que millora la funció de les nostres mitocòndries. Les mitocòndries, explicat així de forma senzilla, són uns orgànuls que hi ha a dins de les nostres cèl·lules que el que fan és generar l'energia. Llavors, s'ha vist que millora l'eficiència energètica d'aquestes mitocòndries i, d'alguna forma, són més eficients amb el nostre metabolisme, també és antioxidant, perquè quan les mitocòndries no funcionen bé, es generen radicals d'oxigen que acaben oxidant els nostres teixits i és una altra font d'envelliment. Per tant, el que hem vist és que ataca a tres mecanismes diferents. Un és la disminució de l'acumulació dels lípids, perquè els lípids quan s'acumulen també acaben distorsionant el funcionament propi dels teixits. Segon, redueix o evita l'escurçament dels telòmers, que he comentat abans. I aquest altre tercer és que millora l'eficiència energètica de les mitocòndries. I llavors som més eficients energèticament i generem menys estrès oxidatiu en els teixits. Llavors, bueno, doncs aquesta triple acció és que bueno, el resultat és que quan s'administra amb models de ratolí, ratolins que tenim, ho hem tastat en diferents models. Un model és de ratolins envellits naturalment. Mm-hmm. Pues l'administració d'aquest fàrmac de forma diària pues, millora una sèrie de fenotips, que és la millora l'eficiència del cor, és a dir, a nivell cardíac, té beneficis clars de la contractibilitat, de la despesa cardíaca que diem, i per altra banda també té efectes beneficiosos molt clars a nivell de cervell. Quan ens fem grans sense voler, pues, presentem una pèrdua de la nostra memòria, de les habilitats cognitives, que diem deteriorament cognitiu. Pues, s'ha vist que en aquests ratolins també de forma natural que han envellit, pues, s'evita aquesta o es redueix. La veritat és que l'efecte és bastant clar, s'ha dit almenys aquest deteriorament cognitiu de forma clara. I això ho hem vist amb aquest model de ratolins envellits de forma natural, però també amb un model genètic, que és el SAM8, que és un model que s'assembla a la progèria, i també s'ha vist que redueix aquests signes d'envelliment en aquest altre model de ratolí.
0: Mm-hmm. Has introduït tu mateixa el següent punt, cosa que és molt interessant. Parlàvem de que l'estudi s'ha fet en ratolins, de quines millores concretes són les que heu pogut observar i les conclusions que heu pogut treure, i has introduït el fet del deteriorament cognitiu. Això vol dir que podria tenir aplicacions en malalties com l'Alzheimer, aquest fàrmac?
1: Sí. Podria, s'ha d'acabar de desprendre, perquè en l'Alzheimer és un deteriorament cognitiu, però molt agut, no molt agut, però que molt condicionat per l'acúmul d'un plegament anòmal d'una proteïna que es diu el beta-amiloide, i com que ve molt marcat per aquesta proteïna, no sabem si serà capaç de prevenir això o d'alguna forma tenir algun efecte parcialment preventiu, però ho hem de tastar i és una de les coses que volem fer en el futur pròxim. De fet, ho estem demanant ara ajuts econòmics per justament mirar això que proposa.
0: Mm-hmm. I també parlaves de la funció cardíaca. Quin impacte pot tenir això en la qualitat de vida durant l'envelliment?
1: Bueno, ja saps que els nostres teixits, a mesura que ens hem fet grans, envelleixen, i una dels targets és el cor, la funció cardíaca i vascular, i sobretot per l'acúmul de lípids, l'aterosclerosi, ajuda a que apareixin una sèrie de malalties com la insuficiència cardíaca, l'infart. Llavors sembla ser que almenys les mesures que s'ha fet en aquest estudi pues, millora l'estructura del ventricle, el grosor de la paret ventricular i a més a més també la funció sistòlica.
0: Mm-hmm. El fet que el fenofibratge sigui un medicament utilitzat en humans facilita sí. El camí cap a possibles aplicacions clíniques?
1: Sí, clar. És molt més fàcil perquè ja estan tots els estudis d'efectes secundaris o adversos realitzats, o sigui, tot el que és toxicitat del fàrmac ja es coneix, és molt clar. Llavors, quan es tracta de fer una nova aplicació d'un fàrmac, és molt més senzill i tot molt més ràpid. Tot i així, s'han de fer, acabar de fer, o sigui, tot el que hem vist és amb ratolins, ara el següent pas és veure en estudis clínics en humans si aquestes millores es confirmen. Però sí, és molt més senzill. De fet, ara ja està com últimament de moda és intentar buscar usos alternatius de fàrmacs que tenien altres indicacions.
0: Mm. Això et volia preguntar. Quins serien els següents passos abans de poder plantejar assajos en humans amb l'objectiu antienvelliment?
1: A veure, la primera seria fer un estudi més a llarg plaç amb ratolins. L'estudi que hem fet era curt, de fet se'ls ha donat solament durant una setmana i en aquesta setmana ja hem vist efectes molt clars, és el que està publicat. Ara faltaria fer un estudi amb tractament de diversos mesos, 3-4 mesos, que en ratolins això representa diversos anys en persones, i veure si segueix el perfil de toxicitat segueix sent bo, que suposem que sí, perquè és un fàrmac que ja et dic ja està aprovat per ús clínic en humans, o sigui que suposarem que serà bo, però bueno, s'ha de fer aquest estudi a llarg plaç amb ratolins. Si és exitós, llavors

0: pot produir el que diem miopatia, que és alteracions musculars que indueixen, que poden induir pues, a una fatiga muscular. Llavors aquest és un efecte secundari característic dels fàrmacs que redueixen colesterol, que el té i sabem que el té. Llavors és veure és veure si amb les dosis que es puguin utilitzar com a antienvelliment, aquest efecte secundari és molt important o és menor. Llavors, això és el que s'ha de fer en humans, és veure quina és la dosi adequada i fer un equilibri entre els beneficis i desavantatges, no?, d'utilitzar aquest fàrmac.
1: No sé si estem davant d'un fàrmac amb múltiples aplicacions amb l'envelliment.
0: Sí, i això ve una mica pel seu mecanisme d'acció, que és el finofibrat. El que afecta és un factor de transcripció, que un factor de transcripció regula l'expressió de molts gens diferents. Llavors, degut a aquest efecte polimèric o polièdric perquè actua a través d'aquest factor de transcripció, jo crec que és a través d'aquí és que pot actuar a diferents nivells. Per altra banda, quan parlem de senescència celular, és un procés que té lloc a tots els teixits. Llavors, si aquest fàrmac d'alguna forma disminueix la senescència celular, doncs, d'alguna forma també està actuant a tots els teixits. Llavors, és un fàrmac que diríem el que actua és sobre el procés de regeneració general dels teixits i llavors pot tenir múltiples beneficis, no solament al cor i en el cervell, sinó també a l'osteoartritis, que al final és una inflamació que té lloc a les articulacions, però segurament ens hem focalitzat en aquest estudi solament amb cor i amb cervell per les possibilitats que teníem en aquell moment, però està clar que si ara fem el següent estudi amb més llarg plaç, com hem comentat, diversos mesos, allà la nostra idea és estudiar diversos aspectes, no sol, també, per exemple, l'osteoporosis, o sigui, diferents, la funció renal, o sigui, diferents efectes o teixits que són els més vulnerables a nivell d'envelliment.
1: Molt bé, doncs, Núria Casals, investigadora de la UIC Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al POU.
0: Moltes gràcies a tu, Mireia.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
3: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
1: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
4: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
5: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya de les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
1: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
4: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme

0: encara causa una mort cada hora.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
0: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
2: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
1: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
0: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
1: En cultura tornen els concerts de Clàssica a la platja a Barcelona.
0: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
1: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
3: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
1: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Pérez, bon dia.
4: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura que va pujant perquè el sol és dominant i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sòria Kerr, passen 4 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ho hem sabut fa només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
7: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
6: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
7: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Catalunya i Espanya, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
6: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
1: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
9: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
8: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
10: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
8: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
5: Notícies en xarxa.
1: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeten un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
11: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
1: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
0: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
1: Olot FM, Roger Isern.
13: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
14: Estàvem convençuts de que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
13: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
0: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
0: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
2: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
1: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
15: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
16: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
15: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
1: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
18: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
17: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
19: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 9:15 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
20: I per això hem animat a votar no a aquest preacord, perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
19: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'Avinguda de Roma per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
5: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-vos que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
3: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
22: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
23: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
22: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% és forestal.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
0: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
1: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
24: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
25: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
26: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
24: Precisament fa una mica més d'un any al barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols en un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Álvaro Araya.
27: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avias, han destacat l'impacte del projecte al territori.
28: 400 empleos directos i més de 1.000 empleos indirectos.
4: todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
6: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
27: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental i aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grífols de fraccionament de plasma a Europa.
1: Això a Grífols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
0: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
1: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
8: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
7: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
9: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
7: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre de Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
10: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: L'Assolim Centre de Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la Divisió d'Honor Femenina. Després de forçar el tercer definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que fins a la setmana passada mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
12: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
11: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
10: Gràcies, Joan Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
28: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
10: I a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
2: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
10: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
13: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar. A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi, el de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona. Oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs. Mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. Salsa a l'estil hindú. Beguda de coco, curri, oli d'oliva i all. Salsa de cítrics i magrana. Ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina. Tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment el que acompanya.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions que necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar presentar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
0: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència, i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que ella ha recordat la presumpció d'innocència.
0: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa a la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
3: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeten un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
14: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la unitat funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Rubiralta.
15: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
14: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
3: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
0: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
17: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
16: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
18: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
19: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà dia a l'IPC com dia a la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
18: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
0: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
3: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellver, bon dia.
20: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
21: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
20: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba en guany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. Uau Lleida Ràdio, Eric López.
22: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Lleras, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
23: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despesa, si era ben atès.
22: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
24: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
2: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
4: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
24: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de quatre menors acusats de cremar contenidors.
0: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
6: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
7: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució no, dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que a més tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
6: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
0: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica de Platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
25: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
8: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
26: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
8: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
27: No intentes ocultar, és impossible.
0: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
27: Talón de Aquiles.
3: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Winea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a 7:00, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrista de la Fuente, a qui estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre de Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
28: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre de Natació Mataró.
29: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la valoración total de la temporada. Al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
28: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi, escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, en un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
5: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
28: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
10: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes, porque bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
9: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
28: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
0: Gràcies, Joan Barbada. Veurem com acaba tot.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
4: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
5: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

El de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles, rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Cada dia us ho recordem, és vostra. Avui us acompanyen en Sergio Guardeño i en Babalea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs just ahir es presentava a la nostra ciutat el Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. A més, tenim la sort que justament en aquesta edició es farà aquí al barri de Plana Lladó, i hem convidat, com no podia ser d'una altra manera, el coordinador artístic d'aquest festival. És el molletà Marc Álvarez, més conegut artísticament com a Dace, i el tenim ja aquí esperant per entrar i compartir amb nosaltres tot allò que trobarem en aquesta tercera edició del Pintalis. Després tindrem també alumnat de l'Escola Sant Gervasi, concretament són alumnes de tercer d'ESO, que ens venen a parlar de les vacances ideals. I després, a la recta final del programa, ens acompanyarà, com és habitual els dimecres, la psicòloga Teresa Prades. És una de les professionals del Centre de Psicologia Psico3 i ens ve a parlar d'ansietat i com es construeix el nostre jo. Bé, tot això en el dia d'avui, per començar, com sempre, un tastet informatiu que ens apropa la nostra companya Carla Ramos. Comencem.

0: Bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Què destaquem en el dia d'avui?
1: Doncs no comencem amb molt bones notícies, i és que parlem d'un nou matí de caos ferroviari, també aquí a Mollet, per un nou robatori de coure. La circulació de la línia R8 ha quedat completament interrompuda després d'aquest robatori de cablejat entre les estacions de Mollet-Sant Fos i Granollers Centre. La incidència també està provocant retards superiors als 30 minuts a les línies R2, R2 Nord i a l'R11, afectant centenars d'usuaris que passen diàriament per Mollet. Segons ha informat Renfe, l'avís s'ha registrat poc després de les 6 del matí i ha obligat a activar un servei alternatiu per carretera a tota la línia R8. Mentrestant, els trens de la resta de línies circulen amb importants demores en plena hora punta. La situació torna a posar Mollet al centre dels problemes recurrents de robatoris de coure a la xarxa ferroviària catalana. Les darreres setmanes, la ciutat i també altres pobles i ciutats del Vallès han acumulat diversos incidents similars que han afectat especialment les línies de rodalies de la zona. Aquest mateix dimarts, els Mossos d'Esquadra van comunicar noves detencions relacionades amb un robatori de cablejat a l'entorn de l'estació de Mollet Santa Rosa. A més, també la setmana passada la policia ja havia enxampat infraganti dos homes que presumptament estaven robant cable de la línia R3 en el seu pas per Mollet en un tram que continua fora de servei des de l'octubre passat. Els usuaris denuncien que les incidències ja s'han convertit en habituals i reclamen més vigilància i inversions urgents per garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària i evitar que aquests sabotatges continuïn afectant la mobilitat diària de milers de persones. Per tant, aquelles persones que s'hagin de desplaçar aquest matí amb tren des d'aquí de Mollet, que sàpiguen això, la R8 completament interrompuda i aquest servei alternatiu per carretera, i altres línies com la R2 i la R2 Nord i R11 estan això circulant, però ho fan amb retards superiors als 30 minuts.
0: Malauradament, la paraula únicament que podem dir és que tinguin paciència, no? Doncs sí. Aquests usuaris i usuàries que s'hagin llevat allò dirigint-se a les estacions i s'hagin trobat en aquesta situació. Paciència. A més de l'emprenyament, evidentment.
1: Sí, la veritat és que és formar part ja bastant de la rutina quotidiana, però si més no, doncs sempre molesta que hi hagin aquestes afectacions a primera hora.
0: Anem per una altra qüestió.
1: Sí, comentem temes polítics, i és que ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita ha estat al barri del Calderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. En aquesta trobada, el principal malestar que els veïns han traslladat és la manca de manteniment, en especial a les places Josep Irla i la plaça de la Gabineta. Així ho ha explicat Sergi Suárez.
2: És un barri que hauria d'estar molt més cuidat que ara. I aquest és el punt bàsic que tots els veïns que s'apropaven i amb els quals parlàvem ens deien. Una sensació de poca neteja, de falta de manteniment general de la via pública, i sobretot de dues places que haurien de ser centrals al barri, que són espais amples i que fa uns anys hi havia molta més activitat, molt més mobiliari urbà, parc infantil, com és la plaça Josep Irla i la plaça de la Gabineta, no?
1: Altres problemes que el portaveu d'Esquerra ha comentat del Calderí serien la manca d'aparcament a la zona o també problemes d'habitatges, que tot i que és una situació recurrent en altres punts de la ciutat, en aquest barri del Calderí s'agreuja perquè els habitatges són molt antics i per tant presenten diversos temes, problemes estructurals. Sergi Suárez ha lamentat l'estat en el qual es troba el barri, ja que afirma que el Calderí és una zona privilegiada que de fet està a prop del centre, que també té diversos centres educatius i té una incorporació directa a l'autopista. Des de la Mollet Esquerra visitaran al llarg d'aquest any tots els barris de la ciutat i es comprometen a continuar treballant per Mollet per recollir totes les demandes detectades i traslladar-les a l'Ajuntament. D'aquesta manera, el grup municipal vol actuar com a pont entre la ciutadania i el govern municipal.
0: Molt bé, doncs aquestes són informacions, com dèiem, que recollirem posteriorment a l'informatiu Mollet al dia. Paciència als usuaris de Renfe.
1: Sí.
0: I bé, doncs anem a saber també la previsió meteorològica, a veure què és el que ens diuen, tot i que també sembla que venen canvis. Carla, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma, que vagi bé.
0: Que vagi bé igualment. Anem a saber, com dèiem, quina és la previsió. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Un temps que avui ha de ser ben tranquil. S'acaben les tempestes fortes tempestes que hi havia ahir en alguns racons del nord de Catalunya i també algun xafaguet que ha caigut aquesta matinada a l'àrea metropolitana, sobretot. Ja diem que avui el sol ha de ser molt més dominant, amb alguns núvols aquest matí enganxats a la costa, d'altres aquesta tarda cap a les muntanyes gironines o al voltant del Montseny, i vent que aquest matí bufarà més fort a l'Empordà i també cap a l'Ebre, ja aquesta tarda un vent que girarà cap a Marinada de Garbí, a gran part de la costa i prelitoral, bastant tossut, amb una temperatura suau, càlida, però de moment no tan calorosa com la setmana passada. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui us hem dit que ens acompanyava en Marc, Álvarez, que he conegut artísticament com a Dase, i és que justament ahir es presentava a la nostra ciutat, ja fa uns dies que s'havia anunciat ell, aquells artistes que vulguin participar, però ahir es feia la presentació pública a la plaça Joan Miró, on tindrà lloc enguany aquesta tercera edició del Pintalis, i el van dir, escolta'm, volem que també vinguis als estudis de Ràdio Mollet, i aquí el tenim, el Marc. Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom, moltes gràcies per invitar-me.
0: A més, el Marc ara té un despertador únic i personal, ens va confessar ahir, llavors no li costava gens allò de llevar-se d'hora.
1: Sí, sí, sí, és el que té ampliar família. Ampliar família fa que el descans sigui, diguem, més lleuger, especialment per la mare.
0: Escolta'm una cosa, Marc, allà a la plaça Joan Miró, precisament l'alcaldessa de Mollet destacava de l'edició d'enguany aquesta vessant social, hi ha entitats de cultura popular que participaran del Pintalis, i a més també doncs, dignificar un espai de la ciutat que està, no?, que utilitzen molts joves i que de ben segur que amb el Pintalis tindrà doncs, una transformació bestial.
1: Sí, total. De fet, estem en una plaça que té molta vida, o sigui, molta vida perquè el veïnat la viu. O sigui, allà la mainada juga a futbol, la gent es para als bancs a descansar, tenim arbres i tal, però és veritat que les parets portaven dècades, jo diria, per l'estat en el que les vaig veure, sense un manteniment apropiat. A més, són molt grans i estaven molt buides. Aleshores vam decidir transformar aquesta plaça, que al final ens fa aquest centre d'aquest barri de Planellador, i bueno, doncs, em veia una miqueta a aquest barri que crec que també ho necessitava.

0: també de diferents entitats culturals, el que farà que sigui una cosa superxula.
1: Tindrem allò un munt d'artistes. Anem a comentar allò els artistes que ens acompanyaran, sí, aquest cap de setmana. Veiem allò Caos, Camamarlo, El Dios de los Tres. Jo abans li deia en el Marc, hi ha algun que repeteix d'edicions anteriors, i en deies, bé, com a moralista, no.
0: Exacte, o sigui, nosaltres el que volem és varietat en els artistes, no? Ens agrada que hi hagin varietat d'estils, varietats de visions i interpretacions. Aleshores, no repetim moralista com a tal o mural d'un mateix artista, però sí que és veritat que hi ha un parell de persones. El Dios de los Tres va fer un taller l'any passat, però va ser sobre un suport efímer. És a dir, tot i que vam tenir el plaer de comptar amb ell perquè fes alguna acció, alguna intervenció dintre del Pintalis Fest, no ens va quedar res com a ciutat. Llavors aquest any sí que té un mural. Però, per exemple, no sé, en Dante va pintar un mural també l'edició anterior, i en aquesta edició no pinta un mural, però sí que pot fer un taller. O sigui, intentem que el tema de la temporalitat del llegat que deixen a Mollet sigui una miqueta el que determina si es pot repetir o no. Si has fet una altra activitat que no ha deixat empremta permanent en una paret, doncs sí, crec que té cabuda que tornis a participar.
1: Ahir vam tenir l'oportunitat de conèixer a la responsable de la imatge gràfica del Pintalis d'aquesta tercera edició, que és l'Àngela Mancho.
0: Itch Mancho.
1: Ens heu d'explicar jo aquests noms que us poseu?
0: Sí.
1: D'on els traieu?
0: Mira, en el cas de l'Àngela, no ho sé, ens ho hauria de dir ella, però generalment en el món de l'art t'has de buscar un nom artístic, sobretot si vens de l'àmbit del graffiti, on moltes vegades els inicis són irregulars. Aleshores no pots ficar el teu nom complet.
1: No fos cas, que et vinguin a buscar.
0: Exacte. Però bueno, cadascú té la seva història.
1: Ja, m'imagino, perquè El Dios de los Tres, clar...
0: M'encanta el nom artístic del Javi, El Dios de los Tres, perquè és com molt potent.
1: Sí.
0: Però el tio és una persona superhumil, és una persona superpropera, i m'encanta perquè de primeres escoltes que algú es diu El Dios de los Tres i, ostres, i que fort, no? Però és genial, és genial.
1: Clar, és que tu penses, està Déu, està ell i està la pintura, no? No sé. El Dios de los Tres farà mural. L'Àngela també farà, finalment heu decidit que sí, aquest cartell també quedi allò reflectit en una de les parets.
0: Exactament.
1: De la plaça. Qui més farà?
0: Bueno, a la paret més gran que tenim tindrem els murals de Caos, Camamarlo i El Dios de los Tres. Cada artista té un estil molt diferent. En Caos treballa, diguem, l'hiperrealisme amb glitch, que és com un error tecnològic, com si estigués la pantalla trencada, diguem, no? La Camamarlo fa un estil realista també, però una miqueta més, podríem dir, entre cometes, tradicional, o sigui, no té aquest punt tecnològic, i El Dios de los Tres té un punt més il·lustratiu, més infantil, també podríem dir d'alguna manera. Ells tres faran la paret més gran. Després tenim la Connor, que anirà a la paret del davant, que tenim 3 i 3, o sigui, són 6 murals a la plaça. La Connor combina disseny gràfic amb figuració també. El Zosen és un artista purament abstracte, que m'agrada molt el que fa, el tinc molt de respecte, i l'Erizo Spin també té un estil més il·lustratiu, més còmic. O sigui, al final sempre juguem, no?, amb abstracció, figuració seria representar alguna cosa de la realitat, diguem, fer alguna cosa més realista, i després tenim estils que se surten una miqueta d'abstracte i figuratiu, i són generalment doncs, més il·lustració, més còmic i tal.
1: Uh-huh. I la resta doncs, faran sí, aquests tallers, no?, de murals però efímers. No?
0: Exacte. Que aquí tindrem la Sílvia, en Dante i en Ricardo, que faran... I em sembla que ens falta alguna persona... Potser, no, perquè sí, perquè l'Erizo, sí. Spin, Sílvia, Dante i Ricardo faran els diferents tallers de divendres a diumenge, que recordem que seran un taller al matí i un a la tarda. Com són quatre, comencem divendres a la tarda amb el primer taller, de dissabte al matí tenim un altre taller, per la tarda una altra, i diumenge al matí fem l'últim.
1: I com funciona això dels tallers? Perquè deies, està tothom convidat, és a dir que... No?
0: Sí, exacte, al final tenim una capacitat màxima, perquè al final s'ha de comprar material i tenim un suport limitat, per això fem quatre, Vale, perquè si arribes a un i no veus que has arribat tard i no has pogut accedir, doncs al cap d'una estona tens un altre, o demà tens un altre.

0: No, sí. Hi ha moltes possibilitats. A nivell d'horaris, els tenim per aquí per repassar-los, per convidar la gent si volen passar-se. El divendres tenim el taller a les 6 de la tarda. Són unes dues horetes de taller. I l'ideal és que la gent arribi una miqueta abans que comenci, per assegurar que tingui cabuda i perquè pugui gaudir més del taller, perquè al final, si és de 6 a 8, però arribes a les 7 o a les 7 i mitja, hi ha moltes coses que s'han explicat que vindràs i no s'han explicat i potser t'ho han de tornar a explicar i al final no tindràs tant de temps de gaudir, de pintar. El dissabte el tenim pel matí, a les 11, de 11 a 1, i per la tarda una altra vegada, de 6 a 8, i diumenge el mateix, de 11 a 1. O sigui, els horaris són els mateixos, els repetim, i creiem que són horaris molt accessibles per totes les edats.
1: També. Recomanació que tothom vagi vestit de blanc per si després s'ha de posar la rentadora o què?
0: Home, no, ja. convé que sàpigues que vens a pintar a l'hora d'escollir la roba, sens dubte.
1: La roba, les sabatilles, vull dir que segons vagis la indumentària que triïs, que pensis que potser queda una mica tacada, no?
0: Sí, una miqueta d'empremta.
1: D'empremta. La podràs guardar, jo, com dient,
0: exacte.
1: Jo vaig ser-hi el pintalís.
0: Va, tinc una cosa, a mi m'agrada, o sigui, gairebé tots els artistes ens traguem sense voler roba. Però té un punt. Si t'agrada pintar, té un punt de dir, ah, mira, doncs aquí tinc el groc d'aquell mural que vaig pintar en el Pintalis Fest.
1: Està bé, està bé. Jo el que m'he adonat també, que abans comentaves les parets i tal, és que cada vegada també hi ha persones, no?, o comerços que es posen en contacte amb artistes perquè pintin allò o les persianes del negoci, no? O sobretot en les entrades de garatges.
0: Sí,
1: no?
0: 100%, 100%. Al final,
1: hi ha realment allò, obres fantàstiques, no?
0: Clar, el que ha passat en els darrers, diria 30 anys més o menys, és que va començar a arribar el grafiti a Europa, no? Van començar a fer-se els primers grafitis a Espanya, anem a posar 80s, 90s. Després això va anar pujant de nivell, es va millorar el producte, les eines, es va millorar les referències, va aparèixer a internet per buscar inspiració a tot arreu. Ara, avui en dia, la pintura mural i l'art urbà ja no ve només del grafiti, que és on es va iniciar principalment, sinó que hi ha molta gent que ve de belles arts, ve d'il·lustració, ve del disseny gràfic, que ara té unes eines que van des de la tablet fins a internet, tutorials, uns espais amb unes games tremendes, amb moltes capacitats, no? Que fa que algú de cop digui, ostres, a mi m'agrada dibuixar a llapis o a la tablet, i de cop m'agradaria fer un mural. Què passa? Que això enriqueix molt l'escena, vale? Perquè al final tenim gent que veu de diferents vessants, que ve de diferents orígens, no? I li aporta l'art urbà. L'art urbà està en un moment molt potent, i a Espanya concretament, sempre ho dic, si comparem a nivell global, al final jo treballo amb molts artistes internacionals i jo també treballo fora, i jo el que veig és que a Espanya tenim un nivell tremendo. És normal que els negocis diguin, ostres, si deixo la paret blanca o la persiana blanca és un carmel perquè algú me la vandalitzi i no crida l'atenció, i en comptes d'això si contracto un artista, la gent passarà pel carrer, li farà fotos, esperarà a mirar-ho, o sigui, li donarà molta visibilitat al meu negoci. Per això moltes empreses aposten per invertir en art, perquè hi ha molta qualitat i a més és que també els reporta molt de benefici a nivell de visibilitat.
1: Uh-huh. I també, ja ho dic, a nivell d'immobles, allò, les comunitats que es posen d'acord i que diuen, escolta, ens estan fent guixades, no?, a l'entrada del pàrquing o al casí, jo sobretot ho he vist allò, això, entrades de garatge, i la veritat és que, clar, després tu mires i és veritat que llavors es respecta.
0: Sí, això passa moltíssim. Al final, la paret en blanc és la que és un carmel, no? Uh-huh. Quan hi ha una cosa, i a més hi ha una cosa ben feta, hi ha molta gent que no escollirà pintar sobre d'això. O sigui, hi ha un respecte innat. Al final, la gent que està vandalitzant amb spray també pot apreciar que hi ha una bona tècnica, que hi ha no sé què, llavors al final poden dir, bueno, quan has de trepitjar-li algú, a ell sap que li agradaria que li tapin la seva firma.
1: Deies també la qualitat que no t'has adonat que tenim en el país. Brutal. Jo també el que trobo és que aquí a Mollet tenim una bona cantera. No fa gaire, des de l'Institut Mollet ens venien a explicar una iniciativa que havia tingut precisament el professor de Belles Arts, no? I que els hi havien fet, van pintar un mural el dia 23 de maig, de tema intergeneracional. Primerament havien tingut allò un contacte amb gent gran de residències i ho havien plogut a plasmar. Tenim després molts il·lustradors, perquè suposo que ets coneixedor d'aquest certamen de l'Il·lustra'm, que sí, promou allò a MAM, i també tenim allò al Mollet Dibuixa. Vull dir que hi ha molta gent que l'expressió artística... Sí, sí, aquí a casa nostra tenim una bona cantera.
0: A Mollet hi ha talent i m'agrada que ho ressaltis, perquè hi ha molt talent local i amb esdeveniments com el Pintalis Fest o l'Il·lustra'm també, doncs encara incorporem més i incentivem més, no? Jo crec que una de les coses més importants en el món de l'art i que més falta fa és aquest reconeixement. I quan estem contractant i convidant artistes perquè facin el seu art i de més, estem donant un missatge molt fort a les properes generacions de l'art es valora, l'art és cultura, l'art és important i es pot viure de l'art també, no? Aleshores, o sigui, és una roda que no només estem reconeixent els que ho han fet ara o ho han fet abans, sinó que també estem inspirant al futur, i això és superinteressant. Quan agafem una mitgera, ja no parlem de negocis, quan agafem una mitgera d'un barri i li posem una obra d'art, hi haurà gent que veurà això durant 10 anys, cada dia, perquè passa per allà, i això envia un missatge de que l'art és important i té cabuda. Llavors, això és genial que estigui passant
1: aquí. I que faci
0: aquí
1: pensar, que això també ara en parlarem, dir també que no és casual segurament que a Mollet tinguem un batxillerat artístic a l'Institut Mollet, i que per això doncs també molta gent que jo anomenava allò de canteres surten d'haver-se format a l'Institut Mollet. Deia que també l'art pot ser, o ho és, reivindicatiu, fa pensar, crea consciència. Ja abans li comentava al Marc, no?, la primera edició, el tema de l'aigua, l'obra que ell va fer. Jo crec que li deuen haver dit més d'una persona, Marc, que ve, no?, a aquesta obra, i que segurament moltes persones encara a l'Avinguda Llibertat s'ho miren. Aquest any la temàtica és mare, també.
0: Exacte.
1: És a dir, que vull dir que la gent que ve, els artistes que venen, vosaltres els hi dieu, escolta'm, des de la perspectiva que vulguis...
0: Exacte.
1: Però...
0: Sí, al final volem donar conceptes com a punt de partida que siguin molt oberts, perquè volem molta diversitat de visions, de conceptes i d'estils també, però l'estil és més a l'elecció de l'artista, i després el concepte és una miqueta el com vol plantejar el concepte. En aquest cas, el concepte de mare, tot i que crec que és una idea que de primera es pot semblar una miqueta com molt definida, crec que avui en dia és un terme que realment el podem agafar des de moltes vessants, no? L'Àngela Itzmancho deia que s'havia inspirat amb el concepte de mare natura, la diversitat cultural a l'hora de representar la mare natura com una dona. Després també hi ha el dios de los tres està començant el seu mural i no ha fet una figura humana, ha fet com una mena d'animals. O sigui...
1: Jo deia ahir que hi ha com un esbós, no, del que serà, i dic, recorda la pel·lícula Bambi, que justament el personatge de la mare de Bambi és cabdal, no?
0: Exacte. Llavors hi ha diferents vessants. També m'agradava la idea de que el concepte de mare, no? Avui en dia crec que es pot reflexionar molt sobre què és i què no és ser mare, no? Perquè al final la mare és una persona creadora, però també podríem anar com a un aspecte més científic, per d'alguna manera podria ser una persona gestant, però avui en dia també hem vist que no és exclusiu de la mare que pugui ser la persona gestant. Després està una mare que és una mare adoptiva, no té per què ser gestant també, per exemple, no? O sigui, al final...
1: I moltes dones que tenen dificultats per gestar,
0: sí,
1: és un tema que no se'n parla i que també és important posar-ho.
0: 100%, de fet, una altra manera de veure aquest concepte podria ser la mare com a rol, no? Quantes vegades hem sentit no sóc la vostra mare o estic fent de mare, i és més com un rol de cuidar, potser, no? Però al final jo no estic dient quina és la visió correcta. Jo el que crec que és un concepte que té moltes possibles interpretacions, i al final el que m'agrada a mi és donar-li als artistes la llibertat d'agafar aquest concepte com ells creguin, no? I puguin, com deies tu, o bé reivindicar una manera d'entendre aquest concepte que potser li falta visibilitat, i d'altres, o d'altres potser volen ser més literals i anar a una interpretació més tradicional, per dir-ho d'alguna manera, no? Al final és cosa dels artistes.
1: Al final ho veurem, és a dir, aquelles persones que vulguin i que aprofitin el cap de setmana, jo, per apropar-se a la plaça Joan Miró, per viure tot aquest procés, ja a partir d'aquest divendres a la tarda. De fet, alguna cosa ja es comença a veure ara, hi ha allò, una grua i aquest esbós del dios de, no? De los tres. Així que us convidem a això, que us passeu per la plaça Joan Miró, que participeu dels tallers, també de totes les activitats de cultura popular que participaran Espia Dimonis, la Cucamolla, Diables, Castellers, vull dir que no us ho perdeu, l'associació, la banda de l'associació musical Pau Casals, i a més aquests tallers que ens proposeu des del Pintalis. Marc, ho deixem aquí, moltíssimes gràcies. Jo al Marc li vaig dir, per acabar posarem el tema de Mamà, de Rigoberta Bandini, perquè crec que s'escau perfectíssimament amb la temàtica. A més, ens agrada aquest tema, a tu t'agrada?
0: Sí, està molt bé.
1: Sí? Doncs acabem amb ell, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Estem arribant allò, doncs, aquestes setmanes, les darreres participacions dels centres educatius que passen pel Posa't les Piles. Aquest és el cas d'alumnat que avui ens acompanya de l'escola Sant Gervasi. Són alumnes de tercer d'ESO i ens venen a parlar de les vacances ideals. Que fantàstic, a veure què ens proposen per tenir-ne unes vacances ideals. Tenim amb nosaltres a l'Oriol. Molt bon dia, Oriol.
1: Bon dia.
0: També l'Ainhoa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: La Paola.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Laia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. I l'Iker.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Doncs escolteu una cosa, veniu a parlar de vacances ideals, no?
1: Sí.
0: Sí? A veure, i m'expliqueu una miqueta, perquè ara escoltarem un àudio.
1: Sí.
0: Què és el que heu fet?
1: Doncs nosaltres el que hem fet va ser, a classe vam preguntar a cada persona com seria el seu ideal i ho vam gravar.
0: Molt bé, i llavors voleu que ho escoltem primer i després en parlem d'aquest estiu ideal i ens expliqueu el vostre també, sí?
3: Sí.
0: Perquè en aquesta gravació sortiu vosaltres també?
3: Sí, nosaltres sortim fent les preguntes.
0: Però no expliqueu, no, el vostre estiu ideal? Doncs després prepareu-vos allò perquè us preguntarem allò, quin és el vostre estiu ideal? Així que endavant, anem a escoltar la gravació.

0: com seria el teu estiu ideal?
1: Doncs el meu estiu ideal seria anar a la piscina, també a la platja.
2: No tocar un boli si no és essencial.
3: Quedar amb les meves amigues, no fer relacionat amb l'escola.
4: Aniré al gimnàs.
5: Aquest estiu m'agradaria despertar-me quan vulgui, passar el dia sencer a la piscina amb els amics.
6: Què passa amb aquest estiu?
7: Vull passar temps amb la meva família, especialment amb els avis. Després també passar temps amb els meus amics.
8: Per sortir al carrer i també anar al gim.
9: Amb qui aniries de viatge?
8: Amb la meva família.
10: M'agradaria jugar molt a futbol, aprofitar per anar al gimnàs, quedar amb els amics, però al mateix temps passar temps amb la meva família.
11: Doncs m'agradaria anar de viatge, estar amb les meves amigues, anar a la platja i a la piscina a prendre el sol.
12: I on t'agradaria anar de viatge?
11: A Itàlia.
13: Doncs quedar amb els amics, viatjar molt, anar a la platja i anar al gimnàs.
6: Aquest estiu sembla que tothom va o al gimnàs o de viatge. Tu què faràs?
14: Pues aquest estiu m'agradaria fer coses noves amb les meves amigues, anar a la platja i a la piscina per prendre el sol i anar de viatge.
6: Quin seria el teu estiu ideal?
15: El meu estiu ideal seria viatjar a molts llocs, anar de torneig amb diferents equips i gaudir de la piscina i de l'estiu.
16: Aquest estiu aniré a la Costa Brava per quedar amb els meus amics allà. També passaré temps amb la meva família i aniré a la platja i a la piscina.
17: Viatjar amb la meva família i anar de torneig amb el meu equip de bàsquet.
6: On és aquest torneig?
17: Als Pirineus.
18: Doncs aquest estiu m'agradaria estar viatjant, passar temps amb les meves amigues a la platja i a la piscina i passar temps amb la meva família a Sant Sebastià.
9: Per tu, com seria un estiu ideal?
1: El meu estiu ideal seria viatjar molt, passar molt temps amb les meves amigues i estar tot el mes d'agost al meu poble.
9: I on està el teu poble?
1: Albacete.
6: Ens agradaria saber quin és el teu estiu ideal.
14: El meu estiu ideal seria viatjar amb la meva família, algun lloc on fes més fred, i passar temps amb les meves amigues a la platja i a la piscina.
6: I si poguessis escollir algun lloc per viatjar, quin seria?
14: Possiblement Noruega.
9: Aquest estiu, què t'agradaria fer?
15: Pues mira, anar a viatjar a algun lloc, estar els meus amics a la platja o a la piscina.
6: No m'ho diguis, el teu estiu perfecte és anar a la platja, a la piscina, quedar amb les teves amigues i fer molts viatges.
15: Pues sí, i també passar temps a una persona molt especial per mi.
19: Quines ganes tenim!
20: Teniu moltes ganes que comencin les vacances, Iker?
21: Sí, bueno, ja portem temps que ja ve de gust començar l'estiu.
20: I llavors l'estiu és sinònim allò, Laia, d'això que comentàveu, piscina, amics, viatjar...
22: Sí, totalment. Sí. Necessitem ja un descans i desconnectar perquè, mare meva, fem un curs...
20: Sí, ha estat dur?
22: Sí, sí, molt dur, molt dur.
20: Molt dur, molt dur.
22: Sí, de ser això és com diuen, o sigui...
20: Hi ha molta gent, a veure si ens diu a l'Oriol, que he vist que diuen que volen aprofitar per anar al gim, allò, fer gimnàsia, no?, o fer, no?, alguna pràctica esportiva.
23: Sí, a la gent li agrada estar en forma i també segur que s'ho passa bé jugant a futbol amb els seus amics.
20: I a tu t'agrada allò, alguna pràctica esportiva?
23: Sí, sobretot futbol.
20: Futbol. I també aprofitaràs l'estiu per quedar amb els amics, fer el lío?
23: Sí, quedaré amb els meus amics i m'aniré a viatge.
20: On aniràs?
23: A Astúries.
20: A Astúries, molt bé. Algú deia allò, alguna zona més fresca, potser, tot i que amb el canvi climàtic tampoc cal assegurar-ho. Inoa, les teves vacances ideals, quines són?
24: Bueno, doncs jo quedaré amb les meves amigues i intentaré fer algun viatge. Havia pensat amb la meva família anar cap a Itàlia, a la costa, així, i bueno, pues gaudir de les vacances, bàsicament.
20: Però gaudir de les vacances vol dir, allò, la Laia comenta, sí, ha estat un any molt dur, llavors desconnectar és...
24: Bueno, per mi, pues, descansar de totes les coses que hem fet a l'escola, fer coses que m'agraden, per exemple, llegir, però el que jo vulgui, no el que em diuen a l'escola, i doncs això, pues, anar a la piscina, a la platja... posar-nos morenes.
20: Està bé això que diu l'Ainhoa, llegir, això m'ha encantat, perquè ningú havia destacat allò que precisament l'estiu és una molt bona època per agafar i doncs les lectures que et vinguin de gust, però evidentment és una manera també de fugir, no?, del que és tot allò que ens envolta i ficar-te en una altra història. Paola, quines són les teves vacances ideals?
0: Pues les meves vacances ideals serien anar a la festa major tots els dies i també anar a la fira amb les meves amigues, però sobretot anar de viatge amb la meva família, però m'agradaria més anar a Itàlia, ja que tinc família allà i fa molt temps que no el veig.
20: I llavors quan dius allò a la festa major, a la fira, refereixes la d'aquí, de Mollet del Vallès?
0: Sí, la de Mollet.
20: Pertanys a alguna de les colles, potser?
0: No.
20: Allò de morats i torrats,
0: bueno,
20: no?
0: Jo sóc morada, però no participa ningú de la meva família ni res.
20: Però t'agrada la festa major d'aquí,
0: sí,
20: de Mollet. Quan diem allò, volem desconnectar, no?, allò de dir les vacances ideals, sembla que sobretot és trencar amb la rutina, no, Laia?
22: Sí,
20: allò,
22: sí, sí, sí.
20: És a dir, deixar de fer tot el que has vingut fent durant tot l'any?
22: Sí, sí, ja trencar la rutina, com has dit. Sí, tot allò de dilluns, dimarts, dimecres, horaris, ja cansa. I a l'estiu ja pots fer el que vulguis, aixecar-te quan vols, etc.
20: Això ho ha comentat un company. Allò, vull despertar-me, però alhora que em vingui,
22: sí,
20: de gust.
22: Sí, sí, sí. És que és el millor dormir i fer la teva vida i bona vida i tot, i ja que s'acabi l'escola.
20: Però un no s'avorreix amb les vacances, allò, masses mesos, allò de dir, ai, ara ja tinc ganes de tornar i retrobar-me amb els amics? Iker?
21: Jo crec que no, perquè, de fet, al contrari, els primers dies sí que se't passen com bastant il·lusionat, perquè veus molts dies de festa, però a mesura que va avançant veus que això s'acaba, que no serà, que no és etern, que tot s'acaba.
20: Però a casa, no sé, i no us organitzeu allò de dir, escolta'm, i no, ara tens allò uns mesos, t'apuntarem a fer alguna altra activitat, o no? O tot és allò de dir, temps lliure?
24: Bueno, doncs no molts. Sí que els viatges en família, doncs el tenim organitzat per les dates que siguin, però la resta és, pues, més vaig quedant amb amics, si algun dia al cap de setmana, pues, surto amb la meva família a algun lloc, però no està molt organitzat.
20: I en el teu cas, Oriol, organitzeu coses o no? És a dir, des de casa t'han dit, escolta, Oriol, ara està molt bé, no?, que quedis amb els amics, que vagis a jugar a futbol, però també hauràs de fer alguna cosa més, o no?
23: No, a l'igual que l'Ainhoa. Nosaltres tenim el nostre viatge organitzat d'un dia a un altre, i mentre que no estiguem aquests dies de viatge, em deixen lliure, fer el que volia amb els meus amics, i pau i tranquil·litat.
20: I això a tu ja t'està bé?
23: Sí.
20: No,
23: sí,
20: t'avorriràs, que allò diu l'Iker, no dona temps a avorrir-se.
23: No, sí que és veritat que algun dia he de fer tasques de casa, com passar l'aspiradora o coses d'aquest tipus, que això és més avorrit.
20: Ah, però això, veus, és una activitat també, no sé si la Paola també haurà de practicar i donar un cop de mà a casa, o no?
0: Hombre, jo sí, jo haig de netejar la meva habitació sempre, fer el llit cada dia i sempre parar i esperar a la taula.
20: I ara a l'estiu fas vacances d'això o no? O això és els 365
0: no,
20: dies de l'any?
0: No, segueixo fent cada dia.
20: Segueixes fent-ho. I tu en aquest cas tampoc t'organitzes ni t'organitzes res?
0: Bueno, jo faig campus de hockey i doncs faig una setmana sencera, i aquest estiu faig tres campus. Llavors hi ha tres setmanes que haig d'anar als campus, però també tinc un viatge organitzat que és d'un dia a l'altre, però a part d'això no tinc res més organitzat.
20: I aquests campus, que són aquí a Mollet o fora?
0: No, són fora.
20: I són d'hoquei. I en el teu cas, Laia, tampoc tens organitzat alguna cosa o no?
22: Bueno, jo aquest estiu havia pensat, perquè jo jugo a futbol, i havia pensat que, bueno, volia fer algun campus, però no aquí a Mollet, perquè, no sé, però...
20: Perquè on jugues, a futbol?
22: A la Llagosta, però l'any que ve en canviaré, perquè, bueno, i faré algun campus de futbol i esport, el que pugui, al màxim.
20: És una bona manera, allò, també, de desconnectar?
22: Sí,
20: de...
22: sí, molt bona, de les millors.
20: La millor opció. Sí. Tu, Iker, faràs alguna cosa així també de campus i... o no?
21: Bueno, jo porto uns quants anys fent campus, però cada cop els trobo més avorrits, perquè prefereixo passar el temps amb els meus amics o amb la meva família que jugant a futbol. A vegades m'avorreix, però jo jugo amb els meus amics que tan repetitiu als campus.
20: És a dir, que quan portes molts anys fent-ho, arriba un punt, sí, que també quedes saturat. El tema de les vacances, us el van proposar o a l'hora jo de dir, escolta, anem a fer aquest treball, no?, sobre les vacances ideals, o va sorgir de vosaltres? Això que heu preguntat, allò, als companys.
22: Bueno, el nostre mestre...
20: El Maxi, que el tenim, sí, aquí, està escoltant aquí present, el Màxim.
22: Ens va proposar aquest tema i, bueno, nosaltres ho vam fer i, bueno, aquí ho estem presentant, però podia haver sortit de nosaltres també perquè és un tema que ja ve i interessa.
20: Perquè tothom està allà comptant. Quants dies queden per acabar el curs?
22: 17.
20: 17. Molt bé. És a dir, que porteu... La Laia ho té claríssim, allò, els dies que falten. Sí, sí. Sabeu que, clar, això de les vacances ideals, tothom allò que... hi ha moltes realitats. De vegades són difícils, no? Una cosa és tenir somnis, però hi ha situacions que un, per molt que vulgui, no? Doncs igual li toca treballar en aquesta època d'estiu, no? O està ingressat en un hospital. No sé si sou conscients també d'això.
23: O sigui, sabem que hi ha gent que no té la sort de fer vacances per algun motiu i no ens agrada, perquè a nosaltres sempre ens agrada tenir estiu.
20: Estiu. L'estiu l'associem sobretot allò, ha sortit, piscina, platja, muntanya, poca gent ha comentat muntanya. No?
21: La gent sol anar més a zones més tropicals o més tranquil·les, amb piscina o platja, per refrescar-se i aislar-se de la calor.
20: Bueno, això d'aïllar-se de la calor depèn, perquè l'aigua del mar cada vegada està més calenta, eh? Però en tot cas és una època que un aprofita, per banyar-se i gaudir i passar-s'ho bé. Alguna cosa, jo abans comentàveu el tema de festes. Aprofitareu també allò, si aneu als pobles, el tema d'anar a alguna festa major, us agraden? Miro a l'Oriol perquè ha dit que anirà cap a Astúries i he pensat, doncs, igual coincideix el mes d'agost, acostumen a haver-hi moltes festes, sobretot a l'entorn del dia 15.
23: No, a Astúries no sé si aniré a moltes festes majors ni res d'això, perquè no coneixem la zona, però aquí a Mollet, si tinc l'oportunitat, sí que aniré algun dia.
20: Alguna. I tu, Inoa, a tu t'agrada anar de festa major?
2: Sí, a mi m'agrada molt. Normalment estic a la d'aquí a Mollet i després marxo al meu poble i la celebro allà també.
20: Quin és el teu poble?
2: Bueno, és a l'Anoia.
20: Molt bé.
2: I celebro allà les festes amb algunes amigues i després a les de Mollet.
20: Molt bé. Tu, Paola, també has dit que aniràs de festa major, no?
0: Sí, però a Mollet, perquè si vaig a Itàlia de viatge, crec que a Itàlia no hi ha festa major ni res.
20: No, bueno, segurament que hi haurà algunes festes, igual no és la festa major, però algunes festes segur que n'hi haurà. Tu, Laia, també aniràs de festa?
22: Sí, segurament jo tinc ganes ja de festa major. Aniré també per aquí, per Mollet, o la de Llagosta, també és molt interessant. I vaig anar l'altre dia a la de Montcada, perquè jo vinc allà i estava allà...
20: És a dir, que tu fas rutes de festa.
22: Sí, sí, sí.
20: I com va estar la festa de Montcada? Bé?
22: Sí, sí, molt bé, molt bé. Em vaig pujar a alguna atracció i vam menjar amb la meva família i ens ho vam passar molt bé.
20: El tema de retrobar-se amb la família també és important, allò d'aprofitar aquests dies per fer,
22: sí,
20: això.
22: Sí. La família és el més important i l'hem de cuidar molt.
20: Iker, aniràs de festa major tu també o no?
21: Bueno, a mi no m'agraden molt les festes, però si vaig amb algun amic meu, llavors sí que m'animaria més.
20: I hi ha algun tema musical que us convidi allò a l'estiu? Allò a les vacances ideals?
22: La música sempre...
20: Us acompanya?
22: Sempre, sí, sempre ens acompanya, sigui estiu, hivern o el que sigui, però a l'estiu potser sí que agrada més perquè... la música és... És bé.
20: No, acompanya, acompanya, està bé, està bé. Jo us ho preguntava perquè jo, de fet, per acabar aquesta conversa, li he proposat al Sergio, que avui és el nostre tècnic, que ens posés un tema que a mi personalment em convida a vacances, em convida jo a l'estiu, que és el de les bicicletes. No sé si el coneixeu. No?
3: No.
20: Bueno, doncs espero que si el sentiu us agradi, perquè posem aquí el punt final d'aquesta conversa a l'entorn de les vacances ideals. Desitjar-vos que us ho passeu molt bé, que carregueu energia, que carregueu piles, perquè el curs continuarà l'any vinent, eh? Així que sí, sí. Una de venir amb forces. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
24: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
2: Van a ser unos presupuestos sociales porque el objetivo del Gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
1: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
3: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser ens hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
1: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portavou del Vaticà, Matteo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions

0: d'una torre del recinte que estava molt degradada.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i el diumenge en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: si tot just us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, us convidem a escoltar la recta final del magazín matinal que fem cada dia de dilluns a divendres al Posa't les Piles, i que els dimecres, aquesta franja final del programa, el fem parlant de temes que ens toquen a nivell emocional. I per això doncs, ens acompanya una psicòloga, que és la Teresa Prades. Ella és una de les professionals del Centre de Psicologia Psico3. Es troba en el carrer Francesc Cambó, número 19. Repetint, carrer Francesc Cambó, número 19. I el número de telèfon és el 93 570 45 18. Podeu consultar els serveis que ofereixen a través de la pàgina web psico3.net. Aquest 3 sempre ho indiquem, és amb número, psico3.net, i també són presents a diferents xarxes socials. Molt bon dia, Teresa.
1: Bon dia.
0: Anem a parlar d'ansietat i de com es construeix el jo. Què és això? D'ansietat jo crec que n'havíem parlat, però quan m'has dit allò, i com es construeix
1: home,
0: el jo?
1: Home, però tothom sap, no?, que tenim un jo, una persona personal que és el jo i que s'ha d'alimentar i que es va creant al llarg de la vida. Això ho sap tothom, no?
0: Això ho sap tothom, sí. Ara m'has fet pensar una sèrie de televisió que, a més, està promocionant molt, que un dels personatges té el seu jo constantment al costat.
1: No sé quina
0: sèrie. Ella té 30 i pico d'anys i té una nena petita que li va dient, però si tu ets així, tu ets tota l'estona.
1: Ah, sí que l'he vist anunciada, sí, que és com un corcó, però aquella nena actua més com el superjo, jo diria.
0: Bueno, però sí.
1: Va tocant els nassos, aquella nena, no? No, però aquella nena, el que jo he vist, el que fa és destruir la seva autoestima.
0: Sí. Bueno, és que el nostre jo, de vegades...
1: Sí, bueno, l'ansietat també... una mica ve d'això, no?, que a vegades ens exigim molt a nosaltres mateixos, no? Tenim uns paràmetres que hem de complir, unes exigències, quan això no es compleix o quan les coses no surten com nosaltres volem, doncs llavors ens ve aquesta ansietat per dir, oh, ja no estic aconseguint els objectius que m'he marcat, no? El jo es va construint al llarg de la vida, des de que neixes, de les teves vivències, la teva personalitat, com veus les coses també, totes les coses que et van passant a la vida, quina interpretació els hi dones, si veus sempre el punt negatiu o si dintre de lo negatiu intentes veure també doncs, la lliçó positiva que se'n pot treure. Llavors, amb l'experiència que tens, el que et van transmetent els altres, tu
0: això
1: vas construint...
0: Això és el que t'anava a dir, dic, també és molt important allò, les persones que t'acompanyen en aquest viatge.
1: Evidentment, sí. No? Si tens una lliçó al costat, el viatge serà un infern.
0: Ja, si hi ha persones que et valoren i et donen suport, doncs segurament afrontaràs les coses d'una manera bastant diferent.
1: Evidentment, però aquí hi ha una cosa de dir, és important que li donis valor al que et diuen, però també és important dir, bueno, a veure, aquesta persona realment el que m'està dient m'ho haig de creure, vull dir, al final has de confiar en tu mateix, no? I veure, doncs, mira, he fet això, tal, valorar-te el que has aconseguit, valorar com et relaciones, i llavors el que et diuen els altres, tenir-ho sempre amb pinces, no? Uh-huh. Perquè si tu vas creient, imagina que tens una persona al costat que sempre t'està dient això no ho fas bé, això no és així, això hauries de fer-ho tal, clar, molt bona autoestima no t'està creant aquella persona. Aquella persona t'està dinamitant.
0: De fet, ara també allò que, sense parlar, no?, diferents terapeutes ja et diuen allò que et parlen de la càrrega, de la motxilla emocional que de vegades un no és conscient que porta, no?
1: No.
0: Allò a nivell doncs, familiar, i, però no de família propera, sinó totes aquestes creences o a nivell cultural que se t'han anat allò filtrant, sí, sense tu adonar-te.
1: Portem la motxilla familiar, la motxilla genètica i, a més, la motxilla d'espècie, no? La de cultura. Els catalans, per exemple, portem una motxilla que un altre poble no porta, no? És aquest fet de sempre estar amb la llengua i perseguits i no es parlar i tal. Això ho portem encara que no ens vulguem. I...
0: Doncs mira, jo he vist una obra de teatre que també deien, em va fer gràcia, eh? Diu, mira, els catalans tenim la sort de tenir el verb ser. No?
1: Sí.
0: En lloc de... No?
1: Està.
0: De l'estar, diu... Perquè, clar, el ser és que en aquell moment, no?, doncs, ho deien a la inversa. Allò, no, era el verb estar, diu, perquè, clar, estic trist, no?, i en anglès és que tu ets trist,
1: sí,
0: no?,
1: sí,
0: llavors, sí, clar, diu, ser trist, És molt dur, no?
1: Si trist ja és permanent. En canvi, estar trist és temporal.
0: És temporal, sí,
1: no, sí. Llavors, ja no sé, m'has perdut.
0: Bueno, t'he perdut perquè parlaves també d'aquestes motxilles.
1: Això, de la motxilla, no? Llavors, la motxilla com es forma? Doncs pues es forma de les pròpies experiències que hem tingut, no? Si ets una persona, pues, ets un nen adoptat, per exemple, portes una motxilla que això s'ha de tenir en compte, no? Si vius amb uns pares que són molt normatius o molt exigents, doncs això tu mateix et crea tota una sèrie d'esquemes, no? De dir, pues, haig de ser perfecte, haig de complir els objectius, quan arribi a l'edat haig de tenir això. Què passa? Que quan, com que cadascú porta la vida que es troba, no? I cadascú té un camí diferent, quan no acompleixes aquests objectius que se suposa que has de complir, és quan ve que es manifesta aquesta ansietat, no? De dir, ostres, el que s'espera de mi no ho estic assolint. I això no pot ser, no? Llavors és una mica mirar a veure quins esquemes de pensaments tens, quins objectius tens a la vida i quin tipus de pensaments també tens, i llavors a partir d'aquí assumir-ho i dir, bueno, a veure, si jo tinc 30 anys i no em vull casar, per què ho haig de fer? No? I si jo soc feliç fent aquesta feina que no em... Bueno, doncs mira, es compro el carrer. Pues, si soc feliç així és perquè haig de canviar, no? Uh-huh. Llavors, no tenir aquestes espases de Damocles a sobre que hem d'arribar a tal punt.
0: El que passa és que també és cert que de vegades allò la vida et dona allò unes bones clatellades, no? Sí. Unes bones bufetades, que això, per molt fort que estiguis, per molta autoestima que tinguis, no? Et pot generar una situació d'ansietat.
1: Sí. Et pot generar l'ansietat, però el que tu facis amb aquesta ansietat o el que tu facis amb aquesta situació marcarà que aquesta ansietat continuï o no. L'ansietat és, tu, quan tu ve un atac d'ansietat, l'has d'assumir. Vull dir, saps que estaràs uns minuts, que ho passaràs malament, però passarà. Llavors, bueno, per què s'ha produït aquesta ansietat? Què m'ha portat aquí, no? Llavors és dir, bueno, m'ha passat aquesta mala experiència, tu la pots viure, que, ostres, pobret de mi, m'ha passat això i tal, i per què? Perquè jo no he fet, i culpabilitzar-te i no sortir d'aquest bucle, o pots dir, bueno, m'ha passat això, on he fallat, què puc fer a partir d'ara? Depèn de com t'enganxis la situació, doncs tiraràs endavant o quedaràs anclat, no? Mm. Llavors, el que dèiem, les males experiències sí que és veritat que t'estan determinant, però el que tu facis amb aquestes males experiències és el que t'ajudarà a tirar endavant o quedar-te bloquejat.
0: Uh-huh. I llavors quines eines donem allò a la gent perquè digui, escolta'm, no et quedis allò, no? És a dir, evidentment, si vius una mala experiència d'entrada tindràs un xoc, no? Et quedaràs paralitzat, però després per en sortir-te perquè...
1: Primer de tot és validar, per exemple, quan algú es mora, no? Se't mora un familiar i portes molts mesos trist, va, no has d'estar trist... A veure, no, sí, tinc dret a estar trist, perquè m'ha passat això, o he perdut la feina, o he trencat amb la parella, tinc dret a estar trist. I aquest dret a estar trist l'haig d'assumir. El que no pots fer és estar en una tristesa permanent. Però, bueno, dona't aquest temps, que pot ser de 3 setmanes, de 4 mesos o d'un any, per dir, doncs m'ha passat això, estic dolgut, i ho haig d'assumir. A partir d'aquí, anar cuidant-te, anar pensant en tu mateix, a veure què és el que t'agradaria, què és el que pots fer. Valorar les coses, que això no ho fem mai, de valorar-nos els petits objectius que aconseguim al llarg del dia. Pues, ostres, avui, mira, això m'ha sortit molt bé. No ens valorem prou. Uh-huh. I a vegades les valoracions que ens fan des de fora tampoc les volem. I això és com una manera de fustigar-nos, que el que fa és que t'estiguis mantenint en aquell pou sense sortir-ne, no? I llavors és dir, pues, vale, hi ha coses que he fallat, normal, però hi ha coses que les faig molt bé, o sóc un crac en el que sigui, no? Uh-huh. I això és el bàsic, ja, d'entrada.
0: I si no ets un crac, però escolta'm...
1: Tots som cracs en algú, sí? Ni que sigui fer una truita de patates. Uh-huh. Algú se'ns dona bé, segur. No sé, fer-te les pestanyes, o jo què sé, qualsevol cosa. Pintar-te les ungles.
0: Mm. Bueno, i si ets normaleta, doncs també està bé, no?
1: Sí, i ser un crac vull dir que destaques, no? Perquè els cracs al final es trenquen. Per tant, no ser un crac.
0: És a dir, que ens hem d'aprendre allò, a valorar una miqueta més.
1: Sí, i valorar quan algú ens està dient. No sempre hem de pensar que quan algú valora la feina ho està dient per quedar bé o perquè és un pilota o perquè és un fals. No, hi ha persones que et diuen, escolta, això ho has fet molt bé i tu has de creure. però sobretot ho has de creure tu mateix. Uh-huh. Llavors tots aquests pensaments que ens estan limitant, no? Pues, aniran allà, no en parlarà ningú, aquesta feina no em sortirà, la presentació anirà malament, tots aquests pensaments negatius que el que fem és avançar un futur que potser no arriba, el que fan és ens estan impedint de que nosaltres ens desenvolupem, no? I a vegades et quedes sense fer coses per la por aquesta de que tu mateix ja t'has creat tota una expectativa negativa, no? Pot passar que et surti malament la presentació? Sí, però també pot anar bé, amb la qual cosa tu no ho saps, no? Bueno, doncs intenta fer-ho el millor possible i després ja veurem, no? Et surt bé? De conya. Et surt malament? A veure, on has fallat, què pots fer la propera vegada, però no m'aixecar-te'n allà, no val, sóc un desastre, perquè això et porta al final que tu acabes creient.
0: De manera que si aneu construint aquest jo, no?
1: De forma positiva.
0: De forma positiva, que sigui fort i tal, quan arribi una situació, exacte, que segurament arribarà, no? Perquè a tots ens passen coses, no? Que et generi aquesta ansietat, tindràs unes eines, no? Una fortalesa per en sortir-te amb més,
1: sí,
0: facilitat.
1: Sí, normalment l'ansietat és perquè hi ha alguna coseta de la teva vida que no acaba d'anar bé i t'està creant aquest nerviosisme. I llavors, bueno, és una mica examinar què m'està passant, en què estic que bé, que és el que no m'acabo de trobar-hi bé, i una mica a vegades pot ser, doncs, estàs amb una parella que no et convenç, o vols, la teva parella vol tenir fills i tu no en vols, o la feina no és la que tu volies, cosetes així.
0: El que s'ha de vigilar és això, no? Doncs que aquesta ansietat es perpetuï i que acabi, doncs, provocant també una depressió, no? Que de vegades allò...
1: Bueno, normalment quan hi ha un té atacs d'ansietat, de seguida consulta, perquè es passa molt malament. Llavors, la primera dius, vas colant, però arriba un punt que ja busques ajuda. Uh-huh. Que passa que a vegades l'ajuda que es busca, que jo crec que això és un mal de la societat, és la pastilla, no? La pastilla que em faci sortir d'aquí, i si ho poguéssim arreglar tot en pastilles, jo crec que molta gent ho faria.
0: Però varetes màgiques no hi ha.
1: No, la pastilla el que fa és que, bueno, t'ajuda a equilibrar-te una miqueta perquè tu puguis treballar, que és el que t'està passant. Si no hi ha aquesta feina extra, la pastilla per si sola no serveix de res.
0: Mm-hmm. És a dir, que la feina, que si una persona té un atac d'ansietat i s'adreça a un professional, més enllà de la pastilla, el treball que es fa és una mica de buscar el per què.
1: El per què.
0: No?
1: El per què, sí. I com... com acceptar i com manejar aquesta ansietat, no? No vulguis dir que se'n passi ràpid perquè això té un temps. Llavors és un subidon i llavors va baixant i tu saps que va baixant, amb la qual és l'avantatge que té, no? De que saps que en algun moment determinat ho passes malament però al final baixa. I llavors, paral·lelament, fer un treball de dir, bueno, a veure, què m'està passant? Per què ara en aquest moment, precisament, si jo estava molt bé, què és el que no acaba de... Què ha passat que ha motivat que jo comenci a estar així? O que no em trobo gens a gust.
0: Mm-hmm. De fet, estava pensant que aquí a Mollet, que hi ha molta gent que escriu, doncs vam tenir una veïna d'aquí de la ciutat que havia patit allò un procés d'ansietat i que va escriure un llibre, no? Un llibre petit, sí, explicant la seva experiència també, com dient allò de l'ansietat, es pot allò... hi havia el subtítol que deia allò de l'ansietat, se aprende, se sale y se aprende.
1: Sí, a més és un trastorn que no és molt ben vist, no? Vull dir, de fora, va, això són cuentos, no? Vinga, va, que no n'hi ha per tant. Ah, té una baixa per ansietat, uf, vaja, pots comptar, però bueno, això no l'impedeix anar de viatge... Clar, la gent és molt dolenta. I llavors, fins que no t'hi trobes, no saps realment lo malament que es passa.
0: Que pot arribar a ser paralitzant,
1: I
0: no?,
1: tant.
0: Aquesta companya. Jo deia que, és que, diu, jo em quedava asseguda jo en un banc perquè no em podia moure.
1: O perdre el sentit i no saber tornar a casa, a un lloc que tota la vida hi has anat, no? O el mateix carrer on vius, quedar-te'n allà i no saber ni com sortir, no? O estar en una botiga i no saber com sortir de la botiga. Coses així, que clar, el cervell és molt, molt poderós.
0: Uh-huh. Estava pensant que normalment, no sé si és perquè som més expressives, però les dones en parlem més, el tema de l'ansietat, la depressió, però evidentment no és allò una afectació
1: exclusiu,
0: no?
1: No, que també tenim molts pacients amb ansietat, homes, que això no és un exclusiu, per sort, no és exclusiu de les dones. El que passa que, clar, les dones i els homes ens expressem de forma diferent, això està clar.
0: Uh-huh. Sí, no estava pensant allò, homes que sobretot és per situacions laborals, aquests, no?
1: De parella, quan, sobretot. Tot. Bàsicament és laborals i de parella.
0: Són habitualment les situacions que us trobeu tant en allò, en homes i
1: sí,
0: dones, eh?
1: Sí, sí. Les dones, potser, és més situacions de parella o situacions de familiars.
0: De gestió, amb... allò.
1: Exacte.
0: Gestió de la família.
1: I els homes, pues, generalment, és per la feina, però també a vegades en situacions de parella que no acaben de saber com... que no estan còmodes i no saben com sortir-ne.
0: És a dir, que hi ha més consultes de les que a priori un podria pensar, no? Serien de les més
1: bueno,
0: habituals?
1: Bueno, i els que no poden anar perquè no tenen diners o perquè la Seguretat Social no els atén. Vull dir, societat avui en dia, pues, anem malament.
0: Bé, acabarem allò amb un missatge allò positiu, dient allò que si un té aquestes eines i aquest suport, que si no us acabeu d'en sortir, doncs podeu trobar un professional...
1: No, i que, a veure, tot i que hi ha molta afectació, perquè, clar, són moltes vivències, la situació tampoc és molt coratjosa, però sempre se'n parla més i sempre la gent consulta més, jo crec. S'han entregat bastants esquemes de dir, bueno, només hi van a consultar els que són bojos, això es va trencant. I a cada vegada hi ha més gent que no té por de dir, pues, escolta, vaig al psicòleg i no passa res, no?
0: No, i de vegades fins i tot és aconsellable, eh? Que doncs, de tant en tant, allò poder tenir una trobada i dir, a veure en quin punt estic de la meva vida.
1: El que passa és ser conscients de que el psicòleg no et soluciona. Psicòleg...
0: La feina l'has de fer tu.
1: Exacte.
0: Això.
1: És a dir, el psicòleg dona pautes i et va donant eines i t'orienta cap on pots, però clar, el treball el fas tu el dia a dia, quan fora de la consulta, també dins la consulta, però també fora de la consulta.
0: Queda dit. Teresa, ho deixem ara aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, vosaltres.
0: Ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Aquest dijous, dia 4 de juny, és Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla. A Mollet cada any des del Casal Cultural organitzen, en coincidència amb aquesta celebració, una jornada on les catifes de flors són les protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició i aquest dissabte, dia 11, catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. El procés comença dies enrere amb un dibuix d'allò que es vol representar i ja el mateix dia es marca el terra amb guix o amb plantilles. Del procés n'ha parlat Teresa Llavina, membre de la Comissió de Catifaires del Casal.
1: És que hi ha dues coses. Una, primer, és el que acabo de dir, el dibuix, el plotter que es posa a terra i que es escolli el dibuix, i l'altra cosa és preparar els materials i aleshores, dues coses, persones que s'agenollin a terra i que posin els materials, i llavors també hi ha un altre equip important, que és el de, que està assentat, però que tallen els clavells, tallen per poder posar els pètals en els dibuixos que correspon.
0: Més enllà de les catifes de flors, un altre element representatiu de Corpus és l'ou com balla, una tradició en què es col·loca un ou buit damunt el raig d'aigua d'una font perquè giri i sembli que balla sense caure. La font es decora amb flors i fruites i simbolitza la vida i la fertilitat, i enguany des del Casal Cultural han comentat que han dissenyat ells la decoració de la font de l'ou per fer-s'ho seu. I també us informem que nou matí de caos ferroviari amb epicentre en Mollet per un nou robatori de coure. La circulació de la línia R8 ha quedat completament interrompuda aquest matí després d'un nou robatori de cablejat entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. La incidència també està provocant retards superiors als 30 minuts de les línies R2, R2 Nord i R11, afectant centenars d'usuaris que passen diàriament per Mollet. Segons ha informat Renfe, l'avís s'ha registrat poc després de les 6 del matí i ha obligat a activar un servei alternatiu per carretera a tota la línia R8, mentrestant els trens de la resta de línies circulen amb importants demores en plena hora punta. La situació torna a posar Mollet al centre dels problemes recurrents de robatoris de coure a la xarxa ferroviària catalana. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, família. Els estudis de la xarxa de comunicació local estem ben a punt per començar un nou capítol del Picalletres, el concurs lingüístic per excel·lència de la ràdio local. Som a la recta final d'aquest concurs que ens té el cor robat i que ens fa aprendre cada dia noves coses sobre el català, i això ens encanta i ens fa estimar més encara el català. Estem desitjosos de conèixer ja els participants d'avui. No esperem més. Som-hi, doncs. Avui tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Mollet del Vallès i cap a Amposta. Contactem amb l'Emma Balea, que ens parla des de Ràdio Mollet. Emma, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?

0: Doncs... com ha de ser, exactament. I tant, doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara cap a Amposta Ràdio. Jordi Galo, com va? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
1: Hola, bon dia, Tina. Doncs venen del Col·legi del Sagrat Cor d'Amposta, amb moltes ganes de participar i de guanyar. Ells són el Fabián Beltrán, el Xavier Casanova i l'Ivo Tomàs.
0: Doncs també que es presentin ells una mica, si et sembla.
1: Molt bé, amiga, Fabián, presenta't.
2: Hola, sóc el Fabián i a mi m'agrada el futbol.
3: Hola, sóc Xavier i m'agrada jugar a bàsquet.
4: Hola, sóc Ivo i a mi m'agrada l'handbol.
0: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I abans de començar, hem de veure si la nostra jurat de capçalera està a punt. Hola, jurat.
5: Hola, Tina. Hola a tothom. Estic ben preparada, Tina, i amb ganes de veure brillar els nostres concursants amb les seves respostes. Vinga, comencem quan vulgueu.
0: Estic segura que els concursants em mostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però, recordem el Pica Ranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
6: El Pica Ranking.
5: En quarta posició tenim l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Rànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
0: Doncs aquest és el Pica Rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
6: A lletrejar.
0: Comencem el concurs amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Preparat, Eric? Temps. Bateria.
5: No porta accent, eh?
0: Daniela, guarí.
5: No porta diesi.
0: Miquel, pilós. Inquiet. Bronze. Vapor.
5: Has dubtat també, Gualta.
0: Doncs en aquesta primera ronda de lletreig heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. És el torn ara del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Preparat, Fabián?
2: Sí.
0: Temps. Bagul.
2: B baixa. A.
5: És bé alta.
0: Xavier. Redimir.
3: R. A.
5: És una E, no una A.
0: Ivo, destí.
4: D-E-S-T-I. Amb accent.
5: L'ai porta accent, ho sento.
0: Doncs en aquest cas us heu quedat amb 0 punts, 0 encerts, però no passa res perquè encara queden moltes proves per davant. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
0: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Les vostres paraules són les següents. Camarino, toro, palillo.
5: Correcte. En català, la tija petita de fusta tallada en punta que hom fa servir per escurar-se les dents es diu escuradents o furgadents, però no palillo.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador tornarà per al Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Les vostres paraules, en infinitiu, són les següents. Arrasar, pitar, cuidar.
2: Cuidar.
5: Incorrecte, rebot.
0: Institut de Mollet del Vallès. Les mateixes paraules, en aquest cas, les dues que queden. Arrasar o pitar. Quina seria la paraula intrusa?
5: Correcte, ara sí. En català, quan volem expressar l'acció de fer sonar el clàxon d'un automòbil, hem de dir tocar el clàxon o la botzina i no pas pitar. També, quan ens referim a l'acció de fer sonar un xiulet, hauríem de dir xiular i no pitar.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
6: A lletrejar.
0: Seguim amb la segona ronda, que consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Daniela, preparada? Temps. Plataforma. Supeditar.
5: T'has deixat la E.
0: Miquel, metàl·lica.
5: Has dubtat també o alta?
0: Eric, invariable. Cortinatge.
5: TG, final.
0: Doncs en aquest nivell de lletreig heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Xavier, estàs preparat?
3: Sí.
0: Temps. Esquelet.
3: E-S-C-A...
5: És una Q.
0: Ivo, agonitzar.
4: A-G-O-N-I-T-Z-A-R.
0: Passadís.
4: P-A-S-S-A-D-I-S.
5: La hi porta accent.
0: Fabián, disgustada.
2: T-I-S-T-U.
5: És una G, no una T.
0: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I ara és el moment de saber com van amb aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
5: Les puntuacions inicials són les següents. L'Institut de Mollet del Vallès ha aconseguit fins ara 1.100 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 200.
0: Doncs l'Institut de Mollet del Vallès, que de moment es posa per davant en el marcador, però encara queden unes quantes proves per davant. El pica lletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta la Chloe Riambau. Nascuda a la Bisbal d'Empordà, ha estat la guanyadora de l'edició del 2025 del concurs Sona Nou. Li desitgem una sòlida carrera a aquesta artista emergent. Amb un estil que es mou entre el pop d'autor o l'indie pop, la Chloe Riambau ha tret al mercat recentment el seu primer disc, Equilibris sense xarxa, que parteix d'un desamor després d'una relació molt llarga. Avui escoltarem la cançó Si te'n vas. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Chloe Riambau.

0: Quina calidesa, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut de Mollet del Vallès, començo per vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. A què dirà adéu la protagonista de la cançó?
2: A la tristesa.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Diré adéu a la tristesa.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per al Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què ens abraçarà?
5: La calidesa.
3: Correcte, també. Escoltem-ho.
4: I ens abraçarà la calidesa.
0: Doncs 200 punts que vosaltres també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí les paraules són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Miquel, preparat?
2: Sí.
0: Temps. Cartellisme.
2: CARTELLISME.
0: Infrahumana.
2: INFRAHUMANA.
0: Empaitesis.
2: EMPAITESIS.
3: Dues esses abans de la I.
0: Eric, rítmicament.
6: RITM.
3: La I porta accent.
0: Daniela, institucions.
2: INC.
3: És una S.
0: Doncs en aquest tercer nivell de lletreig ja heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, és el vostre torn. Preparat, Ivo?
7: Sí.
0: Temps. Superficial.
7: SUPERC.
3: És una F.
0: Fabián. Escriguessin.
8: ESCRIGUESIN.
3: Dues S abans de la I.
0: Xavier. Constitució.
9: C-O.
3: Has dubtat també, igual t'hi has dit C, és C.
0: Doncs en aquest cas no heu fet cap encert, per tant no podeu sumar cap punt al vostre marcador, però ens trobem ja a la recta final del concurs i hem de repassar com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut de Mollet del Vallès ha aconseguit sumar 1.900 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 400.
0: Doncs amb aquestes puntuacions arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres però d'una sola paraula. Aquesta prova us pot donar molts punts perquè teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Emma Balea, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
10: L'Eric.
0: Doncs l'Eric que intentarà lletrejar aquesta mega paraula. Ara el que heu de fer és pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Jordi Galo, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
11: Doncs l'Ivo Tomàs.
0: Doncs l'Ivo també, el valent que intentarà lletrejar la mega paraula. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, d'Amposta Ràdio. Jordi Galo, fins ara.
6: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut de Mollet del Vallès. Com sabeu, hem desconnectat ja d'Amposta Ràdio. Estàs preparat, Eric?
7: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat de les persones que exerceixen una activitat professional amb gran competència. Són persones que tenen grans aptituds per fer la seva feina i treballen amb molt rigor, enginy, mestria, de manera que aquesta qualitat que posseeixen pot acabar convertint-se en referent per a altres persones. La mega paraula d'avui és el substantiu professionalitat.
7: Professionalitat.
3: Endavant.
7: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L-I-T-A-T.
0: Molt bé, Eric, has lletrejat correctament aquesta mega paraula. I ara després descobrirem com ho farà l'equip contrari i si també sumarà o restarà els punts que s'hi apostin. Molt bé, doncs ara serà el torn del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Per tant, desconnectem de Ràdio Mollet. Fins ara, Emma Balea.
8: Fins ara.
0: Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, esteu a punt? Estàs preparat, Ivo?
9: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat de les persones que exerceixen una activitat professional amb gran competència. Són persones que porten a terme la seva feina amb molta responsabilitat, solvència, tècnica o fins i tot vocació, de manera que aquesta qualitat que posseeixen pot acabar convertint-se en referent per a altres persones. La mega paraula d'avui és el substantiu professionalitat.
9: Professionalitat.
3: Endavant.
9: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L-I-T-A-T.
0: Molt bé, Ivo, també has lletrejat aquesta mega paraula correctament i ara descobrireu com ho ha fet també l'equip contrincant i si també sumarà o restarà aquests punts. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrari i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Emma Balea, quants punts ha apostat el teu equip?
8: 900.
0: 900 punts que hem apostat per aquí. I Jordi Galo, quants punts ha apostat el teu equip?
10: 200, també.
0: 200 puntets també apostats. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut de Mollet del Vallès ha lletrejat la mega paraula... Correctament. I el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta ha lletrejat la mega paraula... Correctament. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
3: Doncs les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. L'Institut de Mollet del Vallès finalment ha aconseguit 2.800 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 600.
0: Per tant, ja tenim guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut de Mollet del Vallès. Anem a parlar amb ells. Emma Balea, com estan els ànims per aquí?
8: Estan bé a màxims, eh? Allò, unes cares de felicitat. Jo crec que, sobretot, per l'experiència. Que ho comentin ells,
6: sí,
8: no?
6: Sí, sí. I tant.
8: Eh? Eric, Daniela, Miquel... Què? Sí. Us ho esperàveu així? El Miquel, que estava molt neguitós per les sintonies, les rafes... Diu, a mi em posa molt nerviós, això.
6: Home, però... és que són sintonies així de tensió, no? Sí. És el que hi ha. Però bé, us ho heu passat bé o no?
7: Sí, sí, molt.
9: Ha estat una bona experiència.
6: Me n'alegro, me n'alegro. Quina ha sigut la prova que heu trobat més complicada, potser?
9: Potser la de la cançó, perquè tenia com un català que pronunciava diferent i costava una mica més d'entendre, però al final l'hem fet bé.
6: Complicat. Jo sempre dic que aquesta és la que jo trobo més complicada. Però bé, en tot cas, moltes felicitats. Heu fet una participació molt bona. I no ens volem deixar de parlar tampoc amb el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Jordi Galo, com esteu per aquí?
11: Doncs mira, sabent que podíem haver fet més, els nervis ens han matat una miqueta, però bueno, amb ganes de revanxa, no?
6: Home, i tant.
11: I sí.
6: Els nervis sempre juguen a la contra en algunes ocasions, però bé, no passa res. En tot cas, ho han passat bé, no?
11: Sí, no? Vos ho heu passat bé?
9: Sí,
11: sí. Sí. Bueno, ara no estan amb la il·lusió després d'haver perdut, però que després m'ho diran que s'ho han passat bé.
6: No passa res, el que compta és l'experiència. En tot cas, moltíssimes felicitats a vosaltres també. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Com queda, jurat?
12: El Picarrànquing.
3: Doncs en quarta posició tenim l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.000

0: Moltíssims, amb ganes de repetir.
1: Doncs moltes gràcies a tots. Hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Mollet i Amposta Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens veiem ben aviat. Adeu!
2: Picalletres, a la teva emissora local.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Ha dit avui Salvador Illa al Parlament.
3: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024. Està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: I fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte el dia 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel El Palau defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes a la visita papal. Són declaracions que ha fet a Lleida Televisió.
4: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari.
2: L'OCDE ha millorat la previsió de creixement d'Espanya aquest any fins al 2,2%, una dècima més respecte a les anteriors estimacions que va fer al març. Per al 2027 manté el creixement de l'1,7%. Segons el seu darrer informe econòmic publicat avui, l'economia creixerà per la demanda interna, recolzada per un fort augment de l'ocupació i una inversió que beneficia els projectes finançats per la Unió Europea. I encara a l'àmbit econòmic, a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Grífols, un acte que ha presidit Pedro Sánchez, el president del govern. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directe i més d'un miler d'indirectes. La nova planta de l'empresa, especialitzada en medicaments derivats del plasma, ha d'entrar en funcionament l'any 2030. I tornen els concerts de clàssica a la platja de Barcelona. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC. L'Orfeo Català portarà la música a les residències també de gent gran i a l'Hospital del Mar.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil. 680 843 721.

i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula alta. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, companys, com cada dimecres, des de fa 25 anys, el Barreres torna aquí amb vosaltres, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO, i ara us explico qui som. Bueno, avui m'han deixat aquí sol, con cuatro colaboradores que tengo, y cada uno por sus problemas no puede estar conmigo. Bueno, de totes maneres, qui us parla en Josep Roca, i a l'altre costat del vidre tenim a la Nora Corbalán, sí?

0: Molt bé, ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui de 17 a 18 hores, i si us heu perdut algun programa o voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar el Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que el d'avui serà Educació Vial, alumnes del Col·legi Sant Gervasi. I per cert, teniu la redifusió el diumenge de 13 a 14 hores. I també ens podeu visitar la nostra seu social, que està al centre cívic de Camp Antiquet, que és el carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimecres de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar al telèfon 93 570 35 25. I si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust. Benvinguts a casa vostra.
1: Escoltes Barreres Fora.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. La plaça Joan Miró del barri de Plana Lladó es transformarà aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha destacat l'aspecte social d'aquesta nova edició del Pintalis, que compta amb el suport de l'Associació de Veïns i Veïnes de Plana Lladó i de la coordinadora de les entitats de cultura popular. La cultural Dionisio també ha parlat del poder de la cultura com a element de cohesió social.
1: Creiem que és un element molt important promoure la cultura com a element de cohesió social, com a element de promoció de ciutat, però també un festival especial perquè també té aquest doble objectiu de dignificar i millorar l'espai públic. Per tant, aquest any hem escollit aquí, al barri de Plana Lladó, concretament a la plaça Joan Miró, i també aquest any hem fet, podem dir, una empenta, no?, més social, més cultural, aquest festival, i comptarem durant aquest cap de setmana, durant el divendres, dissabte i diumenge, doncs amb moltes activitats que hem treballat conjuntament amb la cultural, per tant, aquesta coordinadora d'entitats de cultura popular de la nostra ciutat i també amb l'Associació de Veïns de Plana Lladó.
0: El coordinador artístic del festival és el molletà Marc Alvarez, artísticament conegut amb el nom de DAC. El Pintalis Fest 2026 comptarà amb l'acció directa de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 de més petits. I en política us informem que ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita ha estat al barri del Calderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. Suárez ha lamentat l'estat en el qual es troba el barri, ja que afirma que el Calderí és una zona privilegiada perquè està a prop del centre, gaudeix de diversos centres educatius i té una incorporació directa a l'autopista. En aquesta trobada, el principal malestar que els veïns han traslladat és la manca de manteniment, en especial a les places Josep Irla i la plaça de la Gabineta. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
0: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
4: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
5: Moments d'òpera.
6: Un espai dedicat al món de la lírica on coneixen l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Barreres Fora, de l'entitat Adimo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Ella també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock. Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions que necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bote ha assegurat que entenen la guit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
1: I preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. En l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
0: Notícies en xarxa.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts de nou al Món és Digital, un programa que fem amb la col·laboració de Graus TIC. Avui analitzarem dues decisions que arriben dels Estats Units i que ens afecten des de molts angles: tecnologia, educació, política i llibertat. Per una banda, parlarem de la iniciativa impulsada per Donald Trump per prohibir que cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys. Una moratòria que ha provocat una onada de crítiques des del món acadèmic, científic i dels drets civils. I per altra, comentarem la prohibició proposada per la mateixa administració Trump perquè universitats com Harvard no puguin admetre estudiants estrangers en el context d'una escalada ideològica i legal que amenaça el model d'universitat oberta i global. Dos mesures que apunten a un model de control tecnològic i cultural que mereix una mirada profunda. Una mirada que avui farem de la mà i amb la companyia d'en Ramon Palacio, l'Héctor Sankowski i el Josep Ramon Ferrer en Ferrer.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
1: Bé, doncs, aquest és el tema. Doncs, qualsevol de vosaltres, endavant.
3: Molt bon dia, gràcies novament a Tomàs, gràcies Ramon per compartir aquest espai. Mireu, molt ràpid, no? Respecte al tema, diguem-ne, és una intuïció que tinc perquè no tinc dades per verificar, però jo crec que el tema aquest de la regulació de la intel·ligència artificial té que veure no tant en la voluntat d'imposició, la qual no vol dir que no tingui en aquell cap això a mig termini. Jo crec que en aquest moment no saben molt bé com administrar aquest tema. Saben que d'alguna manera s'ha de beneficiar els seus tios que li han pagat el negoci, diguem-ne, de les eleccions, diguem-ne, no Meta, tots menys Sam Altman, sembla que aquest sí que no va posar diners, el resto van posar tots, Elon Musk i companyia. I per tant, jo crec que el que intenten és, davant d'un mercat que per tothom és molt desconegut i davant de l'avanç dels xinus, intentar veure com es pot controlar, regular el sistema. Jo molt més, m'he mirat una mica la seva regulació, no em sembla especialment, diguem-ne, em sembla coartant, però com sense contingut posterior, no? Respecte al tema de Harvard i companyia, està clar, diguem-ne, que és una guerra de posicions entre Harvard i ell. Molt ràpid, diguem-ne, curiosament, Harvard, per exemple, què ha fet? Ha posat a la de president, ha tret a la noia que estava, la senyora que estava, i ha posat un jueu, diguem-ne, no? O sigui, la cosa és antisemitismo, te va meter un abogado judío, digamos, no? Un clàssic, diguem-ne, no? O sigui, un abogado judío que ha condenat lo de Hamas, o sigui, per tant, és una guerra, està claríssima. Ara, la posició de... El primer, jo crec que hi ha com una espècie, acabo amb això, d'odi ancestral, diguem-ne, a tot el que són les universitats de la Gran Liga, per part de Trump, perquè Trump és que no va poder entrar mai en aquestes universitats. Si això li sumem el tema, diguem-ne, del no control sobre la política, de fet, en la pràctica Harvard és un lloc en el qual es fa política internacional. Jo després us explicaré la meva experiència en Harvard, però ara no toca, no? I ja està. Però jo crec que aquesta és una mica la situació, diguem-ne, en la qual el que vol és coartar al màxim la llibertat d'opinió i d'expressió de les universitats, i està claríssim que aquest tio el que vol és... Jo abans deia, en la pretertúlia, aquest tio encara prima l'interès econòmic sobre el cesarisme. Quan arribarà la idea que està cesarisme?
1: Un estrany eco. Se pot incorporar al Ferrer, Josep Ramon Ferrer, benvingut al programa. Estàs per aquí?
4: Estic per aquí.
1: Vale. Bueno, saps que avui tractem dos temes: la prohibició de Donald Trump de regular, de cap estat dels Estats Units pugui regular l'intel·ligència artificial durant els propers 10 anys, i també la bestiesa, jo dic, de prohibir que estudiants estrangers es matriculin a Harvard. Són els dos temes. A fer la introducció primera a l'Héctor, i ara, doncs, Ramon, tu mateix, qui vulgueu, doncs, continueu.
4: Doncs gràcies, Tomàs, benvingut, Ferre, i gràcies, Héctor. Avui ens toca segurament superar una mica l'escenari habitual. Normalment parlem de tecnologia pura i dura i avui ens toca parlar de tecnologia tirada cap amunt, no? De gestió tecnològica i gestió política. I arribem a Trump, que és la persona que en aquests moments condiciona el món. Penso que Trump és més una conseqüència que no una causa, és a dir, les coses que estan passant no són a causa de Trump, sinó que Trump ha arribat perquè el món està com està. Llavors es visibilitza amb aquesta persona, que probablement salvant a Xi Jinping és la més poderosa del món, es visibilitza en aquesta persona una sèrie d'accions i contradiccions que, com diu l'Héctor, l'estan portant cap al cesarisme i ve de l'economia. I deixa'm afegir una altra cosa, Héctor, a mi em recorda el Millán Astray amb el Muera la intel·ligència. És a dir, és perillós, molt perillós el que està passant al món. El que passa és que no és per culpa de Trump, sinó és que Trump està aquí per culpa del món, crec jo. Llavors, anant als dos temes en concret que tenim aquí davant. Prohibir regular. Bueno, això és una botada i no sé què és això. És vendre's els diners, és vendre's els diners i ja està. Però bueno, qualsevol cosa requereix una certa regulació. Qualsevol cosa, qualsevol activitat que condicioni la societat requereix una certa regulació. La política està regulada. Hi ha poders que es contraposen, etc. Llavors la IA s'ha de regular d'alguna manera, millor o pitjor, més intensa, menys intensament, però s'ha de regular. Segon, el de les universitats. Tu dius que aquí és una guerra passada i una venjança, o una per no... És possible, és possible. De tota manera, em sembla... Em costa d'entendre. És el Millán Astray. Em costa d'entendre que les universitats, que el president dels Estats Units pugui disparar contra les universitats dels Estats Units, que són les més potents del món, salvant Xina, una altra vegada, salvant Xina, i que tenen un prestigi brutal i que viuen, perquè tant són alumnes com professors, gent ve el talent i el coneixement de fora i es fa proamericà aquest talent i aquest coneixement. És a dir, no ho entenc. Em sembla que és d'una infantilitat, si és la paraula, molt forta. Però ha passat i, bueno, i després Trump n'ha muntat moltes més que en podem parlar després.
5: Ferre, tu representes un col·lectiu de gent TIC. Bueno, el Ramon diu que no parlarem de... Sí, després intentem conduir tot això a les conseqüències que pot tenir per la tecnologia, no? Ferre, doncs, el teu punt de vista des de Graus TIC.
6: Sí, realment, és que estic molt d'acord amb el que he pogut sentir de l'Hector i el que diu el Ramon. I realment, la capacitat que té de sorprendre el Trump, a mi em fascina. O sigui, cada setmana o cada mes tenim una cosa que supera l'anterior. Com deia ara el Ramon, jo crec que... És que no em crec que fins i tot les empreses americanes no vulguin que hi hagi una mínima regulació. Perquè és que és necessari fins i tot amb ulls d'empresari o amb ulls d'empresa. És necessari un mínim... O sigui, jo puc entendre que no vulguin una... vulguin regulació o que vulguin tenir un cert camp amb alguns aspectes per poder tirar sense ser regulats, però un mínim de regulació és que és un cert ordre que per qualsevol empresa et genera seguretat i et genera capacitat de preveure cap on t'aniràs. Per tant, que no et sé dir massa més. No, realment la capacitat que ja et dic, que té el tram d'anar cap aquí, cap allà, sorprenent a tothom. Jo crec que fins i tot a les pròpies empreses a les que es deu o a les que l'han recolzat, per entendre'ns. No puc afegir massa més coses.
5: Bé, perquè hi ha tres postures. Sí, ara, Héctor, et dono el pas. Europa, hiperregulant. La primera postura del Trump, que era el no regular, i ara la prohibició, que és una passada, és la tercera derivada a lo bèstia. I a mi sí m'agradaria saber això, quines conseqüències pot tenir, bé, per un dels temes que actualment està en boga total, que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial, no? Què pot passar amb aquesta, ja dic, no regulació, sinó tot el contrari, la prohibició. Això en què es pot derivar?
3: A veure, jo A veure, la seva prohibició, jo no he llegit a situar-se, honestament, diguem-ne, no he estudiat el tema en la profunditat, segurament que requeriria, però jo insisteixo, diguem-ne, que ell en aquest moment el que fa és intentar, diguem-ne, controlar. Jo diria que la prohibició té que veure, diguem-ne, perquè el que fa és dir, bueno, farem una moratòria, diguem-ne, no, perquè hi hagi les regulacions estatals. Ell, això és el que prohibeix, diguem-ne, no? Ell no és que vulgui, és el que significa que no vol que ningú reguli, m'entens el que vull dir-te? O sigui, no és que prohibeix, sinó que no vol que ningú reguli. Mitjançant, diguem-ne, una prohibició, no? Bueno, jo insisteixo que l'està tantejant, diguem-ne, no? Ara deia Ferrer una cosa que és diferent, que és quals són les estratègies de Trump, que jo ja, bueno, crec que tothom ja les hem escrit, dit a tot arreu, que són diguem-ne, l'amenaça, el matonatge, tot això. El que diu Ferrer és absolutament cert. Ha dit això i potser demà mateix torna dient, aquí tenéis una nueva regulación, sí, eso es lo imprevisible de aquel señor, diabla, ¿no? Hoy te 100% de aranceles, mañana 0% y pasado 40. O sea, esto va así. Es un señor que té la cultura inmobiliaria, a mí me fa recordar, siempre que se han anat a visitar pisos, per llogar o per comprar, siempre te digan, hoy es esta oferta, mañana subo un 20%. Yo no tengo cap experiencia personal que no me hagi passat això, que era avui o mai, diabla, ¿no? No sé si us ha passat això sempre. Sí, sí, sí. Escolta, aquest senyor negocia, ell no coneix una altra forma. Jo crec que hem de recordar, diguem-ne, la cosa del Rob Cohn, diguem-ne, no? Que és el seu assessor, diguem-ne, el seu inspirador, el seu mentor, menudo personatge, abogado de McCarthy, no? Esto lo dice todo, diguem-ne, atacar, no? Atacar. I aquesta és la seva estratègia.
4: Hables de mar...
3: ¿Perdó?
4: Si hablas de Miguel Ángel Rodríguez.
3: Exacto. Bueno, es que aquí supongo que se habrá leído el manual de esos. Es interesante la película sobre Trump. No sé si alguna la ha visto, yo la he visto. Es muy interesante la película de esta Movistar sobre el Trump jove, porque creo que está muy bien descrito.
6: Sí, yo lo voy a ver y también me ha semblado muy, muy, muy interesante. Muy interesante para entender una mica cómo
3: es la psicología, ¿no?
6: Sí, y cómo fa política... O sigui, negociant com si fos una empresa. O sigui, jo la sensació és que segueix portant el país com si fos una empresa.
4: Tornant una mica a la intel·ligència artificial, si em permeteu, que està en un punt on es barreja encara bastant amb la intel·ligència humana, o sigui, encara no hi ha autonomia plena, Elon Musk ha fet servir la seva IA, Grok, per... posar per atacar, com dèiem aquí, el president de Sud-àfrica. I l'ha fet servir... diuen que un empleat de la companyia introduïa respostes relatives al genocidi blanc, al suposat genocidi blanc a Sud-àfrica, quan no es preguntava per això. Però això sembla que no era l'algoritme pur i dur, sinó que era, diuen, algú que havia modificat l'algoritme. Estem en aquest punt, on hi ha algoritmes automàtics i hi ha persones... gent que pot encara modificar aquests algoritmes. Llavors, això també explica coses, és a dir, Trump utilitza a Elon Musk o Elon Musk utilitza a Trump pels seus interessos particulars utilitzant eines d'intel·ligència artificial modificades. Què en penseu d'això vosaltres?
3: Jo voldria recordar, diguem-ne, que el tema central, diguem-ne, d'aquesta regulació, primer hi ha una cosa que no s'ha dit i que ara m'havia oblidat, la tenia apuntada en un paper, que és, això és també desmuntar Biden, que això és el primer objectiu de sub. El otro és una mierda, el otro no sirve, perdonando la expressió per el programa, el otro és malo, i entonces jo volia desmuntar el que hagi hecho Biden. Això és molt important, perquè en la seva estratègia atacar és desprestigiar el predecessor, no? Però perdoneu, això és una... I l'altre tema és, d'alguna manera, lo que tot aquest sistema de prohibició el que vol és, diguem-ne, l'hegemonia econòmica, tecnològica i política de Trump en relació amb la intel·ligència artificial de Trump, no dels Estats Units. Diguem-ne, per tant, jo crec que és la connivencia, és el pacte que no es va dir el dia que van anar tots a Mar-a-Lago a besar-li el tracer, diguem-ne, no? El Mark Zuckerberg i tots aquests, és el que jo opinaria, diguem-ne, no? que això és com una mena de dir, bueno, fem un parèntesi sobre l'intel·ligència artificial, aclarim-nos el que nosaltres realment volem i intentem atacar aquí. Jo és el que crec, insisteixo, eh? Tot el que... A mi m'ha donat aquesta impressió i coneixent sobretot com negocia aquest tio, diguem-ne, no?
6: A mi el que em sembla curiós del moment actual és que si ens mirem, jo diria, finals d'any, principis... finals d'any passat, principis d'any, quan... amb la regulació europea, no? quan Europa proposava i fa una regulació, tothom se li va tirar el coll, no només els americans, sinó els propis europeus, diguéssim. I en canvi ara, sembla que a poc, amb tot el que està passant, no? cada cop som més conscients de que hi ha d'haver una regulació i que aquesta regulació europea doncs, potser no estava tan apartada de cap on hem de caminar, diguéssim, no? I és possible que segurament encara hem de buscar aquest equilibri i hi ha pròpies veus de la Comissió Europea que diuen que, bueno, que potser l'hem de laxar una mica, però jo crec que tot això que està passant ens porta a que tinguem encara més clar que és necessària una regulació i que jo estic convençut que fins i tot les pròpies empreses, amb el que està passant, ho acabaran demanant. El que passa és que, com diu l'Hector, possiblement això és preparar el terreny perquè que l'únic que reguli sigui l'Estat federal o sigui Trump, diguéssim, no? I però és una manera de dir, escolta, com que ningú ara ja regulo jo i regulo a la meva manera i sota les meves condicions, que segurament seran les vinculades a aquestes grans empreses, per entendre'ns. Però jo... és que si no hi soc capaç d'interpretar-ho de cap altra manera.
4: El que passa és que s'ha donat molts anys per davant, s'ha donat molts anys per endavant.
6: El que dèiem abans, sí, s'ha donat molts anys per endavant, però d'aquí 6 mesos et surt amb una regulació i és que
5: endavant. Jo volia introduir un tercer factor. Regulació, no regulació, Estats Units, Europa i Xina. O sigui, què està fent Xina amb tot això de la intel·ligència artificial? I com veieu l'avenç de la intel·ligència artificial? Al final, qui serà el que la porta? Estats Units, Europa, Xina?
4: Jo crec que això és una competició i que van avançant en paral·lel. Està clar que va començar les empreses privades d'Estats Units, els grans tecnològics, han començat o han seguit una mica després. Bueno, aviam, estem parlant de la generativa, perquè intel·ligència artificial, com hem dit moltes vegades, en portem 30 anys. Però el que ens ha disparat la curiositat és aquesta intel·ligència que crea producte, tant, tant escrit com parlat com visual. Llavors, Xina... té una cultura tradicional de lentitud. Xina, recordem que ha sigut el país o la nació que ha dominat el món durant 2.000 anys, amb un breu parèntesis de 50 o de 80, on han estat els Estats Units. És a dir, nosaltres perteneixem a aquests 80 i veiem els Estats Units com el poderós, però si tinguéssim més perspectiva, veuríem a Xina com el poderós. I llavors, Xina, com que és el poderós, s'ho senten i la gent s'ho sent, té una cultura confucionista, són molt més, crec jo, eficients en el reloj. O sigui, no van tant per força bruta, van més per intel·ligència. Llavors, jo penso que els productes elaborats a la Xina en uns breus anys seran superiors als productes elaborats als Estats Units. Però això no vol dir que se'ls mengin. Hi haurà una competència al món i potser apareix algun tercer lloc del món on es fan productes, que no crec que sigui Europa, però potser apareix algun tercer lloc on es facin productes d'intel·ligència artificial que també puguin competir. En aquest equilibri crec que és amb el que viurem. I en quant a regulacions, simplificat molt, Europa regula bé, Estats Units no regula gens o regula poc, i Xina regula governamentalment. I
3: és una dictadura, eh?
4: Bueno, jo discrepo, és una autocràcia. Jo discrepo de la paraula dictadura. Perquè les democràcies... Bueno, es dona per un altre debat aquest, i en Tomàs ja l'hem tingut en un altre lloc. Els sistemes polítics, la democràcia, la teoria... Jo vaig entretenir mirant, amb això del Trump em vaig entretenir mirant si realment Estats Units és el primer país democràtic on hi ha hagut les primeres eleccions democràtiques a nivell general post-Atenes, i no. Hi han hagut eleccions generals, sobretot van ser Austràlia i Nova Zelanda, hi han hagut eleccions generals abans que els Estats Units. O sigui, que Estats Units sigui la cuna de la democràcia, el bressol de la democràcia, és mig veritat, mig mentida. És el país poderós que ho ha exportat. El sistema democràtic occidental amb separació de poders, que això ve de la Revolució Francesa. Però Austràlia i Nova Zelanda tenen experiència, i altres països petits tenen experiències prèvies als Estats Units. Xina no ha anat per aquí, Xina no ha anat per aquest sistema, va per un sistema autocràtic d'una meritocràcia molt tancada, on es premia molt el valor, el mèrit, però es castiga molt la dissidència. I està passant també nosaltres ara. Si voleu, tornem al nostre terreny, que és la tecnologia.
5: Es queden 3 minuts curts de programa. Jo potser faria ara tanquem el zoom o obrim-lo, no sé com dir-ho.
6: Em deixes dir una cosa, Tomàs, sí, perquè sí, jo, una de les sensacions que tinc, no sé si us passa a vosaltres, és que obrim cada dia, cada setmana, parlant del Trump i, per tant, dels Estats Units. No? Jo que sóc molt futbolero, quan tu cada dia parles del Madrid, no fas els deures a casa teva. No? I això és una cosa que ens ha passat tradicionalment als barcelonistes. No? Quan hem anat bé? Quan ens hem deixat de mirar la resta i ens hem posat a treballar. No? Llavors jo crec que aquí, a Europa, una vegada més, ens estem parlant molt de què fan els altres, ens estem mirant els altres, en lloc de realment posar-nos a treballar. Que és evident que Xina i Estats Units ens condicionen, però més ens condicionaran si no ens posem en aquesta dinàmica. I aquí jo sí que trobo faltar lideratge i veus d'Europa una mica mirant-nos i a nosaltres mateixos i posant-nos a treballar, per entendre'ns. No?
5: Sí, jo això és el que volia dir ara, i perdoneu perquè sí que estem arribant. Jo volia tancar el Zoom, i ja no d'Europa, parlar d'Espanya i no, de Catalunya. I llavors aprofito. Aquest dijous, tu, Ferrer, organitzes un esdeveniment per parlar de coses molt interessants d'aquí de Catalunya. Llavors, jo el que et proposo, o us proposo, que la propera setmana centrem el tema amb el desenvolupament i la innovació aquí a Catalunya, i que tu, Ferret, doncs, ens portis una mica les conclusions de tot el que s'està parlant aquí aquest congrés que hem organitzat. I aparquem Estats Units, aparquem Xina, aparquem Europa i centrem una mica en Catalunya la propera setmana.
6: Sí, està bé. El que fem és el recap de la Diada, com saps que cada any l'Austic organitza la Diada de l'Austic, no? que nosaltres diem que en el fons fem de fil conductor, perquè en realitat qui organitza són els professionals de l'Austic. Quan hi ha 30 taules rodones, 200 professionals, o sigui, l'Austic és el facilitador, però això ho organitzem entre tots plegats, diguéssim. No? I llavors ens va semblar que estava bé, i això ja ho vam fer l'any passat, perquè no quedés només en unes taules rodones on hi ha aportacions, idees molt interessants, fer com un resum al cap de 5 o 6 mesos, no? I que és una mica el que farem aquest dijous, aquest recap, diguéssim, de la Diada passada, que anava sobre intel·ligència artificial i sobre ciberseguretat. I llavors hi ha una taula rodona, hi ha unes ponències que em semblen molt, molt, molt interessants, no? Com la del Lluís Torner, que ens explicarà una mica la seva visió també més de la quàntica. Això, bueno, jo crec que pot ser un esdeveniment prou xulo. Sí.
5: Bé, doncs fins aquí l'edició d'avui del Món és Digital. Ja sabeu, la propera setmana us presentarem totes les novetats que es van parlar a l'última Diada i que, per molt que faci ja un temps, continuen sent de rigorosa actualitat. Res més. Ens trobem la propera setmana aquí al Món és Digital. I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem anat una mica més enllà de la tecnologia pura per endinsar-nos en els interessos polítics i econòmics que envolten la tecnologia pròpiament dita. Hem reflexionat sobre les implicacions de la prohibició de regular la intel·ligència artificial als Estats Units i el conflicte obert entre Donald Trump i les universitats d'elit americanes. Agraïm moltíssim les aportacions dels nostres convidats, en Josep Ramon Ferrer, l'Héctor Sankowski i el Ramon Palacio, per ajudar-nos a entendre millor aquests temes complexos però essencials. I a vosaltres, als oients, gràcies per escoltar-nos un cop més. I ja sabeu, ens retrobarem ben aviat per seguir desxifrant aquest món digital que no deixa de transformar-se dia a dia. Fins la propera.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
0: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
0: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Aquest dijous, dia 4 de juny, és Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla. A Mollet cada any des del Casal Cultural organitzen, en coincidència amb aquesta celebració, una jornada on les catifes de flors són les protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició i aquest dissabte, dia 11, catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. El procés comença dies enrere amb un dibuix d'allò que es vol representar i ja el mateix dia es marca el terra amb guix o amb plantilles. Del procés n'ha parlat Teresa Llavina, membre de la Comissió de Catifaires del Casal.
1: És que hi ha dues coses. Una primer és el que acabem de dir, el dibuix, el plotter que es posa a terra i que es escollia el dibuix, i l'altra cosa és preparar els materials i aleshores... Dos coses, persones que s'agenollin a terra i que posin els materials, i llavors també hi ha un altre equip important, que és el de, que està assentat, però que tallen els clavells, tallen per poder posar els pètals en els dibuixos que correspon.
0: Més enllà de les catifes de flors, un altre element representatiu de Corpus és l'ou com balla, una tradició en què es col·loca un ou buit damunt el raig d'aigua d'una font perquè giri i sembli que balla sense caure. La font es decora amb flors i fruites i simbolitza la vida i la fertilitat, i enguany des del Casal Cultural han comentat que han dissenyat ells la decoració de la font de l'ou per fer-s'ho seu. I també us informem que nou matí de caos ferroviari amb epicentre a Mollet per un nou robatori de coure. La circulació de la línia R8 ha quedat completament interrompuda aquest matí després d'un nou robatori de cablejat entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. La incidència també està provocant retards superiors als 30 minuts de les línies R2, R2 Nord i R11, afectant centenars d'usuaris que passen diàriament per Mollet. Segons ha informat Renfe, l'avís s'ha registrat poc després de les 6 del matí i ha obligat a activar un servei alternatiu per carretera a tota la línia R8. Mentrestant, els trens de la resta de línies circulen amb importants demores en plena hora punta. La situació torna a posar Mollet al centre dels problemes recurrents de robatoris de coure a la xarxa ferroviària catalana. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
2: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
3: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: Eureka, un programa on parlem des de cultura, història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca.
1: Molt bona tarda i sigueu benvingudes i benvinguts una setmana més al programa Eureka, en què cada dimecres posem sobre la taula un tema divers. Aquesta setmana parlem de veganisme, definirem el concepte, desmentirem mites i també descobrirem de primera mà què implica ser vegà. Per fer-ho, comptem amb nosaltres avui als estudis de Ràdio Mollet a Montserrat González, que és propietària de Montbec, aquí a Mollet. Molt bona tarda, Montserrat.
2: Hola, bona tarda.
1: Primer de tot, Eureka, sempre ens agrada començar doncs, definint conceptes. Per tant, avui el programa girarà entorn del veganisme. Jo crec que hi ha molts dubtes de què realment el veganisme, perquè hi ha com molts conceptes que s'hi vegà, vegetarià, pescatarià, també hi ha el flexi. Per tant, ens centrem en veganisme, el definim. Montserrat, et pregunto, què és ser vegà?
2: Sí, a veure, hi ha molts etiquetatges i és això. Jo no m'agraden els etiquetatges. Mm-hmm. Veganisme és, no és només una manera de menjar, és una manera de viure. És el que és una manera de viure mm-hmm. en concorda amb la naturalesa, amb els animals i amb tot el que t'envolta.
1: Mm-hmm. Quins serien, per tant, els valors principals que engloben el veganisme?
2: Principal, sobretot, és això, intentar viure sense fer mal a ningú.
1: Mm-hmm.
2: Ni, igual que nosaltres intentem no fer mal a la gent de la nostra espècie, per què hem de fer mal a altres espècies? Tenen els mateixos drets que nosaltres, tenen els mateixos sentiments i tenen el mateix dret a viure.
1: Mm-hmm. En el teu cas, per tant, entenc que vas decidir iniciar-te en el veganisme per qüestió d'animals?
2: Jo sempre és això, sempre normalment tothom li encanten els animals, estimen els animals, de petits vas a la granja, vas al zoo, sempre tens aquest ídol, que gosset més maco, que gatet, que tal. Però després això, quan et fas grans, poder de petits no ets tan conscient de lo que va darrere de tot aquell d'estar en una granja, tot mm-hmm. com els tracten, què és un zoo, què és el que hi ha darrere de tot això. I sí que principalment es comença amb una alimentació d'intentar no matar ningú animal per viure
1: uh-huh.
2: i després és això, intentes un poc una mica aprofundir de realment com està el sistema envoltant de tots els animals.
1: Uh-huh. Jo, Montserrat, no sé si això és veritat o no, però es diu que dintre del veganisme hi ha com aquesta comunitat com molt tancada, de dir, doncs, abans dèiem, els flexi, sinó doncs com tu no formes part d'aquest món, comentaves que no t'agraden les etiquetes, però no sé si realment hi ha aquesta sensació de dir flexi o no flexi o...
2: No és que hi hagi vegans de primera ni vegans de segona però sí que de vegades jo que em moc si jo sí que estic en puestos és això on estic sobretot amb activistes amb gent sobretot no radical perquè no parlem de radicalismes
1: mm-hmm.
2: però sí que hi ha gent evidentment que les seves idees les porta molt a terme
1: mm-hmm.
2: que és el que parlem. Hi ha gent molt activista, doncs, el tema de crueltat amb els toros, amb les granges, amb els sos, amb el que parlaven. Clar, són gent que fan un activisme reiteradament i visualment molt provocatiu, però evidentment és això. No hi ha... A veure, no va a qualsevol bueno, no? Per dir-ho.
1: Mm-hmm. També jo crec que hi ha, i també ho comentàvem fora de micròfons abans, que es té aquesta idea de que els vegans, doncs ho deies, los bichos raros de la família, o com que és molt hippie, tot molt espiritual, vull dir, realment...
2: Sí, bueno, el primer que et diu la família, bueno, està en moda, ja se le passarà. O, jo què sé, menja una miqueta, que això no et farà mal, diu, a veure, no se'm passarà, no és que no vull menjar,
1: mm-hmm.
2: no vull fomentar aquesta manera de menjar, perquè, evidentment, s'ha demostrat que pots tenir una alimentació sana sense cap maltractament.
1: Mm-hmm. De fet, també, actualment, crec que, sobretot per xarxes socials, hi ha moltes famílies que doncs, tenen contingut molt adreçat al veganisme i doncs, a com eduquen els seus fills o l'alimentació que porten dintre del veganisme. Hi ha molta controvèrsia amb aquesta mena de vídeos, no? O sigui, els comentaris que sempre solen sortir és com obligues els teus fills a no menjar carn, obligues a...
2: És que és això, sempre és el que diu, sempre quan una persona publica la seva vida, tothom critica, no? Mm-hmm. Però clar, per què no critiquen una persona com alimenta una persona omnívora, com alimenta el seu nen? Mm-hmm. Si li dona bulleria, si li dona xutxes, quan li dona de carn, quan li dona de peix, però en canvi en un vegà sí que s'etiqueta i sí que se li està mal vist, per dir-ho així. Mm-hmm. Digo, si el nen es cria saludablement, està bé i evidentment no té cap carència ni cap mancança, evidentment, que és el que dius. A mi hi ha una cosa que em dóna molta ràbia, que de vegades quan vaig a algun restaurant, en comptes de dir que sóc vegana, dius que ets budista. Què passa? Amb la religió tothom et mira bé. Si parles de veganisme, dice, ui, ja està, ja està. Uh-huh. I què és el que dius? Demanes o qualsevol cosa i no, és que pone atún però te lo apartes i digue, a veure... I és així, és això, si ho fiquem en religió, està ben vist, però si ho mirem de manera de pensar o és el que dius d'ètica, ostres, et tira cap a darrere.
1: En el teu cas, t'has sentit mai jutjada per ser vegana?
2: A veure, jutjada no, perquè, a veure, tampoc m'importa molt el que digui la gent, però sí que he tingut que sentir, tu per ser vegana estàs molt gorda. Que dius, perdona, digo, tu família bien, però clar, arriba un moment que és el que diu, sí, i a més li rebereixo, diu, vale, sí, poder tinc quilos de més, però no tinc colesterol, no tinc greix, no tinc triglicèrides, lo tinc tot de conya, no tinc anèmia, no tinc... Què és això? Diu, no només és això, tots els cossos som diferents, tothom és diferent, les vaques no són petites, però què és el que diu? Sí que ho miren molt a l'aspecte físic, no?
1: Mm-hmm. Ara comentaves les situacions que trobes en molts restaurants. També jo crec que hi ha la idea de que el veganisme implica únicament menjar verdura i llegums. Llavors, també no sé si t'has trobat mai la situació d'anar a un restaurant i dir-te, no, tenim opcions veganes, i et porten la típica amanida de l'hort i tu, bueno, pues, muchas gracias.
2: Sí, que és el que ens toca, eh? Que és el que, quan anem a qualsevol restaurant, no, torrada d'escalivada, amanida i poca cosa més. I bueno, alguno que t'hagi agafat un tofu així refregit, tal, i dices, bueno, vale. Però... és el que diu nosaltres, des de la botiga que tenim, intentem sobretot és això, trobaràs tots els plats que et puguis imaginar veganitzats. Mm-hmm. Tot el que tu se t'acorreix, Montse, faries això? Sí. És que podem menjar exactament igual que vosaltres, que la gent normal o no normal, que és el que dius, que és que podem menjar, mengem de tot.
1: Mm-hmm. En el teu cas, Montserrat, quan vas a començar amb aquest estil de vida i per què?
2: Mira, jo vaig començar sobretot és això, vaig deixar de beure llet, farà ben bé, jo tinc 45 anys, fa ben bé doncs uns 30 anys, una coseta així, ¿vale? per tema de bronquitis i em va sortir uh-huh. doncs, problemes respiratoris i la veritat que em van recomanar deixar la llet i va ser el millor que vaig poder fer. I després això, quan fa 12 anys va muntar una botiga, que era una graneria, i allà doncs coneixes molta gent, els clients et demanaven cosetes i vam començar a portar producte vegans. Productes vegans aquí a Espanya no n'hi havia pràcticament. Portaven del Regne Unit, d'Holanda, d'Alemanya... Intentaven emportar doncs, diferents productes que la gent no tingués tofu i seitan, que era el que només coneixia. Tofu, seitan i hamburgueses vegetals. Però és que hi ha moltes coses. Hi ha substitutius de carn, substitutius de peix, hi ha... que després està, per què vols que menjar una gamba si no t'agraden les gambes? Diu, no, és que a mi el gust m'agrada. El que no m'agrada és menjar una gamba. Mm-hmm. Que és això. Els que som vegans no és que reneguem del gust o del sabor, reneguem del sacrifici animal, per dir-ho així. Llavors, a mi m'agrada menjar-me una entrepà de bacon i formatge, però si tinc el sabó però no tinc el porquet, jo encantada. Uh-huh. I vaig començar és això, el veganisme jo a la meva vida va entrar qüestió de fa 8 anys. Fa 8 anys és això, vaig decidir fer un clic uh-huh. i vaig dir s'ha acabat. Digo, jo a partir d'ara jo menjo així i no vull res que provingui de ningú animal.
1: Uh-huh. Aquest canvi va ser d'un dia per l'altre? Va ser progressiu?
2: Va ser progressiu. En principi, normalment és això. El vegà és complicat que siguis 100% vegana des del primer dia. Normalment uh-huh. la gent es fa vegetariana, que és el que diu. El vegetarià principalment continua menjant ou i llet. Perquè penses de que bueno, la llet no li fas mal a la vaca perquè al fin i acaba la mulleixen i els ous tampoc li fas mal a les gallines. Després estudies i t'assabentes d'on prové la vaca, d'on prové la llet i d'on prové els ous, llavors és el que dius. Jo tampoc. Tampoc entra dintre de l'ètica.
1: La majoria de gent que és vegetariana acaba esdevenint vegana o no té per què?
2: A veure, en principi és això. Aquesta seria la, la línia, que és el que diu. Normalment comences per vegetarià i finalment aconsegueixes arribar a ser vegana, no? Que és quan realment has tomat consciència i a dir, no, no, jo tinc aquest sentit, aquest sentiment i és el que jo faig. Però normalment és això, hi ha gent com a tot. Arriba un moment que per, bueno, per lo que sigui et canses, per l'edat, per lo que sigui, i molta gent o renega o realment et fas vegà.
1: En el teu cas, Montserrat, consideres que el veganisme és una forma d'activisme?
2: Home, va unit, que és el que dius. No, de res serveix que siguis vegà si no tens una política ètica respecte a lo que és l'activisme. Llavors intentes fomentar sobretot és això, la lluita contra els animals, que no pateixin, sobretot és això, les fàbriques que fan experiments amb els animals, els zoos que no estan ben cuidats i tot això, per exemple, el Marine Land, que aconsegueixen l'exhibir els dofins i tot això, clar, arriba un moment que és això. Els animals no estan per la nostra diversió. Són, és com es diu, és com si posessis ara, estigués de moda que comencem otra vez a los gladiadores americanos, no? Com que dius això, digo, a veure... Digo, això ni és que... I, bueno, i és que fomentem el canibalisme amb els animals.
1: No sé si consideres potser que la gent que no segueix aquest estil de vida cataloga els animals com a més maco, potser em fa més pena menjar-me X a menjar. Bueno, tia, doncs el tema de les gambes. Diu, menjar-me una gamba m'és igual, perquè com que ni la veig en el meu dia a dia...
2: Bueno, és com et diuen, no, jo és que soy vegano, però como almejas. Digo... Pues cuando las metes al fuego chillan igual, ¿eh? ¿Qué es lo que dius? Tots els animals són igual, o és el que diu? Digo, no, jo és que soy, em considero animalista perquè tinc un gatet, tinc un gosset, però et menges un porquet o et menges un conill.
1: Ja, en plan, que dibuixes una línia...
2: Llavors, què és el que dius? No hi ha... Igual que jo dic, no... Igual que intentem que totes les races humanes siguem iguals, els xinesos, els sud-americans, i tots siguem igual, perquè els animals els tratem de primera i de segona, perquè són domesticables, o protegim els gats i els gossos i en canvi no protegim a les ovelles, a les cabres, als porcs, als ocells...
1: No, de fet, que això és un factor cultural, perquè potser per nosaltres és la cultura, no? Diu doncs, que està bé, entre cometes, menja una sèrie d'animals i potser en una altra part del món consumeixen uns altres animals, és a dir, que tampoc...
2: És que és això, és cultural, però que és el que diu. Si tornem als nostres avantpassats, venim d'un home que conreava el conreu. Conreava, és això, el que és els vegetals, els cereals, principalment, sobretot a Espanya, som gent de conreu i de cereals, que és el que dius. La proteïna animal... era de molt esporàdicament, en celebracions, en alguna etapa puntual, però normalment en una casa no es menjava carn cada dia. I avui en dia, per desgràcia, això, tenen entrepà de pernil per esmorzar, a migdia tenen un estofat de vedella i després per sopar tenen un pollastre rebossat. Això tot en un mateix dia. Hi ha mil maneres d'aconseguir proteïna a través de les llegums, a través dels cereals, a través de tot arreu.
1: Crec que has dit la paraula clau, que és proteïna, perquè és un concepte que s'ha posat molt de moda i tothom parla de la proteïna, de la importància d'ingerir-ne, no? De fet, s'han creat làctics o productes específicament amb més proteïna i, de fet, crec que sempre es demonitza molt el veganisme perquè es diu que hi ha una manca de proteïna. És això cert?
2: No. A més, és això. Una de la nostra base principalment és la soja, el cereal de la llegum de soja, i estem parlant que entre un 40 i un 50% de proteïna. És a dir, un pit de pollastre té un 20%. Llavors és el que diem, el que nosaltres fem, com diu així, dir-lo vulgarment, la nostra carn, que fem un seitan, és llegum. Fem principalment amb llegum i fem principalment amb farina. I això estem parlant d'un 20 o un 30% de proteïna, el que fem.
1: Llavors, per què està tan demonitzada? És a dir, per què es posa tant el focus en aquest tema?
2: Bueno, perquè quizás n'hi ha molts lobbies darrere. Parlem que és això. Ara aquí a Espanya tenim una lluita de que l'hamburguesa, no podem llamar l'hamburguesa, que resulta que hi ha diferents marques vegetals que han posat no peix o no merluza i, bueno, tant el sector de pesquer com el sector càrnic ho ha demonitzat i poder és que és això, estan veient un canvi que poder no els agrada.
1: Hi ha molta lluita, no? Per tant...
2: Jo és això, jo com a obrador petit que hi porto 4 anys lluitant com un obrador petit, sí que veig que per sort cada cop a les grans superfícies hi ha més producte vegà. Que sigui de qualitat o no, això és diferent. Que és el que diu, un obrador petitet que fa el producte amb tot el carinyo del món no és el mateix que una multinacional que porta conservants, porta de tot per fer grans produccions. Però sí que per sort cada cop hi ha més producte. Ara, que posem, per exemple, una marca d'untables molt coneguda, faci el paté de cerdo i després m'està fotent un paté vegetal, home,
1: de què
2: doncs s'ha de pensar.
1: Perquè en el teu cas també no sé, per exemple, si t'has trobat mai d'una persona que vingui encuriosida per aquesta mena de productes, vingui a Montberg i després vegis doncs, que venen ja cada vegada més i que tenen com aquesta intenció, o ja és gent que és vegana i ja ve específicament?
2: Jo, per sort, és això. Molta gent que em veu, la sort que tinc és això. Molta gent ja ve perquè em coneixen i perquè venen a buscar producte vegà. Que és el que dius. El meu producte, la diferència que hi ha amb el supermercat, sobretot, és la qualitat. La qualitat, intentar no fer servir productes químics ni artificials. Llavors, molta gent ve buscant això. Després sí que pots anar al Mercadona a buscar les teves hamburgueses vegetals o els teus aitans i tal, però clar, puntualment, si vols, és com a tot. Suposo que la persona que convencional no és el mateix un pernil de 5J que un de normal, doncs exactament el mateix.
1: Al llarg de la conversa hem parlat d'alguns mites, com el tema de la proteïna, que si doncs quan vas a un restaurant tenen potser una idea molt acurada del que sé vegà. També vull posar-te sobre la taula a una vitamina B12, que jo crec que és el que més s'escolta, de dir és necessari prendre aquest suplement, entre d'altres. No sé realment si això és així.
2: A veure, és recomanable. Principal és recomanable i és el que sempre et diuen tots els nutricionistes. Eres vegana? Vale, tómate la B12 cada dia. Jo porto 4 anys i me la prenc. I la meva analítica és perfecta. Suposo que tot va depenent de cada cos, de realment el que menges i realment aquesta assimilació del teu organisme. Perquè la B12 és això, és que no la porta la carn.
1: Quins altres mites o concepcions errònies hi ha sobre el veganisme que no n'haguem parlat encara?
2: Bueno, principalment és això, que a mi em fa molta gràcia, a més, bueno, que parlem no de veganisme, però quan poses un restaurant, tothom està... El sàndwich vegetal no és vegetal. Llavors és això, hem de començar aquest canvi i intentar és això, fer que les coses es diguin pel seu nom, que no tinguin por al veganisme, intentar menjar diferent, que és el que dius, menjar bé.
1: Quan parlem de veganisme, abans dèiem que hi ha molta gent que diu estàs seguint aquesta corrent per moda. Parlem d'una moda, d'un estil de vida o d'una necessitat per combatre el canvi climàtic o per viure amb els animals en...
2: A veure, jo crec que, mira, fonamentalment, sobretot el canvi climàtic, molta gent realment s'ha vist que coi, alguna cosa està passant i alguna cosa no estan fent bé. Però principalment, avui en dia, ni els animals es tracten com es tractaven fa 50 anys, ni la carn es produeix com es produïa feia 50 anys. Llavors, què és el que et dic? Tu què prefereixes? Menjar-te un bistec ple d'hormones, ple de coses rares i coses que li foten, o menjar-te un plat de cigrons? Perquè jo prefereixo un plat de cigrons.
1: Perquè precisament també quan es parla de menjar vegà, crec que se'ns ve molt al cap com tofu, com menjar com una mica insípid, com que li falta, a lo millor, gustos als que potser no estem acostumats, bàsicament.
2: Bueno, gustos és el que... Mira, jo molta gent em ve al... Moltes, sobretot quan tenien l'altra botiga, venien moltes mares, és que la niña se m'ha hecho vegana, però no li agrada la verdura, no li agrada les llegums, no li agrada res. I comencem malament. perquè clar, la base del veganisme són els cereals i la llegum, principalment, no solo lechuga, que és el que diem, però sobretot el cereal i la llegum és la nostra base. I és el que dius, es pot menjar de tot, es pot fer de tot, amb la llegum i amb els cereals.
1: També jo crec que moltes vegades quan anem al súper i ens fixem en aquest tipus de productes vegans, una marca tipus Eura o marques així, no, que veiem que aquests tipus de productes que volen imitar aquesta textura de carn són molt més costosos. És cert, això? O...
2: A veure, costosos no. Costosos en comparació a què? Perquè és el que dius. Un euro, per exemple, a producció, ara t'ho dic més o menys així, però euro em sembla que et surt uns 24 euros al quilo. Un filet de vedella bo, em sembla que estàs per lo mateix. Llavors, què és el que diu? No qüestió de... Jo, per exemple, els formatges vegetals, oi, és que són molt caros. No, un formatge bo estàs pagant 30 euros al quilo. Jo el formatge que t'estic oferint és una base d'anacardos. Llavors, què és el que dius? Estàs pagant fruit sec. Llavors, no hem de comparar preus, hem de comparar qualitats, sobretot. I respecte a això, respecte a marques com Eura o moltes marques que hi ha al supermercat, intenten imitar la carn perquè és una manera que la gent doni el pas, que és el que diu. Tenim una... La gent està acostumada a unes textures, a unes formes, a uns gustos, i ho podem aconseguir. Llavors nosaltres, per exemple, fem una morcilla de Burgos.
1: Com la feu, precisament?
2: Que és això, diu, i la morcilla de Burgos és el més senzill, ho fem amb arròs, després fem amb ceba caramelitzada, ceba natural, i fem carbó vegetal i espècies, no porta res més. I t'estàs menjant una morcilla amb gust de morcilla i no té ni greix, ni colesterol, ni grasses, ni res.
1: És més saludable, ceba?
2: Evidentment, evidentment. Que a veure, un fregit és un fregit i un dolç és un dolç, però evidentment treus tot el tema de colesterol i greixos saturats.
1: En el teu cas, Montserrat, com veus el futur del veganisme? Que sé que de vegada hi haurà més gent implicada o...
2: Mira, jo el bo que tenim, que per sort la joventut, sobretot la joventut, la gent entre 30 i 40 anys, la veritat, inclús de 20 a 40 anys, la gent ha tomat molta consciència. Sobretot és això, el maltractament animal, el tema del canvi climàtic. Llavors, estan intentant fer un canvi. Llavors, cada cop hi ha més restaurants vegans, cada cop hi ha més, més productes a molts puestos. El que passa que és molt complicat, que és el que dius, quan tenim restaurants petits i lleguen grans marques i ho abarquen tot. Llavors, aquesta sostenibilitat és una mica complicat pels que són petitets. Però jo crec que és el futur, perquè a nivell climàtic... arriba un moment que ni els animals es poden mantenir com es mantenen ni aquest consum excessiu i horrorós que fan, evidentment, algun dia haurà de petar.
1: Montserrat, ens queda un minutet, per tant, parlem una mica de Montbec. On us podem trobar aquí a Mollet?
2: Doncs mira, Montbec hem fet 4 anys fa poc, és això, estem a la Rambla Pompeu Fabra de Mollet i estem de dimarts a dissabte. Som un obrador vegà, nosaltres distribuïm a nivell nacional, i llavors tots els que tinguin bars, restaurants, que no siguin vegans però vulguin tenir productes vegans, nosaltres distribuïm a tot arreu, i a més a la gent pot venir a buscar i disfrutar dels productes i dels menjars ja preparats que fem cada dia.
1: Doncs Montserrat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest Eureka, per deixar-nos conèixer doncs, què és el veganisme, introduir-nos en el concepte i desmentir molts mites.
2: Jo ja estic.
1: Moltes gràcies per haver vingut.
2: Merci, mil gràcies.
1: Nosaltres sí, ens trobem la setmana vinent amb un altre tema. Que tingueu una molt bona setmana.

0: On el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 3 de juny de 2026. Abans de començar, com sempre, repassem les notícies més destacades d'avui. La plaça Joan Miró del barri de Plana Lladó es transformarà aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. Aquesta edició comptarà amb l'acció en directe de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 més petits. Mollet del Vallès celebrarà les seves arrels agrícoles amb una nova edició de la Festa de l'Espiga. El pròxim dissabte, dia 13 de juny, el Parc de la Farinera acollirà la segona edició de la festa després de l'èxit de l'any passat per continuar reivindicant les arrels agrícoles de Mollet. I el Centre Cívic de Camp Antiquet acaba el curs amb una nova edició de Viu al Cívic. Serà aquest divendres, dia 5 de juny, a partir de 6:15 de la tarda, que han preparat tota una tarda plena d'activitats per celebrar aquest final de curs. Ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita ha estat al barri del Calderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balear, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La plaça Joan Miró del barri de Plana Lladó es transformarà aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha destacat l'aspecte social d'aquesta nova edició del Pintalis, que compta amb el suport de l'Associació de Veïnes i Veïns de Plana Lladó i de la coordinadora de les entitats de cultura popular, la Cultural. Dionisio també ha parlat del poder de la cultura com a element de cohesió social.
2: Creiem que és un element molt important, promoure la cultura com a element de cohesió social, com a element de promoció de ciutat, però també un festival especial perquè també té aquest doble objectiu de dignificar i millorar l'espai públic. Per tant, aquest any hem escollit aquí, al barri de Plana Lladó, concretament a la plaça Joan Miró, i també aquest any hem fet, podem dir, una empenta, no?, més social, més cultural, aquest festival, i comptarem durant aquest cap de setmana, durant el divendres, dissabte i diumenge, doncs amb moltes activitats que hem treballat conjuntament amb la Cultural, per tant, aquesta coordinadora d'entitats de cultura popular de la nostra ciutat i també amb l'Associació de Veïns de Plana Lladó.
0: El coordinador artístic del festival és el molletà Marc Álvarez, artísticament conegut amb el nom de Dace. El Pintalis Fest 2026 comptarà amb l'acció directa de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 més petits. Dace ha comentat que també hi haurà tallers adreçats a tothom.
3: Com cada any tenim molts artistes aplicant per participar en aquest festival, és genial donar-li continuïtat a aquest projecte perquè no podem donar cabuda a tots els artistes que apliquen, no? Però al final, edició rere edició, vam aconseguint que tots els artistes que volem que formin part tinguin aquesta presència. Aquest any tindrem 6 artistes pintant murals i després farem 4 tallers de pintura mural oberts a totes les persones de qualsevol edat.
0: La temàtica del festival enguany és mare. Marc Álvarez ha dit que el significat de ser mare, de donar vida, obre moltes perspectives a nivell artístic.
3: La temàtica d'aquesta edició, Mares, el que busca és obrir perspectives de què significa ser mare, no? Des de la vessant gestant, des de la vessant de rol, des de la mare natura. Al final creiem que mare és un concepte que realment es pot obrir molt i que té moltes possibles visions. Cada artista aportarà la seva, tant amb el seu estil com a nivell conceptual.

0: La imatge gràfica del festival ha anat a càrrec d'una de les artistes participants, l'Àngela Mancho, coneguda artísticament com a It's Mancho. Es tracta d'un cartell que reflecteix la natura, on destaca la figura d'una dona i on predomina la gamma de color violeta.
1: Me inspiré, bueno, lo como decía Marc, en Madre Tierra. Y bueno, a mí me gusta siempre representar mucho la diversidad, entonces bueno, la diversidad en este caso como en la naturaleza, como la conexión que tenemos nosotros los humanos con ella y cómo debemos cuidarla y conectar. Y aparte, bueno, en mis obras también me gusta resaltar mucho la presencia femenina y otras culturas, ¿no? Otras comunidades, entonces bueno, ese es el resultado y bueno, también está acompañado de herramientas que nosotros los artistas urbanos usamos para proyectar, ¿no? Lo que sentimos o lo que queremos compartir con el barrio y bueno, en esta ocasión pues puse como una caja de sprays y pintura plástica porque digamos que suelen usar las dos herramientas.
0: Així doncs, des d'aquest divendres, dia 5 de juny i fins diumenge, les persones que s'apropin a la plaça Joan Miró podran veure la producció d'aquests murals artístics que ompliran de color aquest espai molt freqüentat pel jovent del barri de Planellador. Hi haurà tallers de pintura mural i activitats promogudes per diverses entitats, com ara Espia Dimonis, la Cuca Molla, Grallers i Tabalers de Castellers de Mollet i la banda de l'associació musical Pau Casals.
2: Mollet al dia, notícies.
0: I Mollet del Vallès celebrarà les seves arrels agrícoles amb una nova edició de la Festa de l'Espiga. El pròxim dissabte, dia 13 de juny, al Parc de la Farinera acollirà la segona edició de la festa després de l'èxit de l'any passat per continuar reivindicant les arrels agrícoles de Mollet. La nostra ciutat s'ha caracteritzat durant molts segles pel conreu de cereals, especialment a gallecs, amb una aposta decidida per l'agricultura ecològica. A més, Mollet compta amb la Farinera Morató, una de les més importants del país i la indústria més antiga de la ciutat. Precisament, Estela Mas, regidora de Turisme i Promoció de la ciutat, ha comentat que l'objectiu de la Festa de l'Espiga és rememorar aquest passat agrícola.
3: Bé, el que volem és això, recordar el patrimoni immaterial que tenim i la singularitat de Mollet. Mollet, durant molts segles i molts mil·lennis, em podria atrevir, era un terreny pla de conreu, sobretot de cereals, i a més, doncs, a aquell espai, tenim un espai on se segueix conreant cereals, tenim la trama urbana i a més tenim una de les farineres més antigues, vull dir, és la fàbrica més antiga de Mollet, però també és de les farineres més antigues d'Espanya. Per tant, ens semblava que és una singularitat que és també doncs, per poder donar difusió i conèixer.
0: La segona edició de la Festa de l'Espiga començarà dissabte 13 de juny a les 10 del matí. Durant les primeres hores i fins les 2 del migdia, el Parc de la Farinera acollirà contacontes sobre les collides, tallers de decoració amb espigues, la creació de moliners o l'elaboració de galetes d'espelta, entre d'altres. Paral·lelament i com a novetat es durà a terme una passejada per gallecs a càrrec de la gerent del Consorci de Gallecs, Gemma Safont, per recórrer els camps d'espigues. D'aquesta novetat n'ha fet 500 cèntims Estela Mas.
3: Un passat que volíem fer també, que és el que també m'ha semblat molt xulo, no? Introduir la passejada per gallecs, per descobrir els tipus d'espiga, els tipus de diferents cereals i tal. L'any passat ens va enganxar que aquells finals d'abril no hi havia espiga encara i ara el juny doncs, bueno, farà calor, però com a mínim aquest any veurem espiga.
0: També a les 10 del matí i a les 6 de la tarda tindrà lloc una de les activitats estrella de la Festa de l'Espiga, la descoberta de la farinera Morató i l'escalada de les Sitges de Gra, una activitat que l'any passat va tenir molt bona acollida i en la qual és necessari reservar cita prèvia posant-se en contacte amb el Centre d'Estudis Molletans a través del correu electrònic sem@molletvallès.cat, ja que només hi ha 100 places disponibles. Jordi Bertran, director del SEM, ha destacat les vistes que hi ha des de les Sitges, on es veu tota la plana vallesana.
4: La visita a la farinera Morató són dues parts. D'una banda, el que és la visita a la fàbrica, pròpiament dita, i l'altra, aquesta escalada, aquesta pujada fins a les Sitges, amb un objectiu, que és veure la vista des de dalt. De fet, quan t'enfiles a qualsevol muntanya de la plana vallesana, ja siguin les muntanyes litorals o les prelitorals, a la plana vallesana, al mig de la plana vallesana, al bell mig, sempre veus un punt destacat de color blanc molt elevat. és com una mena de far en aquest territori ondulat del Vallèsà, que és la Farinera Morató. Per tant, si des de qualsevol muntanya veus la Farinera Morató, des de la Farinera Morató veus totes les muntanyes, per tant, tens una vista completa de 360 graus de tota l'orografia, de tot el relleu del Vallès.
0: Més enllà dels tallers, la Festa de l'Espiga també comptarà amb xerrades on els assistents podran aprendre sobre els cereals o l'art de la molineria. Ja cap al migdia hi haurà un tast de cerveses artesanes i la cloenda de la jornada es farà a les 2 del migdia. I seguim parlant de propostes. El Centre Cívic de Camp Antiquet acaba el curs amb una nova edició de Viu. El Cívic serà aquest divendres, dia 5 de juny, a partir de 5:45 de la tarda, que han preparat tota una tarda plena d'activitats per celebrar aquest final de curs. La jornada comptarà amb la participació d'alumnes, monitors i monitores dels cursos i tallers i entitats del centre que oferiran una mostra de les diferents activitats que s'han fet al Centre Cívic durant aquest curs, com són sevillanes, playback, malabars, teatre o salsa. L'Eduard Pérez, responsable del Centre Cívic de Camp Antiquet, ha afegit que per finalitzar, AMAM organitzarà la seva darrera sessió de karaoke.
5: És format de tarda, tarda, nit. Sí que és veritat que durant la tarda fent una petita mostra de les coses que hem treballat, no de totes, perquè, però de part de les activitats que hem treballat al curs, al centre de durant el curs, que sí que podem dir un curs escolar, perquè comencem com els nens, al setembre traient la difusió, comencem d'octubre, acabem ara també cap a l'estiu. I hem format tarda i nit, perquè després a la nit tenim, com ja saps, aquesta entitat tan meravellosa que és AMAM. Tothom col·labora a la festa de final de curs de Camp Antiquet, però AMAM, un cop acaba el que és la mostra, llavors fent una edició especial del karaoke que coneixen ells un cop al mes, mes i mig.
0: Si bé des del Centre Cívic celebren el fi de curs aquest divendres, les activitats continuen. El divendres 12 de juny, el grup de teatre de Camp Antiquet tancarà la temporada de teatre representant l'obra Yo soy de barrio y tú, una obra plena de situacions quotidianes amb un toc de comèdia dirigida per Joaquín Martos. Eduard Pérez ha recomanat aquesta obra.
5: És una obra molt, molt, molt divertida. Està... Quan la vaig veure ja a la presentació a Can Gomar, després parlàvem amb el Joaquín, em va preguntar què tal. Diu, ostres, jo de les que he vist del vostre grup, potser la que més m'ha agradat és perquè toquen una mica de tot, O sigui, sempre tenen aquesta vis còmica a sobre de l'escenari, però també toquen coses molt actuals, però, no sé, vaig veure que estava molt treballat, molt, molt bé.
0: I el divendres 19 de juny, a partir de 6:45 de la tarda, serà el torn de la darrera edició de la disco per a petits i grans de la mà del DJ Alex Fertri. Des del Centre Cívic es recorda també que tots els dissabtes de 5 de la tarda a 8 del vespre l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Camp Antiquet organitzen el Ball de la Gent Gran amb música en directe.
6: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
2: Mollet al día. Informaciones de servei.
0: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica meteorològica de la xarxa que ens porta en Luis Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid, una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia Planellador, situada a l'Avinguda de Caldes de Montbui, número 16.

0: En política, parlem del fet que ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita ha estat al barri d'Alcalderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. Suárez ha lamentat l'estat en el qual es troba el barri, ja que afirma que Alcalderí és una zona privilegiada perquè està a prop del centre, gaudeix de diversos centres educatius i té una incorporació directa a l'autopista. En aquesta trobada, el principal malestar que els veïns han traslladat és la manca de manteniment, en especial a les places Josep Irla i la plaça de la Gabineta. Són declaracions de Sergi Suárez.
1: És un barri que hauria d'estar molt més cuidat que ara. I aquest és el punt bàsic que tots els veïns que s'apropaven i amb els quals parlàvem, doncs ens deien. Una sensació de poca neteja, de falta de manteniment general de la via pública, i sobretot de dues places que haurien de ser centrals al barri, que són espais amples i que fa uns anys doncs, hi havia molta més activitat, molt més mobiliari urbà, parc d'infantil, com és la plaça Josep Irla i la plaça de la Gabineta, no?
0: Altres problemes que el portaveu d'Esquerra ha comentat d'Alcalderí són la manca d'aparcament a la zona.
1: I també doncs, la falta d'aparcament també és un tema recurrent, perquè malgrat sí que hi ha doncs, tot un espai on s'aparca, és molt insuficient, sobretot entre la setmana, doncs, amb l'Institut Mollet, amb l'Escola Sant Jordi, amb l'Escola Montseny molt a prop. Bé, això també són coses que ens anaven dient els veïns.
0: Des del partit expliquen que aquestes trobades permeten establir un contacte directe amb els veïns i veïnes, escoltant les seves preocupacions sense intermediaris. La voluntat és reforçar la proximitat amb la ciutadania i convertir aquestes visites en una eina útil per la gestió política municipal. A més, amb aquestes visites posen el focus en tots els barris de Mollet per tenir una radiografia de tota la ciutat. Sergi Suárez ha afegit que un altre dels problemes de la zona són els habitatges.
1: L'accés a habitatge també, no? Són habitatges molt antics, dels anys 60, 70, ara ja s'estan fent rehabilitacions gràcies a fons Next Generation, ajudes, etc, però d'altres no ho poden fer, també ens ho comentaven, no? Doncs, que costa molt, no? Poder a vegades estalviar 2.000, 3.000 euros per reformar la façana de l'edifici, no?
0: Des de la Mollet Esquerra visitaran al llarg d'aquest any tots els barris de la ciutat i es comprometen a continuar treballant per Mollet per recollir totes les demandes detectades i traslladar-les a l'Ajuntament. D'aquesta manera, el grup municipal vol actuar com a pont entre la ciutadania i el govern municipal. I us informem també que aquest matí hi ha hagut un altre caos ferroviari amb l'epicentre Mollet per un nou robatori de coure. La circulació de la línia R8 ha quedat completament interrompuda després d'un nou robatori de cablejat entre les estacions de Mollet Sant Fost i Granollers Centre. La incidència també ha provocat retards superiors als 30 minuts a les línies R2, R2 Nord i R11, afectant centenars d'usuaris que passen diàriament per Mollet. Segons ha informat Renfe, la vice registrat poc després de les 6 del matí i ha obligat a activar un servei alternatiu per carretera tota la línia R8. Mentrestant, els trens de la resta de línies circulen encara amb importants demores en plena hora. La situació torna a posar Mollet al centre dels problemes recurrents de robatori de coure a la xarxa ferroviària catalana. En les darreres setmanes, la ciutat i el seu entorn han acumulat diversos incidents similars que han afectat especialment les línies de Rodalies del Vallès Oriental. Aquest mateix dimarts, els Mossos d'Esquadra van comunicar noves detencions relacionades amb un robatori de cablejat a l'entorn de l'estació de Mollet Santa Rosa. A més, la setmana passada, la policia ja havia enxampat infraganti dos homes que presumptament estaven robant cable de la línia R3 en el seu pas per Mollet, en un tram que continua fora de servei des de l'octubre passat. Els usuaris denuncien que les incidències ja s'han convertit en habituals i reclamen més vigilància i inversions urgents per garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària i evitar que aquests sabotatges continuïn afectant la mobilitat diària de milers de persones. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. La plaça Joan Miró del barri de Planalladó es transformarà aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que arriba a la seva tercera edició. En aquesta edició comptarà amb l'acció en directe de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 més petits. Mollet del Vallès celebrarà les seves arrels agrícoles amb una nova edició de la Festa de l'Espiga. El pròxim dissabte, dia 13 de juny, el Parc de la Farinera acollirà la segona edició de la Festa després de l'èxit de l'any passat per continuar reivindicant les arrels agrícoles de Mollet. El Centre Cívic de Can Pantiquet acaba el curs amb una nova edició de Viu al Cívic. Serà aquest divendres, dia 5 de juny, a partir de 5:45 de la tarda, que han preparat tota una tarda plena d'activitats per celebrar aquest final de curs. I ara Mollet Esquerra continua les visites als barris per copsar de primera mà la realitat de Mollet. La darrera visita s'ha del barri del Calderí, on Sergi Suárez, regidor i portaveu del partit, s'ha trobat amb veïns i veïnes de la zona i han passejat pels seus carrers per detectar els principals problemes que pateix el barri. I fins aquí l'informatiu d'avui, però nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dimecres i com cada setmana és el torn de Mollet en Comú Podem i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu Marina Escribano. Bona tarda, Marina.
2: Hola, bona tarda.
1: Com sempre, agrair-te que ens acompanyis en aquesta soneta cada dimecres per poder comentar el que és l'actualitat municipal. I comencem parlant del Consell de l'Adolescència Municipal, que sabem doncs, que tot just aquests dies estan fent les eleccions per acabar d'escollir quins seran aquests representants. Marina, comenta'ns una mica en quin punt esteu actualment de creació.
3: Doncs actualment estem en el punt en què ja estan escollits i ja estan fets tots els processos electorals a tots els instituts i per tant ja tenim els dos representants que cada institut doncs, ha votat. No? Vull destacar que ha estat doncs, un procés molt xulo, molt enriquidor, molt emocionant també i que realment n'hem tret molts aprenentatges, jo crec que ells també i els equips dels diferents instituts vaig poder acompanyar alguna de les eleccions i bé, doncs aquest ambient, aquest poder no? de dir votar per decidir i també doncs, les persones candidates. Penso que ha estat molt positiu. Hi ha hagut molts nois i noies que s'han presentat i això demostra el que ja intuïem, no? Que les persones adolescents tenen molt a dir i volen tenir aquesta veu a la seva ciutat.
1: Uh-huh. Ara s'han escollit aquests representants. Quin serà el següent pas? També no sé quanta gent hi forma part del Consell actualment.
3: Sí, totes les places, no? Entre cometes, que ja es cobreixen, són uns 26-28 membres. Ens falta ara també per acabar de que es designin de les entitats juvenils i del Punt Jove i llavors també hi haurà els representants doncs, de cada grup municipal per la Constitució, és a dir, que sí que el Consell, la part plenària seran amb representants i després ja el dia a dia del treball seran doncs, només els joves, no? Els adolescents i les adolescents. I la idea és constituir-lo ja el dia 30 de juny, abans de marxar de vacances, constituir-lo i que comenci a caminar i a treballar més seriosament al setembre.
1: Entenc, per tant, que aquestes eleccions que s'han fet en els diferents centres educatius han tingut una bona acollida perquè, al final, quan parlem d'entitats juvenils, doncs sí que ja és gent implicada en el municipi, però molts d'aquests joves dels instituts i altres centres doncs, els ha agafat per sorpresa no?, aquesta iniciativa i han dit, doncs vinga, va, me'n valentono, no?, i em ve de gust participar-hi.
3: Sí, nosaltres cal dir que, bueno, jo vull agrair l'enorme feina i implicació de tot l'equip de joventut, que ho ha fet en un temps rècord, ha estat una marató, però no només pel temps destinat i les energies, sinó les ganes i la voluntat de que surti tot molt bé. Amb referència al que em deies, el que hem fet aquí ha sigut diferents passos. Primer parlar amb les direccions per explicar-los el projecte, després fer passaclasses per tots els instituts per explicar-los als nois i les noies què és això del CAMP, què és això del Consell d'Adolescència, i engrescant-los a participar, que no serà una cosa avorrida, oficial, institucional, sinó que serà un espai on ells han de tenir, diguéssim, doncs el lideratge, no?, i que ho han de portar ells i que han de posar sobre la taula els temes que els interessen. I jo crec que han fet molt efecte aquests passaclasses perquè un cop es feien ja tenien, se'ls donava un termini per presentar candidatures i doncs, no?, que ens anem parlant l'equip i, d'aquest institut se n'han presentat 10, ostres, d'aquest tal... I ha sigut una cosa molt xula, molt positiva i estem tots molt engrescats i molt satisfets del procés.
1: Doncs en tot cas és un tema del qual en tornarem a parlar de cara al setembre quan es comenci doncs, a activar aquest Consell d'Adolescència Municipal, però continuem parlant en matèria jove perquè tenim ja pràcticament l'estiu aquí en un parell de setmanes i doncs una temporada més des de la Regidoria de Joventut heu presentat tot aquest programa d'activitats no? doncs, per aquest estiu. Marina, comentem, programació d'estiu jove jove? Hi ha alguna novetat? Què poden esperar per aquests mesos?
3: Bueno, tenim per una banda la programació, que ja es farà pública amb les diferents activitats, que és menor que les altres perquè és més curt i perquè, jo crec que ara destacaré el fort, el plat fort, són aquests tallers d'estiu que organitzem a l'Escola Salvat Papaseit i que, bueno, també en parlava, no?, aquí el posen les piles, que abarquen moltíssims tipus de tallers, també sortir de piscina, etc., oberta, això de primer a quart de l'ESO, i per tant, això és el plat fort, però també, a més, hi haurà algun vespre gastronòmic més, espectacle també. Aquest 6 de juny, tot i que formava part de la programació de primavera, però jo vull recordar que hi ha aquest festival Back to the Roots al Parc de Can Molà, que serà molt xulo, que és una iniciativa juvenil i que convido tothom que s'hi passi, tarda, vespre i nit, amb música, tallers artístics, etc. I també hi haurà algun altre torneig, si no em falla la memòria... i la festa final de curs.
1: Cada trimestre, no?, comentem aquestes programacions i parlem de novetats, d'altres tallers, però veiem un taller que sempre repeteix, que són els vespres gastronòmics. Entenc que tenen molt bona acollida.
3: Sí, tenen bona acollida i, a més, quan hem intentat que siguin coses diferents. Ara el proper que es farà és de cerveses i tenen bona acollida, hem fet de begudes fermentades, cuina thai, cuina italiana, encara està per fer, crec, aquest. I anem variant, i sí, hi ha un públic, l'altre dia ho comentava, no?, que a joventut hi ha molts interessos, moltes inquietuds i, per tant, molts públics per les diferents propostes. Els vespres gastronòmics funcionen i, per tant, de moment està com una proposta una mica perquè és de cara al bon temps, perquè és a l'espai lliure, fora, a la terrassa del Museu Abelló, i està funcionant molt i de moment es mantindrà com un fixe.
1: I de fet el que comentaves, que al final és una programació que engloba moltes franges d'edat,
3: exacte,
1: s'ha d'anar compaginant, sí, no?, també amb tots, sí, els gustos i interessos.
3: Sí, perquè estem parlant de Consell d'Adolescència, que és aquesta franja, però hi ha tot una altra partida de 18 anys que tenen ganes de moltes altres coses, i la cuina n'és una, així com els tallers que fem artístics també a la Marineta.
1: Doncs queda comentat aquest tema i en parlem d'altres, perquè tot just la setmana passada es presentava aquí a Mollet, que de fet la ciutat serà un dels 11 municipis catalans que formarà part d'aquest projecte de la Diputació en aquesta xarxa local de salut mental. Marina, comentem una mica també en què consistirà exactament aquesta xarxa local de salut mental.
3: Aquesta xarxa local vol dir aplegar tots els professionals, tots els serveis i entitats i serveis municipals i d'altres institucions que treballen en la salut mental de les diferents franges d'edat de la població. No només parlem d'infants, sinó parlem també de joves, de gent gran, adults, etc. I coordinar-nos millor, tenir establerta, ordenar-ho i fer tot un seguit de treball d'enfortir aquesta xarxa, enfortir coneixement, enfortir formació, enfortir aprenentatges compartits i, amb l'objectiu de ni solapar ni deixar ningú enrere. I, per tant, penso que és molt bona notícia que siguem un d'aquests 11 municipis escollits, que tenim en marxa, funcionant molts serveis en salut mental, però que això ajudarà a reforçar-ho i ajudarà també a aportar noves línies, no?, de suport cap a la ciutadania en un tema que ens preocupa, però a mi m'agrada dir que ens ocupa, i per tant estem fent coses i estem tenint èxit en aquestes coses. Tant de bo no hi hagués, no?, tanta necessitat. Voldria dir que vivim i que el benestar emocional està garantit, però no és així. Hi ha un important retrocés en la salut de les persones. Destaco la gent jove, però també la infància o la gent gran, i per tant hem de fer una atenció i unes accions molt de prevenció, de promoció de la salut i també de detecció ràpida i poder fer aquest acompanyament com a administració amb tot l'equip de professionals brutal que hi ha aquí a Mollet treballant en això.
1: Jo volia aprofitar també, Marina, per preguntar-te que per què aquí a Mollet, no, és a dir, perquè són 11 municipis de Catalunya en els quals es farà aquesta prova pilot, però per què aquí a la nostra ciutat? No sé si ho heu demanat vosaltres.
3: Bueno, nosaltres hem estat en converses perquè ens interessa posar en valor allò que estem fent bé, el sentim-nos bé, l'escolta jove, i volem reforçar. Aquí hi havia doncs un plantejament de dir, hi ha joves que, per exemple, són atesos durant un termini, o persones, però que després quin circuit continuen, com ho podem fer. Mm-hmm. Parlant amb la Diputació està fent una feina molt bona i que el que vol és implicar el Departament de Salut en dir com fem després el pas i com estem tots amb un engranatge que funcioni molt bé. Uh-huh. I per tant, doncs, bueno, veient aquestes iniciatives que tenim endavant, doncs es va valorar que seríem uns bons candidats.
1: Doncs queda comentat també aquest tema i parlem d'altres temes més culturals, més d'oci. La setmana passada teníem aquí a la ciutat una nova edició del Festival Internacional Arlequí, que enguany doncs, començava una mica abans en el calendari amb aquest component solidari, però que el cap de setmana doncs, sí que podíem gaudir-lo pels carrers d'aquí de la ciutat. No sé, Marina, si vas poder assistir alguna funció.
3: Sí, vaig assistir i bueno, a mi personalment m'encanta, però és que jo crec que a la ciutat li encanta la proposta que és l'Arlequí, per molts motius, perquè són espectacles d'una gran qualitat, d'artistes d'arreu del món que doncs, són molt bons, molt talentosos, fent coses molt diferents, i la gent té ganes, il·lusionen, no?, amb aquest circ, amb la màgia, amb la comèdia, no?, i que omple places i carrers, i això ens agrada molt aquí a Mollet, no?, veure espectacles pel carrer, ens agrada estar a l'aire lliure, i després jo destacaria tota aquesta part social i solidària. Parlàvem amb el Pau Segarés, no?, i de és que hem estat a Can Vila, és que hem estat al Taller Borada, em sembla, i ara no recordo els altres llocs, i llavors penso que això és un valor afegit brutal, brutal. Jo vaig poder veure també el divendres el cabaret inaugural a la Marineta, en un espai fantàstic. Jo crec que també això és superimportant, anem descobrint com nous espais on fer-ho, i al final vull destacar l'espectacle final, el cabaret allà a les Pruneres, amb, doncs, omplint, no?, aquella muntanyeta d'herba, de gespa, amb tothom, a més destacant doncs, memorial en honor doncs, a la Montse Segalés, i penso que, bueno, doncs, com deia, hi ha alguns artistes ja coneguts, no?, de tota la vida, i de tota la vida no, de tota de la vida de l'Arlequí, i d'altres de nous que anem descobrint, i bueno, penso que està molt bé, perquè a més és un espectacle com molt intergeneracional, no?, un festival que agrada a totes les edats.
1: Mm-hmm. De fet, doncs això tenia lloc aquest cap de setmana passat, i amb aquest tema, Marina, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Com sempre, agrair-te que ens acompanyis una setmana més per comentar l'actualitat, i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Marina.
3: Moltes gràcies, a reveure.

0: Sons d'Òpera.
1: Un espai dedicat al món de la lírica on coneixen l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
5: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU ens acompanya la investigadora i catedràtica en farmacologia Núria Casals per parlar sobre l'estudi que ha fet relacionat amb el colesterol i l'envelliment. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia, Mireia.
0: Per començar, com explicaries a un públic general el que heu descobert exactament amb aquest estudi?
1: Bé, el que hem descobert és que un fàrmac habitual que s'utilitza per baixar el colesterol i altres líquids a la sang també té efectes antienvelliment. El que fa, bàsicament, és disminuir la senescència de les nostres cèl·lules i d'aquesta forma permet la regeneració, manté la regeneració normal dels teixits. Perquè quan envellim, una de les coses que ens passa és que les nostres cèl·lules mare i altres cèl·lules dels teixits entren en el que diem senescència, que vol dir que es tornen, entren en un estat de parada en el que deixen de fer les coses normals que feien normalment, deixen de dividir-se i de regenerar els teixits i el que hem vist és que aquest fàrmac d'alguna forma frena aquest procés.
0: Mm-hmm. Has anat introduint molts dels conceptes que anirem parlant al llarg d'aquesta entrevista. Parlem d'un fàrmac per al colesterol, com deies, el fenofibrat. M'agradaria saber què us va portar a investigar si aquest fàrmac podia tenir efectes sobre l'envelliment.
1: Bé, no som nosaltres els primers que hi havien indicat aquesta possible acció d'aquest fàrmac, però el grup amb qui col·laborem a la Xina, a la Universitat Medical Southern University, ells sí que porten més temps treballant amb aquest fàrmac i el que va passar és que van observar que un dels dianes d'aquest fàrmac és una proteïna que es diu CPTUC, en la qual jo treballo des de fa molts anys, i vam decidir explorar si podria tenir un efecte antienvelliment. Per què? Perquè la proteïna aquesta CPTUC resulta que se l'ha associat amb proliferació celular. I com que la regeneració dels teixits al final és les cèl·lules mare han de proliferar i tornar a restaurar aquelles cèl·lules envellides dels teixits, vam pensar que potser aquest link, si ens treballàvem de forma conjunta, podríem intentar esbrinar si tenia algun efecte en aquest procés.
0: Mm-hmm. Quan dieu que retarda l'envelliment, de què estem parlant exactament? Ara comentaves una mica de les cèl·lules, però quins indicadors ho demostren?
1: Vale. Nosaltres, hi ha un indicador molt clar que és, no sé si és molt conegut així a nivell d'audiència general, però són els telòmers. Les cèl·lules, a mesura que es van envellint, van escurçant els seus telòmers, que és una part del cromosoma, dels nostres cromosomes, doncs es van escurçant els telòmers. I un dels efectes que hem vist molt clar d'aquest fàrmac és que evita aquest escurçament de telòmers, d'aquests cromosomes. Llavors, el que succeeix és que les cèl·lules mantenen aquesta capacitat de seguir-se dividint i regenerant teixits. Aquest és un efecte addicional de l'efecte normal que ja té aquest fàrmac, que és disminuir els lípids, no solament de la sang, sinó de l'acumulació de lípids als teixits. I aquesta és la indicació principal d'aquest fàrmac. Però, a més de reduir els lípids, també hem vist aquest efecte sobre els telòmers. I un tercer efecte, que és també que millora la funció de les nostres mitocòndries. Les mitocòndries, explicat així de forma senzilla, són uns orgànuls que hi ha a dins de les nostres cèl·lules que el que fan és generar l'energia. Llavors, s'ha vist que millora l'eficiència energètica d'aquestes mitocòndries i, d'alguna forma, són més eficients amb el nostre metabolisme, també és antioxidant, perquè quan les mitocòndries no funcionen bé, es generen radicals d'oxigen que acaben oxidant els nostres teixits i és una altra font d'envelliment. Per tant, el que hem vist és que ataca a tres mecanismes diferents. Un és la disminució de l'acumulació dels lípids, perquè els lípids quan s'acumulen també acaben distorsionant el funcionament propi dels teixits. Segon, redueix o evita l'escurçament dels telòmers, que he comentat abans. I aquest altre tercer és que millora l'eficiència energètica de les mitocòndries. I llavors som més eficients energèticament i generem menys estrès oxidatiu en els teixits. Llavors, bueno, doncs aquesta triple acció és que bueno, el resultat és que quan s'administra amb models de ratolí, ratolins que tenim, ho hem tastat en diferents models. Un model és de ratolins envellits naturalment. Mm. Pues l'administració d'aquest fàrmac de forma diària pues, millora una sèrie de fenotips, que és la millora l'eficiència del cor, és a dir, a nivell cardíac, té beneficis clars de la contractibilitat, de la despesa cardíaca que diem, i per altra banda també té efectes beneficiosos molt clars a nivell de cervell. Quan ens fem grans sense voler, pues, presentem una pèrdua de la nostra memòria, de les habilitats cognitives, que diem deteriorament cognitiu. Pues, s'ha vist que en aquests ratolins també, de forma natural, que han envellit, pues, s'evita aquesta o es redueix. La veritat és que l'efecte és bastant clar, s'ha dit almenys aquest deteriorament cognitiu de forma clara. I això ho hem vist amb aquest model de ratolins envellits de forma natural, però també amb un model genètic, que és el SAM8, que és un model que s'assembla a la progèria, i també s'ha vist que redueix aquests signes d'envelliment en aquest altre model de ratolí.
0: Mm-hmm. Has introduït tu mateixa el següent punt, cosa que és molt interessant. Parlàvem de que l'estudi s'ha fet en ratolins, de quines millores concretes són les que heu pogut observar i les conclusions que heu pogut treure, i has introduït el fet del deteriorament cognitiu. Això vol dir que podria tenir aplicacions en malalties com l'Alzheimer, aquest fàrmac?
1: Sí. Podria, s'ha d'acabar de desprendre, perquè en l'Alzheimer és un deteriorament cognitiu, però molt agut, no molt agut, però que molt condicionat per l'acúmul d'un plegament anòmal d'una proteïna que es diu el beta-amiloide, i com que ve molt marcat per aquesta proteïna, no sabem si serà capaç de prevenir això o d'alguna forma tenir algun efecte parcialment preventiu. Però ho hem de tastar i és una de les coses que volem fer en el futur pròxim. De fet, ho estem demanant ara ajuts econòmics per justament mirar això que proposa.
0: Mm-hmm. I també parlaves de la funció cardíaca. Quin impacte pot tenir això en la qualitat de vida durant l'envelliment?
1: Bueno, ja saps que els nostres teixits, a mesura que ens hem fet grans, envelleixen, i una dels targets és el cor, la funció cardíaca i vascular, i sobretot per l'acúmul de lípids, l'aterosclerosi, ajuda a que apareixin una sèrie de malalties com la insuficiència cardíaca, l'infart. Llavors sembla ser que almenys les mesures que s'ha fet en aquest estudi, pues, millora l'estructura del ventricle, el grosor de la paret ventricular, i a més a més també la funció sistòlica.
0: Mm-hmm. El fet que el fenofibratge sigui un medicament utilitzat en humans facilita, sí, el camí cap a possibles aplicacions clíniques?
1: Sí, clar. És molt més fàcil perquè ja estan tots els estudis d'efectes secundaris o adversos realitzats, o sigui, tot el que és toxicitat del fàrmac ja es coneix, és molt clar. Llavors, quan es tracta de fer una nova aplicació d'un fàrmac, és molt més senzill i tot molt més ràpid. Tot i així s'han de fer, acabar de fer, o sigui, tot el que hem vist és en ratolins, ara el següent pas és veure en estudis clínics en humans si aquestes millores es confirmen. Però sí, és molt més senzill. De fet, ara ja està com últimament de moda és intentar buscar usos alternatius de fàrmacs que tenien altres indicacions.
0: Mm. Això et volia preguntar. Quins serien els següents passos abans de poder plantejar assajos en humans amb l'objectiu antienvelliment?
1: A veure, la primera seria fer un estudi més a llarg plaç en ratolins. L'estudi que hem fet era curt, de fet se'ls ha donat solament durant una setmana i en aquesta setmana ja hem vist efectes molt clars, és el que està publicat. Ara faltaria fer un estudi amb tractament pues, de diversos mesos, 3-4 mesos, que en ratolins això representa diversos anys en persones, i veure si segueix el perfil de toxicitat segueix sent bo, que suposem que sí, perquè és un fàrmac que ja et dic ja està aprovat per ús clínic en humans, o sigui que suposarem que serà bo, però bueno, s'ha de fer aquest estudi a llarg plaç amb ratolins. Si és exitós, llavors seria el següent pas, s'hauria de plantejar un estudi clínic en humans amb aquesta indicació concreta. Però el procés és més ràpid perquè no cal fer l'estudi inicial de toxicitat, sinó que aniria directament a una fase més avançada.
0: I no sé si hi ha riscos o si creieu o podeu saber quins són els riscos o les limitacions que us podeu trobar a l'hora de pensar en aquest fàrmac com una teràpia per retardar l'envelliment.
1: És com tot. Tots els fàrmacs tenen algun risc associat i aquest és molt similar a les estatines, que són altres fàrmacs que es donen per disminuir el colesterol. També et pot produir el que diem miopatia, que és alteracions musculars que poden induir pues, a una fatiga muscular. Llavors aquest és un efecte secundari característic dels fàrmacs que redueixen colesterol, que el té i sabem que el té. Llavors és veure si amb les dosis que es puguin utilitzar com a antienvelliment, aquest efecte secundari és molt important o és menor. Llavors, això és el que s'ha de fer en humans, és veure quina és la dosi adequada i fer un equilibri entre els beneficis i desavantatges, no?, d'utilitzar aquest fàrmac.
0: No sé si estem davant d'un fàrmac amb múltiples aplicacions amb l'envelliment.
1: Sí, i això ve una mica pel seu mecanisme d'acció, que és el tenofibrat. El que afecta és un factor de transcripció, que un factor de transcripció regula l'expressió de molts gens diferents. Llavors, degut a aquest efecte polimèric o polièdric, perquè actua a través d'aquest factor de transcripció, jo crec que és a través d'aquí és que pot actuar a diferents nivells. Per altra banda, quan parlem de senescència celular, és un procés que té lloc a tots els teixits. Llavors, si aquest fàrmac d'alguna forma disminueix la senescència celular, doncs, d'alguna forma també està actuant a tots els teixits. Llavors, és un fàrmac que diríem el que actua és sobre el procés de regeneració general dels teixits i llavors pot tenir múltiples beneficis, no solament al cor i en el cervell, sinó també a l'osteoartritis, que al final és una inflamació que té lloc a les articulacions, però segurament ens hem focalitzat en aquest estudi solament amb cor i amb cervell, per les possibilitats que teníem en aquell moment, però està clar que si ara fem el següent estudi amb més llarg plaç, com hem comentat, diversos mesos, allà la nostra idea és estudiar diversos aspectes, no sol, també, per exemple, l'osteoporosi, o sigui, diferents, la funció renal, o sigui, diferents efectes o teixits que són els més vulnerables a nivell d'envelliment.
0: Molt bé, doncs Núria Casals, investigadora de la UIC Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al POU.
1: Moltes gràcies a tu, Mireia.

0: Continguts en xarxa.
1: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
2: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: dels presos. Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és cabdal.
0: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
2: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
0: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
2: Exacte. Hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
0: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial?
2: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
0: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
2: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió de el diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
0: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
2: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
0: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin ser no l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contrapronòstic complir el seu somni d'infantesa. nascut

A Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense visat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de magdalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de 2 mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Has escrit una cançó, Pere, que per la música sembla optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parla de la presó, no? El Preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos, és el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem, i jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ella a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes, i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai, perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos-hi de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat de la mateixa manera que feia un any i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem una curiosa coincidència a aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la Policia Catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça, i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat? Si vols començar tu mateixa, Aida.
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i per tant això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I d'altra banda, doncs bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits realment, no?, de la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que evidentment no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen efectivament molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
5: Bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren, perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com, com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però en fi, un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solidianta la consciència civilitzada. No sé, sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
3: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
4: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia, i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, perdona, per dir-ho d'alguna forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? La Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que la premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no, diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte a aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent, un element fins i tot negatiu, no?, que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, però després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
3: És un bon interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això està positiu en termes de reinserció i rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
5: Sí, a veure, això de la rehabilitació, a veure, això té molts matisos, eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
6: Cosa que està totalment al seu dret, no?
5: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, i ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman, és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
6: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. És una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
5: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè, evidentment, el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
6: Per obrir potser una mica el focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se, doncs poder sortir en llibertat transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva,
4: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions, i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena continuaran amb la seva vida, una vida ja completament cívica i respectuosa amb la llei, crec que cal reconèixer que té un punt, no?, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat, i aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI, jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos, evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó, donar múscul, no?, desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint a les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no? Sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica respecte dels fets i respecte del dany, no? Que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
6: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
5: No, a veure, jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, el Codi de la Democràcia? 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs pues mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte, la pena de dos assassinats. La resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
4: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria en el 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó, no? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que... No? I pensen poc, o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, en aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins i tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin donar vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus, no? Llavors jo crec que sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
5: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord, el que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a lo que voten els representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta, què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. I el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
6: Sembla que hi ha un cert consens d'això. M'ho diu una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, per segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
4: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre sospitava, no, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades al voltant del 30 i va ser, efectivament, no, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta es pot considerar, no, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, no, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns... alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. 2, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. 3, els mecanismes, diguem, no? Doncs per denunciar, la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no? El creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones, diguem, properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar, i evidentment una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva, i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
6: És evident que és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aida Rodríguez, doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Adéu.
7: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: del mes sortint de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè en la seva companyia tot això és molt millor. Com estàs, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens anem fins a l'illa de Sardenya, en concret fins al sud de l'illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, i que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entre mig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta, i quan t'hi apropes ràpidament t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina. La reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt, molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix, en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives, i per tant es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava, i és tal qual això, quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia, i per tant són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu "Mon cor estima un arbre", tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina, Josep.
1: Sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ull de Cona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí,
0: del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i et ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades el sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient les dimensions d'aquesta olivera.
1: Sí.
0: Per acabar, Josep, de parlar de ser reina, crec que vol citar Mancuso.
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sarreina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa, en aquest cas, per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra, i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del el cristianisme, per exemple, apareix en sagraments, com en el baptisme, en l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, l'arbre de per si ja és sagrat, un oliverà encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverar d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra, amb una sèrie d'experts, es va comptar amb més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i de no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
0: Mm-hmm. De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre i ens vam anar reduint per una qüestió humana d'agendes personals i professionals a un grup de persones que veiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018, és quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és, quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les llunes, el títol complet és Llunes del Simposi, és a dir, la lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les llunes del simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana, que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. Al cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjat amb això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harque, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de Pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakize, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúscula de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Allah. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present. Descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Pasiquer enviava a la seva germana. La Pasiquer, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
3: Rock and Classics amb Esteve Llop. D'òpera.
5: Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues, amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en una nova edició del Rock and Classics. Com sempre, mirem enrere, recuperem la millor música de tots els temps i li posem alguns noms i unes històries. Perquè no solament es tracta de punxar la música sense més o deixar que una playlist aleatòria vagi

0: Cada nit, Every Night, amb Paul McCartney, una de les primeres cançons de l'ex-Beatle en solitari. Es va publicar en format single aquesta cançó el 17 d'abril de l'any 1970 i formava part de McCartney, el primer treball de l'ex-Beatle al marge de la seva banda de tota la vida. I ara seguim amb més històries, en aquest cas amb els R.E.M. en una versió doncs, publicada l'any 2016. Des del treball Life at the Olympia, es tracta d'una de les primeres cançons de la banda d'Athens, en aquest cas en una versió molt més elèctrica i contundent que l'original interpretada en viu, Gardening at Night.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Una de les melodies més recordades de la nord-americana Cyndi Lauper, I Drove All Night, vaig conduir tota la nit, un tema que no era original seu, era de Roy Orbison. Van registrar Orbison aquest tema l'any 1987, però no es va publicar fins després de la seva mort en un treball pòstum que es va anomenar Kings of Hearts. En qualsevol cas, abans, el 1989, i concretament el dia 4 d'abril, es va publicar aquest single de Cyndi Lauper que va aparèixer en el seu tercer àlbum, A Night to Remember. Avui, música que parla de nit, ara canviem de terç i anem amb els Fun Loving Criminals. Amb aquesta mescla interessant de música hip-hop amb R&B, soul i altres històries. Des del seu treball, Welcome to Poppies, aquest atípic tema anomenat Friday Nights, aquest divendres a la nit de Fun Loving Criminals.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Cançons que parlen de la nit, tercera part, avui al Rock and Classics. Ara em fa molta il·lusió punxar-vos un tema dels Green Day que es diu Last Night on Earth, l'última nit a la Terra. A mi em sembla que és una de les cançons més escaients del seu catàleg i, a més, em va sorprendre en el seu moment perquè es tracta d'una balada. I, per tant, doncs, que un artista punk sigui capaç d'escriure una balada així no té preu. Last Night on Earth.

0: A mi sempre m'ha flipat Tom Petty amb temes com aquests. Night Driver, aquest conductor nocturn. Des del seu treball Highway Companion, un disc molt recomanable que realment és aprofitable de dalt a baix. Es va publicar l'any 2006. Avui estem al Rock and Classics repassant algunes cançons que parlen de la nit.
1: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
0: Si hi ha un artista que al cap dels anys s'ha convertit cada vegada més en una llegenda, i una llegenda enorme, ell és Jeff Buckley. I anem ara a recuperar coses d'aquelles que ens anem trobant pel camí de la vida que no sabíem ni que existien. Aquest és un àlbum recopilatori anomenat You and I, que va sortir a la llum al març del 2016. Va ser enregistrat al febrer del 93. De fet, van ser les primeres sessions de gravació de Buckley abans d'enregistrar el seu primer treball d'estudi. Un tema que va romandre inèdit és aquest que ja sona al costat de molts altres, que bàsicament són versions d'altres artistes admirats per Buckley, com per exemple Led Zeppelin i aquest Vol Nocturn, Night Flight.

0: Tot un mite, Jimi Hendrix, parlant d'aquelles nits d'estiu tan llargues, quan no hi havia aire condicionat. Long Hot Summer Night, des del seu mític treball Electric Ladyland, un dels seus clàssics, un disc publicat el 1968. Avui estem seleccionant de forma eclèctica diverses cançons que parlen de la nit. És la tercera edició que fem al Rock and Classics amb aquesta temàtica.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Yeah! I ara baixem una mica el ritme i ho fem amb un projecte molt personal d'Eddie Vedder, el cantant de Pearl Jam, que ja fa alguns anys va decidir treure un disc en solitari al marge de la seva banda habitual perquè doncs, té unes cançons força introspectives i molt personals. El treball es deia Into the Wild i des d'aquella llarga durada també parlem de nits llargues, Long Nights, amb Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

0: El rei del reggae Bob Marley, acompanyat dels Wailers, Night Shift, un altre tema que avui col·leccionem aquí al Rock and Classics amb cançons que parlen de nit. Rastaman Vibration era el treball que sonava el 1976 de la mà de l'astre del reggae Bob Marley. Anem amb altres històries amb aquestes cançons que parlen de nit al Rock and Classics.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
0: Un artista que sempre m'ha impressionat i m'ha sorprès moltíssim és Prince. Val a dir que amb el pas dels anys, amb la perspectiva des de la seva mort del temps, veus que probablement era un geni desenfrenat, que tenia tant talent que no sabia com fer-ho per canalitzar la seva energia i disparava a tort i a dret. I per tant això vol dir que moltes vegades feia cançons genials i altres vegades s'equivocava o senzillament feia música que no tocava o que no calia publicar. En qualsevol cas, aquesta és una grandíssima cançó que forma part del seu treball Diamonds and Pearls. Es publicava l'any 1991. Els diners no interessen aquesta nit. Money Don't Matter Tonight. Per cert, parlem al Rock and Classics. Hi ha una reedició de luxe d'aquest disc que té un material imperdible. Prince.

0: Rock and Classics amb Esteve Llo.
1: Anem enfilant ja al final del Rock and Classics d'aquesta setmana i ho fem amb música ballable que parla de nit, evidentment. Una bona temàtica, molt variada, molt oberta, i això és una bona mostra. La música funky de Kool & The Gang. I aquesta gran cançó, Ladies Night.
0: Rock and Classics.

Amigues, amics, arribem ja pràcticament al final del programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos una setmana més per gaudir amb nosaltres de la música. Recordeu que seguim actius a les xarxes socials per anunciar-vos nous programes i també podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les 40 emissores que emeten en Rock and Classics i també a la majoria de plataformes de podcasting. I ja que parlàvem de nit i de música ballable, doncs no podíem deixar per alt, evidentment, des d'aquesta febre de dissabte nit, Saturday Night Fever, la banda sonora que a finals dels 70 ho va petar, aquest tema original dels Bee Gees, Night Fever. Amb ells marxem. Adéu-siau.

0: Galiza, no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza, no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
3: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: Remissió de 3

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Mollet Ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, Legats a l'Adra.

Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove camperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contralt. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert amb Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix libretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès La Pie Volée, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de La Gazzaladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet va ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de La Gazzaladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre de Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, sinó el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que a la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà, i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pesaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazzaladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de La Gazzaladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tots es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem als esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar-li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

Ara arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un rabanador anomenat Isako, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, l'ha de té la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Janeto, la mandanineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta, el tenor peruà Juan Diego Flores.

Acte seguit, l'alcalde vol castigar el robatori de Nineta, ja que tot sembla indicar que ella és la culpable. És més, quan Nineta treu el seu mocador del davantal, cauen per terra els diners que ha guanyat amb la venda del cobert, però el del seu pare. I sabent-se que Isaaco li havia donat aquests diners, van a buscar-lo i, en efecte, confessa que ell li ha comprat el cobert a Nineta. Aquesta desesperada pregunta a Isaaco pel cobert i ell respon que ja l'ha venut, perdent així tota esperança de demostrar la seva innocència. I per major desgràcia li pregunten per les lletres que tenia el cobert i Isaaco diu que una F i una B baixa, per tant, podien correspondre a Fabrizio Vingradito, és a dir, el pare de Nineta, però també a Fernando Vilavella, el seu senyor. L'alcalde, doncs, no espera més i, desitjós de venjar-se del robatori de Nineta, ordena que la detinguin i així acaba l'acte primer de la Gats de l'Adre de Rossini.

0: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: In quell'orrendo carcere rinchiusa geme la poveretta.
1: A l'inici de l'acte segon, Delegats a l'Adre de Rossini, Nineta és a la presó. El carceller, compadit, permet al seu amant Geneto, el fill de Fabrizio, que entri a visitar-la. Sentim, doncs, els dos enamorats en el seu tendre duet, són Rosetta Pizzo com a Nineta i Pietro Botazzo com a Geneto.

totes les preguntes de Geneta són inútils, Nineta no pot revelar el seu secret. Cal recordar que el pare de Nineta és un fugitiu. Els dos amants s'han de separar per l'arribada de l'alcalde, que inútilment vol coquetejar amb la infeliç. Per acte seguit amenaçar-la, finalment l'adverteixen, però, que el tribunal està ja reunit. L'alcalde és Alberto Rinaldi.

capito, ho capito. Vengo, vengo in fretta, hai sentito?

0: Finalment, el tribunal fa pública la seva sentència. Nineta haurà de morir pels seus suposats robatoris. Quan la condueixen cap al patíbul, apareix Fernando desesperat, però de res serveixen les seves paraules per tal d'alliberar la seva filla. De fet, l'identifiquen com a un desertor i se l'emporten a la presó. Tot sembla indicar, doncs, que la vida de Nineta té els minuts comptats, però Pipo, un dels criats de Fabrizio, està comptant unes monedes a la plaça i ràpidament baixa la garsa que aconsegueix fer-se amb una d'elles i se l'emporta fins al campanar. Pipo hi puja per recuperar la seva moneda. En efecte, al niu hi troba la prova que Nineta és innocent. El jove crida la seva innocència en no sentir-lo fa sonar les campanes. Això fa que tothom s'hi acosti i Pipo pot explicar la veritat. En saber-se, el tribunal allibera a Nineta, que se sent feliç, més encara quan li comuniquen l'indult del seu pare, que ell mateix anuncia, a més de saber que finalment podrà casar-se amb el seu estimat Janetto. I així, feliçment, és com acaba Legats a l'Adre de Rossini. Tornarem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

la R és la família. M'he confusió. Obsessionat aquesta vida, jo sóc el dubte, roncor i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoia, sento un pila, corona pesa, però està feta a mida. L'himne, hook, és bonica, fa fila, doblega el

posava vinets de vacuna. Busquem a l'umami, busquem la fortuna i els tinc assentats mirat des de tribuna. Bitch, espais i tuna. Estem picants, no deixem-li una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa i em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

No sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyant.

0: cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Ara fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel.
0: No.
1: Mira, amb un... Però he de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...